Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Matina Codina Best Moments.
1: Hi ha una cosa que jo sé, i sospites tu també, que se'n parla pel carrer, al bar i també al cafè. Que ho sap el Jordi Basté, sí, la metgessa i el barber.
2: Oh, oh.
1: Ho comenta el botiguer del Bon Preu i l'Ametller. Hi ha una cosa que jo sé i ja sap el món sencer.
2: Oh.
1: Ara això jo us ho diré, però no vull cap merder. No mateu el missatger. Si voleu ho explicaré, però m'ho haureu de demanar bé.
2: Va, carinyo, va.
3: Explica-ho, va, sisplau. Va.
1: Hi ha una cosa que jo sé, que jo sé. I és que Florentino Pérez ja no compra la BC.
2: Oh!
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.

Bon dia i bona hora, benvingudes i benvinguts a una nova edició del Matina Codina RAC 105, aquest dimarts, dia 26 de maig del 2026. Per molts, una mena de dilluns. Per nosaltres, dimarts, perquè ahir vam ser aquí al peu del carrer, del canó. Us abracem, us donem les gràcies i us convidem a passar 5 hores de ràdio amb nosaltres aquí, al Matina Codina, amb tota la diversió, tot l'entreteniment i tota la informació, que avui comença, com sempre, amb el parte meteorológico de tota la vida, que a La Vanguardia titulen com a calor en augment. Continuen augmentant els termòmetres, sol i més sol, sense tempestes i temperatura més elevada. Demà augmentarà encara més la calor i encara una mica més dijous, amb màximes, atenció, de més de 30 graus i fins a 38 o 39. I mínimes que s'acostaran als 25 en trams de la costa. Jo no sé com he dormit aquesta nit, però vaja, en qualsevol cas, fa calor, fa molta calor. Doncs res, què hem de fer davant d'això? Refrescar-nos, hidratar-nos. La Mònica Usart ens en donarà més detalls d'aquí una estona, com sempre, aquí al Matina Codina. Per tant, som-hi, matineros, amb el retorn total i absolut a la rutina, i avui tenim el següent menú per aquesta edició 1060 del Matina Codina. Un dimarts en què us passejarem per l'actualitat amb els àudios del Cazorla, tindrem els grans titulars del món de l'entreteniment i també estarem molt pendents del Sergi Ferrer, que avui comentarà la tendència de molts catalans de fer turisme negre. Una activitat que consisteix en visitar espais on hi ha hagut tragèdies, com és el cas del sender de Collbató, per on es va precipitar el fundador de Mango, Isaac Andic. Déu-n'hi-do. I avui també ens visitarà el nostre Pep Guardiola, que després de deixar el City i de celebrar-ho molt fort ahir amb una festa a Manchester, ens explicarà com serà el seu dia a dia a partir d'ara lluny de les banquetes. A més, avui aprofundirem en una notícia que us explicàvem ahir, que diu que molts pares fan servir les pantalles com a xumet digital, així ho han batejat, per distreure les seves criatures quan han d'anar al lavabo mentre dinen o per evitar rabietes. I el nostre Albert Home ens aproparà la història d'un pare que sempre utilitza les pantalles per entretenir el seu fill en una nova entrega de les seves històries de no superació. I també comentarem la convocatòria del seleccionador espanyol de la Roja, Luis de la Fuente, que compta amb 8 jugadors del Barça i cap, zero, un dònut del Real Madrid. I també tindrem els millors moments de la tele, la Mar Puga parlant de la moda dels vesprejos i també totes les últimes hores i els virals d'aquest 26 de maig, que també ens té preparat aquí al Matina Codina un moment èpic. Avui, cap a 11:15 del matí, ens visita Nil Moliner. Busca

només 4 dies que ha tret el seu disc Nexo i el comentarem tot. Farem una immersió fantàstica i parlarem amb ell, que és un artista de bandera, una molt bona persona que toca de peus a terra, i crec que us valdrà molt la pena si sou mínimament fans del Nil Moliner. Doncs aquest és una mica, així per sobre, el menú del programa d'avui. El Matina Codina, que arrenca amb música de Tame Impala, amb la veu de Jenny, això es diu Dràcula. Per cert, que avui és el Dia Mundial del Dràcula. Ara en parlarem amb la Mar Puga. Bon dimarts!

0: moment de posar-nos al dia amb els titulars erronis del desinformatiu del Sergi Ferrer.
1: El Vaticà reconeix que ells tampoc saben ben bé que se celebra la Pasqua a Florida i que van repartir els festius una mica a l'atzar amb una web de sortejos d'Instagram. No lo sabe ni Dios, ha destacat. I l'Associació de Fisioterapeutes avisen als socialistes que si segueixen mirant cap a una altra banda amb el tema del Zapatero acabaran lesionats del coll. Heu de fer estiraments, han recordat. I els docents rebutgen la proposta del Departament d'Educació perquè tenia faltes d'ortografia. La consellera va escriure Buelga, amb B. I dos Mossos infiltrats fa setmanes que segueixen per error al professor de la Casa de Papel.
2: Ostres!
1: LOL, ha dit Trapero.
0: Que bona Berlín, eh? Estem enganxadíssims amb la Mar Puig.
1: Molt!
0: Ja en parlem després.
1: Calleu, és a la secció. Bad Bunny completa dos concerts històrics a Barcelona sense haver pronunciat ni una sola consonant. Ha dit Bad Bunny.
2: Què diu sempre?
1: I la plec del cargol és una trampa, no hi aneu.
2: Què?
1: No? Alerta un cargol de Catalunya.
2: Ostres. Ah, s'ho ha dit ell?
1: El nom porta engany, ha afirmat, clar, perquè se'ls mengen.
2: Ostres.
1: No s'ha entès, no passa res, ja hi més. Pujan un 80% les descàrregues de Wikiloc entre els fills dels milionaris.
3: No té res.
1: Si pagues el prèmium i heretes 1.500 milions d'euros, doncs surt a compte el prèmium.
0: No sabemos qué es.
4: Hay gente que es tonta en este estudio y no ha entendido.
1: El Wikiloc es una aplicación para hacer excursiones. Claro, que surtió de casa.
4: Con el de la mango.
1: Joan Laporta diu que no sabia que el Barça tenia un equip femení, però que merci per la Champions. Gràcies, Alexia i Tatiana, ha dit el president.
5: Joder. És el problema.
1: I els aficionats del Girona recorden que ells sempre han sigut del Barça de tota la vida. Estuani, qui és Estuani? Acabem amb la punt cultural. Ticketmaster avisa que reps un SMS dient que has guanyat entrades per un concert de Melendi. Eh? Alerta!
2: Què?
1: Podrien ser realment entrades per un concert de Melendi.
2: Oh, mira, que guai!
1: Molta gent traumatitzada, han dit des de Ticketmaster.
2: Jo no.
5: Vergüenza.
2: Què és Ticketmaster?
5: Es uno de los mejores
0: cantantes. Ah, ah, ah. Sergi Ferrer, moltíssimes gràcies.
1: S'entès ni una, avui.
0: Sí.
6: Matina Colina.
7: Volvemos a ser niños.
6: El millor que pots escoltar, Camí del Matadero.

0: Els pediatres alerten de l'addicció de les pantalles en els més petits.
1: Sí, i adverteixen d'una cosa molt, molt preocupant, que és que l'addicció arriba a un punt en què necessiten tenir una pantalla per fer les activitats més bàsiques i quotidianes, com, per exemple, sopar o anar al lavabo.
2: Mm. Uf, ostres.
1: Que hi ha nens.
0: Home, jo,
1: que...
0: a mi no em surt la tortugueta si no tinc el mòbil a la mà, eh? Ja t'ho dic.
2: Tot forma, que agradable.
1: El que et sortiran són morenes.
2: No surt la tortugueta si no miro la pantalleta.
1: Els experts també ho diuen, això, que clar, amb el mòbil a la mà et distreus, et passa l'estona que no te n'adones i estàs molta més estona assegut de la que hauries d'estar i acaben sortint morenes.
2: I t'acabes aixugant amb el mòbil.
1: Compte amb això.
0: Això se li diu xumet digital, eh?
1: El xumet digital.
0: Una rebequeria del nano té la pantalla, calla.
1: Sí. Ja està. Quants cops hem vist en el restaurant, no, la taula al costat, una parella amb el nano petit i el nano pantalla enxufat i s'ha acabat el nano.
0: Jo crec presumptament que seria d'aquests, eh? Sí. O sigui, jo prefereixo que s'enganxi una mica les pantalletes que no pas aquells
1: o una mica, una mica. Una mica. No sé si no voleu tenir... Si no esteu disposats a
0: educar
1: la canalla, no en tingueu.
0: Exacte.
2: Jo tinc la desgràcia de tenir ara un grup d'amics que tothom ha sigut pare i hi ha 10 amics i 78 nens. I tots aquests que abans deien és que jo al meu fill, és que vamos, és que al mòbil ni tocar-lo. I ara, amb ulleres de bosses d'ulls fins a la galta, et diuen, ja tindràs tu el teu i veuràs si li dones o no li dones el mòbil de tant en tant. No.
1: L'Alan m'ha fet una mirada assassina, eh? És quan que, he dit això, sí, si no voleu educar la vostra canalla, no en tingueu.
3: És que m'ha semblat molt cunyat, perdona, eh? Perquè tu no saps si aquell nen potser només veu el mòbil al dia del restaurant.
1: Segur, sí.
3: Perquè els adults puguin estar una estoneta.
2: I els fa un piti.
1: Té tota la pinta, segur.
0: Bé, hi ha una frase popular que diu de 0 a 3, pantalla res. Però no diu res dels que tenen més de 3 anys. Bé, va, acabem les notícies, que cadascú foti el que vulgui amb els seus fills. Nosaltres des d'aquí...
1: Dins el que estableix el codi penal.
0: Exacte. Però nosaltres des d'aquí llancem aquesta alerta, eh? I una dona... Aquesta notícia és brutal. Una dona de 60 anys té menys possibilitats de protagonitzar una pel·lícula que un animal.
1: Sí, és la notícia 8M. Vull compartir amb vosaltres avui. Això és el que assegura un estudi que s'ha fet al Regne Unit i que revela que en els últims 3 anys hi ha hagut 4 cops més pel·lícules sobre animals que no pas pel·lícules que parlen sobre dones de més de 60 anys.
3: Home, clar, és que aquí l'interessa, això. El que vol la gent són peluts.
1: Hi ha dones de 60 anys que també són peludes.
3: També és veritat. M'has enxampat per aquí.
1: De fet, i aquesta dada ja a mi encara em torna més boig que la dels animals. Hi ha més pel·lícules protagonitzades per un home que es diu Chris... que no pas per dones de més de 60 anys.
2: Quin Excel més raro que té aquesta agència que fa aquests estudis.
3: M'agradava de Rex.
2: Jo una pel·li de Jurassic Park, però en comptes de dinosaures tenen senyores de 60 anys en un zoo, no la miraria.
0: Ara entenc perquè passo molts dies, molta estona al menú de Netflix, perquè jo busco pel·lícules protagonitzades per dones de 60 anys, que són el meu target.
2: Les que a tu t'agraden estan a una altra pàgina.
0: No les trobo. Xavi Pardo, moltes gràcies.
4: Matina Codina, l'única addicció que millora la teva salut i la dels que t'envolten. Només a RAC 105, amb Ernest Codina.

0: Llegeixo un titular que diu tal que així, diu: cae por un puente cuando hacía el pino
1: ahí
0: en el municipio granadino de Pinos Puente.
1: ¡Joder!
0: Ya, un poble que es diu Pinos Puente i un nano es va posar a fer la vertical a sobre d'un pont que creu al poble i va caure.
1: Ostres!
0: I jo vull pensar que tot això és una operació de l'ABC per intentar recuperar la subscripció de Florentino Pérez. Perquè s'ha convertit en el Mundo Today. Notícia real, la podeu buscar.
2: Ostras. Pues sí, pues eso es como si vives en Mata las Cañas y te mata una caña de pescar.
0: Muy bien, sí señor.
2: Sí,
0: sí señor.
2: Tú sabes que hay una población que se llama Guarromán. Pues está inspirada en ti, Sergio.
3: ¿Por qué eso? Porque es un guarro.
0: I soy un man, claro, es que no falla.
4: Realment sembla un titular de Mundo Today increïble com la realitat supera sempre la ficció. Per surrealista, la següent notícia.
5: Sí.
4: Avui tornarem a parlar una mica de Bad Bunny, en aquest cas d'una dona que, atenció, va trencar aigües després del concert, després o durant el concert.
5: No, just al jo us ho explico, just a la sortida. Es tracta de Lari, una dona embarassada de 38 setmanes que va trencar aigües després d'assistir al segon concert de Bad Bunny a l'Estadi Olímpic. Segons explica la mateixa protagonista, les primeres contraccions van començar quan sortia del recinte. O sigui, just va acabar el concert que ella començava a sortir i va començar a tenir les contraccions i poc després va haver de ser traslladada a l'hospital, evidentment. Havia anat al segon concert de la gira de Bad Bunny i s'ho va prendre amb humor, fins i tot va dir que Bad Bunny va fer que ella trenqués aigües, sí, o sigui, va ser com gràcies a ell, no? Ha assegurat que, malgrat la situació, es troba tranquil·la i emocionada i confessa que es planteja fer-li homenatge a Bad Bunny.
4: Ai, amb
5: el nom del nadó. Diu que està pensant posar-li Arcadi Benito o simplement Arcadi.
4: Joder.
5: Home, no està tan malament, Arcadi.
4: Conejo.
5: Si jo que Bad Bunny,
4: conejo malo.
0: Ara, o Titi. Sí.
6: També et dic una cosa, no m'estranya. Perquè jo no vaig veure... O sigui, no, sóc una dona, com sabeu.
0: Sí.
5: No, que és
3: aquest. Hagués trencat aigües igual.
6: Si hagués anat al concert del pesat aquest.
4: Vas tenir un altre tipus de contraccions, no, Toni?
6: Exacte.
0: Si el nen hagués nascut...
3: Em va generar ganes de cagar.
0: Si el nen hagués nascut a l'estadi, hagués hagut de comprar una entrada, saps? A dir, hòstia, ara som dos.
3: Amigo.
0: 500 euros pel nadó.
5: No sé, si ho talia abans, no hagués anat.
4: Diu la notícia de quants mesos estava la...
5: Estava 38 setmanes.
3: No ho sé, no li tocava.
0: No ho sabes,
3: no tocava. A partir de la...
5: Ara t'ho dic, quants
3: mesos? A partir de la 37 ja podria parir, encara que és una mica... Sí. Bueno.
0: Ja està un home fent-li mansplaining a la Mar Puga de com va un embaràs.
5: És que clar, jo m'he apuntat les setmanes,
4: Sí, Mar, un moment, és que la pregunta que t'estic fent és per subratllar una possible imprudència de la dona. Vull dir, jo no sé si en 9 mesos me'n vaig a un concert allà amb 55.000 persones més.
3: No ho va calcular massa bé, potser, o va aconseguir les entrades i va dir, mira, és igual.
5: Sí, quasi 9 mesos, 8 mesos i mig.
2: I tu imagina't ser el nadó i néixer en un concert de Bad Bunny, no? Què és això, aquest planeta, no?
5: Li posaran Bad Bunny tota la vida, aquest nadó. Pobre.
0: Quina gòbia.
5: Quina mandra.
7: Tant si és per llevar-te com si és per escalar una muntanya, el consell és el mateix. Posa't l'arnès. Cada dia, de 6 a 11, Matina Codina, només a RAC.

0: End of Beginning, el matina codina de RAC 105, una altra de les cançons consolidades, d'aquelles que apel·la una mica a la sensibilitat, que emociona, que està ben cantada, que és melòdica bé, i si no, no sonaria RAC 105, perquè aquí només sonen les millors. Parlant de les millors, bon dia, Mònica Albert.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Acalorat, estic acalorat,
1: ja
0: com absolutament tothom. Jo crec que és un dels temes de conversa més repetits actualment.
1: Ja ho sé.
0: Ha arribat abans aquest any la calor i ha arribat sobtadament.
1: Sí, a més a més,
0: sensació,
1: ha arribat de manera sostinguda, que a vegades tenir un parell o tres de dies de molta calor el mes de maig era normal, però tants dies seguits i veiem que no baixa, doncs és complicat. És complicat perquè costa de suportar després de la primavera que hem tingut, doncs amb més suavitat i fins i tot amb algun xàfec. Però de moment paciència, perquè avui tornarà a ser un dia de calor intensa, amb temperatures d'entre 27 i 33 graus que encara pujaran més de cara als propers dies. Demà fins i tot es podrien arribar als 35 en punts del Pla de Lleida, l'Ebre, Catalunya Central o també l'interior de les comarques de Girona. Tot plat amb sol i aquesta tarda només amb alguna nuvolada en zones de muntanya, que demà i dijous sí que deixaran algun ruixat en punts del Pirineu, i després divendres i dissabte aquests xàfecs es podrien estendre per més sectors del centre i del nord del país. I hem tingut de moment nit tropical en alguns punts de Catalunya. A Mataró, per exemple, tenim 21 graus, a Portbou també, entre 18 i 21 graus també a Barcelona, 18 a Tarragona, 13 a Lleida i 12 a Girona.
0: Nits tropicals, doncs, per dormir una mica així lleugerets de roba, per fer un còctel tropical.
1: Sí, això al cap de setmana, ara a treballar.
0: Totalment.
1: Sí.
0: Hòstia, molt bé. Mònica, moltíssimes gràcies.
1: Que vagi bé.
0: Escolteu una cançoneta i a seguida tots els titulars d'aquest dimarts 26 de maig.

0: Doncs vinga, una cançó per ballar i per suar encara una mica més la gota gorda. Estem aquí amb un San Francisco, igual d'animats que sempre, per aquells que torneu a la rutina després del cap de setmana llarg de la segona Pasqua. 6:34, RAC 105 Matina, acudint a la ràdio més entretinguda, desperta i enèrgica del dial. T'acompanya ara amb les notícies més destacades del dia d'avui. Heu de saber aquesta hora que el sumari judicial assenyala José Luis Rodríguez Zapatero, però de moment no aporta proves concloents. El situen com la peça clau de l'entramat corrupte, però fins ara tots són només indicis. L'empresa de les seves filles també està en el punt de mira i la policia encara investiga la documentació requisada. Déu-n'hi-do l'embolica al voltant de l'expresident. L'entorn de Zapatero nega les acusacions i creu que l'expresident espanyol no tindrà un judici just. Ho ha dit Luis Arroyo, qui li fa de portaveu. Zapatero ja ha preparat la seva defensa i no pararà fins al proper 2 de juny i ho farà davant de l'Audiència Nacional. Mentrestant, a l'Orient Mitjà, quan la pau sembla imminent, els Estats Units han tornat a atacar l'Iran. Ha passat de matinada i, segons el Pentàgon, ha estat en defensa pròpia. L'atac arriba en ple alto al foc i enmig de converses per una treva de 2 mesos. En els esports, el Manchester City homenatge a Pep Guardiola amb una festassa espectacular. Centenars de milers d'aficionats van acompanyar-lo en una rua per celebrar les 2 copes que l'equip anglès ha guanyat aquesta temporada. També era l'equip femení campió de Lliga. I després, 20.000 seguidors més van omplir el recinte més nou de la ciutat, que és el Cop Life, per recordar els 20 títols que ha guanyat l'entrenador català en l'última dècada. Espectaculars els números de Pep Guardiola al Manchester City. I l'absència de jugadors del Real Madrid a la selecció espanyola entra de ple en la campanya electoral del Club Blanc. No n'hi ha cap del Real Madrid i, en canvi, n'hi ha 8 del Barça. El rival de Florentino Pérez a les eleccions, Enrique Riquelme, ho ha atribuït a un error en el projecte del dirigent blanc i ha aprofitat per ficar-hi cullerada, però alhora ha anunciat que té lligades 2 estrelles mundials al més pur estil Florentino Pérez. Més notícies! El líder de l'Organització Mundial de la Salut viatja avui al Congo pel brot d'Ebola. Tedros Adhanom hi va després d'admetre que l'expansió del virus els està superant. Ja hi ha 220 morts i una desena de països que estan en alerta. I un nou fàrmac redueix el colesterol de manera duradora amb una sola dosi. És una teràpia d'ARN que elimina el 60% del colesterol dolent possiblement per tota la vida. L'assaig clínic s'ha publicat a The New England Journal of Medicine. I els Mossos van començar a sospitar de Jonathan Andic quan va dir que no havia vist caure el seu pare. Això ho avança el periòdico. A banda, també hem sabut que el dia abans que el detinguessin, Mango va reforçar els seus sistemes de control intern. I en marxa a aquesta hora un macrooperatiu policial contra el narcotràfic a Girona. Ha començat de matinada i participen més de 600 agents dels Mossos. Es tracta d'un grup que es dedica al cultiu i tràfic de marihuana i, de moment, doncs no sabem si hi ha detinguts. I aquest migdia els sindicats i el Departament d'Educació es tornen a reunir per desencallar el conflicte. Si no hi ha acord, la USTEC amenaça d'aixecar-se de la taula definitivament. Demà arrenca un cicle de 8 vagues consecutives amb una aturada a tot Catalunya. I avui, ho dèiem ara amb la Mònica Usart, l'estiu ha arribat molt d'hora i de manera sostinguda a Catalunya. Tornarà a ser un dia de calor intensa i els termòmetres no faran més que pujar en els pròxims dies. Doncs ens haurem d'anar adaptant i també, diguem-ne, engegar abans els aires condicionats, els ventiladors, no? Vestir més lleugers, hidratar-nos, una mica de flis-flis i refrescos. Ja ho sabeu de què va això. Estem a Catalunya Mediterrània i estem acostumats ja. 6:37, fem una pausa i tornem de seguida al Matina Codina amb la Mar Puga, les efemèrides, l'Arnau Molet abans de les 7 i també un primer cop d'ull a la xarxa viària. Bon dia des de RAC 105.
1: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
2: RAC 105 Barcelona.

0: Coneixes Mon, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a mon.es.
1: Moltes més.
2: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
3: Nova Honda SH125, l'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
4: El Ballet Clàssic Internacional presenta El Llac dels Cignes.
5: La companyia de dansa clàssica reconeguda amb el premi al millor espectacle de dansa en 4 ocasions reuneix a ballarins de trajectòria internacional en una gran producció i una cuidada posada en escena.
4: El Llac dels Cignes, dues úniques setmanes, des del 17 de juny al Teatre Apolo. Entrada ja a la venda a teatreapolo.com.
6: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
7: RAC 105. Nil Moliner, Premi RAC 105 a millor artista de l'any.
8: I gràcies a tots i a totes les artistes que esteu avui aquí, perquè m'inspireu moltíssim, molts de vosaltres, i és increïble, és un plaer compartir seient i camerino amb totes vosaltres. Així que gràcies.
9: Premis RAC 105.

La veu 100% reconeixible del Nil Moliner, que avui passarà pel matí a Codina. Serà cap a un quart d'11 del matí. Farem una immersió en el seu treball Nexo, des del qual hem escoltat aquesta cançó. Me acuerdo de ti. Vindrà amb la seva gorra, amb la seva simpatia, amb la seva generositat, amb la seva bondat. És un tio que ens encanta, el Nil Moliner.

0: I avui vindrà en persona aquí a l'estudi RAC 105. Bon dia, Marc Puga!
1: Hola, bon dia! Què passa? Quina il·luna, que vingui el Nil.
0: Sí, home, i tant.
1: M'encanta, escolta'm bé.
0: Darrerament ens estem veient molt clar entre els Premis RAC 105.
1: És que és un mes de l'equip.
0: Sí, ens va convidar al seu estudi clar. També a fer una preescolta de sí. Tot el disc. Vull dir que bé, hi ha una bona relació i avui ho farem palès aquí a l'antena. Però també em preocupes tu, com has dormit,
1: sí?
0: Com estàs, com
1: et
0: trobes.
1: He dormit bé, tio. Sí. Ahir vaig tenir una cita, Ernest.
0: Epa.
1: Sí, i ho dic aquí, en directe.
0: A pit descobert, eh?
1: Ja està, s'acaba aquí el titular. Però va ser una cita. Vull dir que és un bon... És una cosa bona per la... Sabeu que jo estic de celibat voluntari, que estic amb el cor trencat.
0: Bueno,
1: doncs és, no? A poc a poc...
0: Sobre aquest celibat voluntari hi ha d'haver novetats per nassos, perquè darrerament, bueno, estàs activa.
1: Bueno, tampoc tant, eh? O sigui, però ahir vaig tenir una cita.
0: T'has ficat tu sola en aquest jardí i ara en sortiràs tu sola, ja està.
1: No, jo només explico.
0: Va anar bé.
1: Va anar molt bé, el noi és molt bo, sí, és molt bon tio. I a més vam anar allà al Poble Espanyol fent el Festival de les Croquetes. Vull dir, és un plan xulo, no?
0: I què tal? Vas menjar croqueta? Sí?
1: Bé, vaig menjar croqueta, sí. Vaig anar en contra dels meus principis. Sabeu que jo no menjo ànec i vaig menjar una croqueta de pato pequín, no? Jo no menjo ànec, però el pato Donald, i ahir vaig fer com l'excepció. Però mira...
0: La croqueta sempre és un molt bon aperitiu.
1: Sempre és un bon plan, sí. No? La croqueta, sí.
0: Si és cruixent i és gustosa i està ben treballada.
1: Sí.
0: A mi m'agrada molt la de pernil,
1: per
0: exemple.
1: Sí, a mi no m'agrada, veus, la croqueta de pernil.
0: No sé si en parlarem després de croquetes, no?
1: Ah, no. O sigui, si vols, ho comentem amb els companys, però en principi no. No té gaire més, eh?
0: Però què és això de la croqueta? Què és això de la croqueta?
1: És un festival que no aneu perquè va acabar ahir. El Poble Espanyol, que és una cosa nova que vam fer a Sevilla i ara a Barcelona. I és com croqueta crash. Busques el teu crash amb croquetes. O sigui, en plan, tens com cites i tal. O sigui, jo no vaig anar a això, eh? Però pots fer-ho. És com un speed dating de croquetes.
0: És que com
1: està
0: que la croqueta és cuina de reaprofitament i hi ha croquetes de tota mena, de tot tipus, no? I és un bon lloc, efectivament, per lligar el tema de la croqueta.
1: Va, escolta, bé.
0: Entrem en matèria, perquè tu i jo estaríem garlant sobre res i sobretot fins a les 11 del matí. Relativament. Entrem ja amb les efemèrides i commemoracions d'aquest 26 de maig, en què molta gent torna a la rutina. Va, som-hi.
1: Mira, començarem parlant del Picasso de la música. Atenció. Aquest. Ole, el 26 de maig del 1926 va néixer Miles Davis, un geni que va revolucionar el jazz i va canviar el rumb de la música diverses vegades al llarg d'una apassionant carrera, influint en una llarga llista d'artistes de diferents gèneres. L'estem escoltant, és aquest. Vinga, i fa 103 anys de la primera carrera 24 hores de Le Mans. Són les carreres de resistència a cotxes que valoren la rapidesa del pilot, però sobretot la capacitat del cotxe a guanyar 24 hores donant voltes al volant.
0: Saps què em flipa de tu, per exemple, que t'agrada la Fórmula 1 i després vas de copilot a un cotxe i si superem el límit de velocitat establert ja et cagues.
1: Que a mi m'agrada veure-ho, però no viure-ho.
0: Val, perfecte. No, està bé.
1: Ara, escoltem la trinca, home, va!
0: Ole.
2: Napoleó tenia 100 soldats.
1: El 1805, Napoleó Bonaparte és coronat rei d'Itàlia. Tal data com avui. I estem escoltant això que molesta tant una mica, no? No m'agrada la velocitat i tampoc m'agrada el metro. Doncs el 1921 es creava la Companyia Gran Metropolitano de Barcelona S.A. per començar a construir els metros.
0: Mals dies, aquests de calor sufocant, de xafogor i de d'olors fortes. Viatjar amb el transport públic doncs es fa una mica més difícil. Ànims.
1: Ole, vinga, i el 1967 s'aprova una llei a Espanya que limita el nombre d'exàmens a la universitat.
0: Home, està bé perquè hi ha el típic professor que està enfadat tot el dia i...
1: Exacte.
0: Examen sorpresa. No. Escolta, el cervell i l'esforç dona fins on dona. Què més?
1: I acabarem parlant dels Dràcules. No sé si t'agraden a tu, però avui és el Dia Mundial del Dràcula.
3: Soy un Drácula, yeye, que a nadie asusto. Si no tiemblan ante mí, no.
1: L'autor irlandès Bram Stoker el 1879 publicava la novel·la Dràcula i per això avui se celebra aquest dia.
0: Ets fan de la figura de Dràcula, tu, no?
1: M'encanta, a més m'encanten els vampirs. O sigui, és un univers que m'apassiona, la veritat que sí.
0: Molt bé, doncs vinga, una mossegadeta per tu.
1: Això,
0: és increïble com ets capaç de trobar una cançó cutre per cada família.
3: Soy un Drácula, yeye, que a nadie asusto. Si no tiemblan ante...
0: És Andrés Pajares, de veritat. El segle XXI, l'any 2026, escoltant Andrés Pajares al matina.
1: Quina cançó posaries,
0: estic
1: tu?
0: Estic a punt de disparar-me. Home, deu tenir una banda sonora, no? Una mica més moderna, Dràcula, no? No l'has ni buscat.
1: Home, perquè ja m'agrada el Pajares, a mi.
0: 11 minuts i mig i les 7 del matí he fitxat un personatge a la Marc.
1: Sí,
0: Correta.
1: Realment.
0: Escolta, quins famosos bufaran avui les espelmes?
1: Doncs mira, el futbolista Marc Bernal, avui fa 19 anys. També el ciclista Adrià Periques en fa 20. El creador de la sèrie South Park, aquesta de dibuixos
0: sí.
1: animats, el Matt Stone.
0: Eres un cabrón, hijo puta.
1: Aquesta, doncs avui fa 55 anys, el creador. També una actriu meravellosa que l'hem vist a Harry Potter, Els Miserables, El Club de la Lucha. Ella és la Helena Bonham Carter. Avui fa 60. També el rei de Dinamarca, Frederic de 10, en fa 58. I seguirem amb Lenny Kravitz, que en fa 62.
0: Gran rockero Lenny Kravitz, per molts anys. Qui més?
1: I aquesta t'agradarà. El músic Isaac Slade, ex-cantant de The Frey, en fa 45.
0: Tremendo tamardo aquest How to Save a Life de la banda sonora d'Anatomia de Grey. Alguna cosa més?
1: No.
0: Doncs vinga, va, compto ja els astres.
1: Vinga, avui els lleons tindreu un bon moment per prendre decisions personals. Els balances, tindreu fluïdes en les relacions i potser alguna conversa important. Si sou sagitaris, tindreu oportunitats inesperades i energia alta. I els taures, sentireu una estabilitat econòmica bona i és un dia de calma mental.
0: Meravellós. Doncs vinga, cop d'ull a les carreteres. El primer que fem avui, dimarts, Ferran Aràndiga, com està el trànsit de Catalunya? Bon dia.
4: Bon dia, bon dia. Doncs comencem la jornada d'avui dimarts de moment sense incidències destacables. Parlem a hores ara de retencions habituals cap a la capital catalana. Tenim 3 quilòmetres de lentitud ja cap al nus de la Trinitat, sobretot per la C58 i la C33 en direcció Barcelona. Per retruc, com és habitual, hi ha afectacions a les dues rondes en sentit sud fins a la Vall d'Hebron per la B20 i per la fins la Barceloneta per la B10. Cap al Vallès ja es registra congestió també per la C58 des de Sant Quirze en sentit sud i a la C17 i C59 cues d'un quilòmetre en sentit sud a Parets i Caldes de Montbui. Per últim, al Llobregat tenim cues des de l'enllaç amb la AP7 i la B23 al Papiol, també per la A2 des de Pallejà i per la C32 des de Viladecans en sentit nord, 2 quilòmetres de retencions. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies i un petó a tots els conductors i conductores que ens sintonitzeu, ara que falten 9 minuts per les 7 i la Mar Puga ens proposa el hit per saltar boing, boing del llit.
1: I avui saltaran, eh? A més, com molta gent ve de Pont, és un dimarts com de, no?, de sabra curta, que convida a ballar, fa calor, jo ja ho sabeu que he sigut animadora de càmping, jo quan ve el bon temps et donen ganes d'escoltar aquestes cançons d'estiu, de ballar, com la que escoltarem del Henry Méndez, Mi Reina. Méndez!

0: La voz del flow tropical. Doncs segurament avui a molts pobles i ciutats de Catalunya s'ha viscut una nit tropical d'aquelles de treure, doncs, jo què sé, un còctel, un mojito, una caipirinha, una caipirosca, i també d'escoltar de bon matí aquesta cançó del Méndez, que ja sabeu que viu a Sant Quirze del Vallès, que molta gent pensa que és de Puerto Rico, com el Bad Bunny, però no, és, viu aquí el Méndez.
1: Matina Codina.
2: Abans de les 7.
3: Qui em truca ara, tio?
2: L'Arnau Mulet.
0: L'Arnau Mulet també és mi reina. Bon dia, Arnau!
4: Ei, bon dia, Catalunya, bon dia, Osona. Ei, Henry Méndez, que viu aquí, que parla un català perfecte, que vam descobrir en una entrevista que els hi vas fer tu, precisament, sí, Ernest Codina, i que poden trobar al YouTube de RAC 105.
0: Tampoc té un català de Castellfollit de la Roca, però diguem-ne que l'ha depurat amb el pas dels anys. Sí, sí.
4: Sí, no, el parla molt bé, sí. No, i és d'agrair, escolta'm, clar que sí.
0: I és un catxondo, No fa gaire vaig estar a Mundinar, sí, que aquell també hi era, i la veritat és que fa molt riure el Henry Méndez.
4: Fa temazos, a part de tot això, fa temazos, perquè aquest que m'acabes de posar ara mateix m'ha despertat d'una manera bàrbara. M'ha encantat. Sí, molt bé, Marc Puga. Avui sí.
0: Un dels reis de l'electrolatina. De què ens parles avui, Mulet? Va, que és tard.
4: Va, parlo de dormir, perquè en l'actualitat tothom té el cap que l'ideal és posar-te al llit i dormir 8 hores del tirón. Faig un apunt. Això és el que diuen els metges, que va bé, tot i que hi ha molta gent que no pot complir-ho pel diferents motius que no entraré. Però, en fi, anem al torró. Va, resulta que això podria ser una invenció moderna. Escoltem el tall de Candelius Funk, que ens ho explica bé, va.
5: Hasta el siglo XIX, en las sociedades occidentales preindustriales, la norma no era dormir del tirón. El historiador A. Roger Ekirk ha documentado lo que llama sueño segmentado. Es decir, un primer sueño desde el anochecer, un despertar a medianoche de aproximadamente una hora y un segundo sueño hasta el amanecer. Y al parecer, durante este intervalo nocturno, la gente rezaba, hablaba con su pareja, visitaba a los vecinos o simplemente dejaba volar los pensamientos. Es decir, que no estamos hablando de un insomnio patológico, estamos hablando de un ritmo normal. Lo que aparentemente cambió esto fue la luz artificial. Primero el aceite de ballena en el siglo XVIII, después el gas en el siglo XIX y después la electricidad.
4: Vale. Bueno, doncs el resum seria que abans, a la nit, a mitjanit, es despertaven i estaven una hora fent coses, que crec que és una cosa molt bona de dir, mira,
0: una mica
4: desperto a mitjanit.
0: Aquesta cosa de llevar-te a les 3 de la matinada, treure la cadira i fotre't a xerrar amb el veí, i després, bueno, torno, vaig a fer la segona part de la dormida, no?
6: Fes
0: un kit-kat, un parèntesi una mica estrany. Ara el que fem és l'habitual pipí de mitjanit, això sí, no?
6: Sí,
4: això hi ha molta gent que... Sí. Sí, que es desperta per fer això. Però no, jo aposto molt per tornar a fer això, no? Despertar-te una hora i estar una hora, doncs, parlant amb la teva parella, menjant alguna cosa, no?
6: Sí,
4: i, no
6: aquesta
4: sé,
6: nit
4: discutint
6: ho proves
4: sobre temes.
6: I demà ens ho expliques.
4: Ja, la despertaré a veure què em diu. Home, a les 2 de la matinada li diré, ei, que és l'hora de parlar, va.
0: Amb la parella, quan estàs en la primera fase aquesta de més apassionada, més íntima i tal, és habitual llevar-te mitjanit i fer una mica l'amor, això sí.
6: Sí.
0: Això sí que estava instaurat, almenys quan jo he tingut parella, això passava.
6: Passava. Caram, no ho recordem,
0: Estem en d'altres temps. Jo el que sí que faig és fotre una migdiada, que són 2 o 3 hores, saps? I llavors a la nit...
4: Hosti, això és massa, Codina, ja ho hem parlat algun cop, que és massa,
0: Sí, mira, però tots els científics, sisplau, que consensuïn ja totes les teories sobre el dormir, perquè jo ja m'he despistat, ja no sé el que és bo i el que és dolent.
4: Ja.
0: Jo faig, com la majoria de ciutadans de Catalunya, el que bonament puc. Arnau Mulet, com sempre, t'agraïm aquesta secció abans de les 7, fem una pausa i tornem de seguida al matí. Codina de RAC 105.
7: Així respon un expert de Securitas Direct de del perill.
8: Soc l'Anna de Securitas Direct. Entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
7: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
8: Soc l'Anna de Verisure. Entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
7: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
9: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila, perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fúmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu. No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida. Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
10: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí. Ocasión Plus.
3: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Jo me voy a Ocasión Plus.
11: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
12: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el
13: 99.784-99784.
12: Sèrie
13: 37037.
12: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
14: ¿Qué mar baña las costas de Andorra?
15: Cantábrico.
14: Ninguno.
1: Matina Codina. Una festa cada matí amb l'Ernest Codina.
16: Matina Codina.
0: Doncs mira, són les 7 en punt d'aquest dimarts, que ja, diguem-ne, tothom ha tornat a la rutina, per tant, ja no hi ha diferències, no hi ha greuges. Bon dia, Sergi Ferrer.
17: Bon dia, Ernest. Què ves conduir ahir i quina merda que torni tothom a la carretera, eh?
6: Ostres,
0: però prefereixes circular millor, però que els altres tinguin festa, o el que t'ha passat avui?
17: Com em coneixes, Bandarra? No, jo vull que treballi tothom. A mi m'agrada que tothom pringui igual que jo, i si poden llevar-se més d'hora, també m'agrada.
18: Si ahir haguéssim fet festa, bon dia,
0: bon
18: no
0: dia,
18: haguéssim vist que no hi havia trànsit.
17: Ah, clar, al final és la bona. Mira quin escenari et plantejo, però no el tindràs mai.
18: Toma.
17: Doncs gràcies, collboni.
0: Bé, l'operació tornada ja és una realitat, i també ha tornat a l'estudi l'Alan Lillo, bon dia.
19: Hola, bon dia, com esteu?
0: Com estàs, màquina?
19: Bé. Sí. Pitjor que vosaltres, eh? Perquè avui he dormit molt poc, jo.
17: Explica, company, és que la teva vida és una sitcom, eh?
19: No, res, que tinc el nen malalt. Per cert, una salutació molt cordial a la doctora de Mataró, que li va dir al meu nen en 2 minuts, que el va revisar en 2 minuts, que no tenia res. Que al cap d'una estona vam anar a un altre metge i va dir que té bronquitis.
17: Sí, llavors... La forquilla era àmplia, eh?
19: Sí.
6: Però vas anar a un altre metge i tu va dir l'altre metge, no?, que tenia bronquitis.
17: Sí, clar. Primera no. La primera se'n va anar a dormir pensant que bé que aquell nen no té res.
19: Exacte.
0: Per tant, un error flagrant en el diagnòstic, no?
19: Sí.
6: Tenia pressa.
0: Tenia mandra. Doncs
19: pues no ho sé, sí. Però...
0: Però què li va fer? És a dir, no el va ni escoltar. No,
19: el va dur la meva dona.
0: Sí.
19: De tal manera que jo no hi era físicament, però diu que el va atendre molt, molt ràpid. Li va dir, no té res.
17: Li va receptar sana, culito de rana.
19: I després el vam veure a dormir, o sigui, un cop estava dormint durant el dia, perquè estava molt cansat i molt, molt fatigat, sí. Vam veure que respirava a tota velocitat, com si acabés de fer un sprint. I vam dir, home, no és normal que dormint estigui respirant a aquest ritme, no? Sí. El vam dur ràpidament al metge i ens va dir no, té bronquitis.
0: Bueno, doncs escolta, un aplaudiment pel segon diagnòstic,
6: pel segon
0: metge. I esperem que el Max es recuperi aviat, en qualsevol cas, un pare de bandera, l'Alan Lillo, que aquesta matinada li ha tocat, doncs, pringar una miqueta.
6: I l'Estela, que el va acompanyar al metge.
19: Sí.
0: L'Estela encara no la coneixem.
6: Home!
19: És veritat.
6: Que vingui.
0: Sí, ja fa 2 temporades
19: Porti
0: que
19: estàs aquí.
0: 2 anys, eh? Que estàs al Matina Codina i no he conegut l'Estela. Què amagues?
17: Jo tinc el seu número, de l'Estela. Hem parlat alguna vegada per WhatsApp.
19: Mira, el Sergi és veritat. Sí. Com ho podem fer, això?
6: Però existeix o no? Sí,
18: ens porti a esmorzar un dia.
19: T'imagines que no? És una invenció.
17: És una fragona amb ulls que li ha posat.
0: Farem com els jugadors del Barça. Farem un sopar de final de temporada en què anirem amb les parelles. Per tant, jo m'he d'afanyar i tu, Marc, també, a trobar parella.
6: Tu i jo anem com a parella. Així no hem de portar externs.
18: Esteu liats, vosaltres.
0: Ens emboliquem tu i jo, ja està.
6: Anem com a parella i així podem lligar amb altra gent aquella nit.
17: Segur que anirà molt bé per la temporada que ve que us lieu.
0: Sí.
6: Bueno, si no, igual ja ho hem fet i
0: no
6: ho saps.
0: Nosaltres no som tòxics. Nosaltres ho sabrem portar a les mil meravelles.
17: No ho dubto.
0: Marc Pugabà, sisplau, explica'ns la teva infopua d'aquesta hora del matí. De què ens parles avui?
6: Doncs mira, d'una família dels Estats Units que va comprar diverses urnes funeràries per internet, per Amazon, perquè es va morir un avi, volien repartir les cendres entre tota la família i van dir comprem diverses urnes i així cadascú té un trosset de l'avi, no? Té una part.
19: Quin detallasso,
6: I què van fer?
17: Si fossin uns nuggets.
6: I què van fer? Què van fer? Doncs posar-se a comprar urnes a lo loco, allò, vinga, 10 urnes, 15. Però, quan van arribar totes les urnes d'Amazon, una d'elles, atenció,
17: què?
6: Pesava més del compte.
0: Ui.
6: Clar, no era tan lleugera. I quan la van obrir, van descobrir que contenia les cendres d'una altra persona desconeguda. Perquè veieu que compta amb el que compreu per internet.
0: Veníem una mica de matèria orgànica.
6: Sí, van dir que potser l'última voluntat d'aquell mort era viatjar i per això estava una urna, no sé, a la venda, no? D'alguna manera, no sé com arribar allà.
0: Sempre s'ha de llegir la lletra petita quan fas compres online.
6: Sí.
0: Però trobo que molt poc carinyo la persona que va vendre la urna amb el seu familiar, amb la resta del seu familiar.
6: Home, això és tan bèstia. Segons la família Amazon, només els va retornar els diners de la compra. Inicialment no es va aclarir, no, si no van demanar disculpes, es va quedar aquí, simplement els hi van tornar els diners. I el cas doncs, es va fer molt viral als mitjans i a les xarxes perquè, evidentment, doncs, comprar una urna i que hi hagi un mort dins.
0: Una notícia, la de Marc Puga, que convida de nou a
6: no
0: potenciar el comerç local i físic.
6: Exacte.
0: No?
6: Exacte.
13: Si no us importa, m'agradaria fer un petit minut de silenci per aquest avi que va morir, que es va quedar doncs, amb el repartiment aquest de les urnes.
17: Sí.
13: I també un altre minut per l'anterior. És a dir, per la pols que venia de la urna...
17: Clar, són dos minuts en total.
6: Bé,
0: una notícia avui mancada de respecte cap al difunt aquest. Gràcies, Marc.
17: I el minut de silenci, no el farem.
0: Ara el fa Lluís sol aquí al passadís. Anem al passadís, Lluís.
13: Sí, som-hi,
0: vinga.
1: Matina Codina. Cada dia de 6 a 11 a RAC 105.

0: Faithless Insomnia. Una molt bona manera d'anar arrencant la jornada, el so dens que acabeu d'escoltar. 7 i 8.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
2: Al Matina Codina és l'hora de fer zàping.
0: L'habitual passeig per l'actualitat amb els àudios del Xavi Cazorla.
3: Doncs sí, i hem de començar amb un tema important, és que des de Madrid odien una mica més al Barça, però també, i això és novetat a la selecció espanyola, per una cosa que passa cada 4 anys. A l'últim Mundial van odiar a la selecció espanyola perquè el seleccionador era Luis Enrique, i ara l'odien perquè no hi ha cap jugador del Madrid, i a més del Barça n'han convocat a 8.
4: Hòstia. Això és pitjor pel Barça.
3: Sí, en teoria sí. Una vergüenza, però clar, a la plantilla del Madrid et poses a mirar, tampoc hi ha tants jugadors espanyols. Però bé, un dels jugadors convocats, òbviament, és Lamine Yamal, que a dia d'avui està lesionat. Això va comentar una mica el seleccionador Luis de la Fuente sobre els 8 convocats del Barça i particularment sobre com pensa cuidar de tu, Lamine, d'aquesta lesió que encara tens.
5: Moltes gràcies.
6: Que no sé si són 8, es que no tengo ni idea. Y si lo sé, se me ha olvidado ya. Jugadores de la selección española. Jugadores que pueden jugar en la selección, sean de aquí, de Burgos o de Cuenca, que me da igual. Yo, no vamos a acelerar ningún proceso. Estamos, como comentaba antes, coordinados perfectamente con los servicios médicos de todos los clubes de los jugadores que están en proceso de recuperación. En cualquier caso, estamos hablando del campeonato del mundo. No se arriesgará en la medida que no se pueda arriesgar, pero si hay que arriesgar, los futbolistas quieren arriesgar en un campeonato del mundo. Entonces, dentro de ese margen de máxima seguridad, de confianza y de que sabemos que tiene el fútbol y el que la parte que no tiene, porque en el fútbol sabemos que te puedes lesionar, los que hemos jugado al fútbol, pues como yo en una ocasión bajando de un autobús, pero si hay que correr algún riesgo, habrá que correrlo. Que creamos oportunos para ganar el partido de Cabo Verde, que va a ser un partido muy difícil, aunque primero hay que mirar el partido de Irak, que para nosotros también es muy importante.
7: Vaya turra, nos acaba de soltar el telecomunicador español.
4: Pues sí, calvo mortal.
0: Parli ràpid i per dir una sola cosa, la vagi repetint moltes vegades.
8: Sí, és ja. Aquesta gent que creu que és més llesta del que és. Llavors parla d'una manera que no correspon amb el missatge.
3: Exacte. El que vol dir, a part que el partit d'Iran és molt difícil, que és una cosa que... Val, okay. És que la mínia mal, si ha de jugar el primer partit, clar, jugarà, no. Perquè és un Mundial i viva Espanya, coño. Clar.
5: Pues ja està, pues ja trecaré la cama per Espanya.
0: En qualsevol cas, una vergonya que no hi hagi un jugador al Real Madrid, això que digues tu, Cazorla, és veritat, que hi ha molts jugadors que no són espanyols, però no n'hi ha ni un, és greu, no?
4: Són tots negros. Com un espanyol?
8: No té res a veure, pot ser negre i espanyol.
4: Ai, ni un negro espanyol.
8: Mira l'Endongo.
4: Ja te lo digo yo, que Endongo.
0: Però vergüenza, tu. Sí que hem de fer l'exercici de... pensar com un aficionat al Real Madrid seguirà el Mundial sabent que la immensa majoria de jugadors són blaugrana.
4: Buah.
0: Vull dir, no sé si costa, entenc, com a espectador, fer aquesta diferència, no?
8: Clar, ja et dic jo que jo no la faig.
5: Que fort. Tu imagina que fos a l'inrevés, que clar, tots fossin del Madrid.
0: Bueno, jo és que no segueixo el Mundial. Canviem de tema, canviem de tema.
8: Vinga, perquè... Lillo.
3: Ja s'acaba la matraca de Bad Bunny, eh? Ja està, ja estem acabant. Sí, sí, de veritat.
0: Discrepo perquè venen 10 concerts a Madrid.
3: Bueno, però que ja ens agafarà més lluny, llavors ja haurem de colar d'una manera diferent o perquè la Mar li faci molta més il·lusió de la que li fa que parlar-ne d'aquí. Però faltava un tema i una persona. Ahir el món va implosionar quan vam veure una foto des de la Sagrada Família amb Bad Bunny i Salvador Illa.
9: Hola! El viatge del Papa ha disparat les reserves a la Sagrada Família. Ningú se la perd. Tampoc Bad Bunny, el porto-riqueny que actuava a Barcelona, també ha visitat el temple. En deixa testimoni aquesta fotografia que ha penjat a les xarxes el president de la Generalitat.
4: No es veu la fotografia.
8: Què és ràdio, Marta?
0: No us ha patat molt al cap de veure Salvador Illa i Bad Bunny junts a la Sagrada Família? Sí. Jo no sé si això, president, estava organitzat, si us vau trobar allà,
10: no,
0: com va anar.
10: No estava organitzat, però el senyor Benito em va demanar una instantània i jo li vaig dir...
8: Instantània.
11: Ah, te la va demanar ell. Ah,
0: jo crec que és vostè qui aguanta la càmera, per tant, entenc que és el president de la Generalitat que li diu... Benito, Benito. La
8: foto. I el Benito va dir, usted quién es?
10: Tinc el braç més llarg i llavors quedava millor.
11: I era amb el mòbil del Benito o amb el teu?
10: Era amb el seu.
11: Amb el seu.
10: Me la va passar després.
0: És fan vostè de Bad Bunny? És fan.
10: M'agrada molt.
0: Quina és la seva cançó preferida de Bad Bunny, per exemple?
10: Quina diríem? Totes m'agrada molt, m'agrada el que parla de Hein.
11: Pots cantar una?
10: Sí, home, sí.
12: Debí tirar más fotos de cuando te tuve.
10: Debí tirar més besos.
8: No sé qui dels dos vocalitza menys.
12: La
0: Bueno, la foto se la van fer. Ara bé, és veritat que Bad Bunny, abans dels concerts, volia anar-hi, però com que hi havia aquella bogeria absoluta de fans concentrats davant de l'Hotel Mandarín, per seguretat, diguem-ne que es va estalviar aquesta visita i s'ha fet a posteriori.
13: Oh, saps què diuen ara? Ho he vist a Twitter, per tant, és 100% veritat.
10: Sí, sí.
13: Es veu que coincidirà els concerts de Bad Bunny a Madrid amb la visita del Papa a Madrid. I diuen que igual el foten a la casita.
11: És cunya?
0: El Papa.
11: És cunya?
13: Diuen.
10: De fet, jo havia d'estar a la casita, també.
11: Sí, no?
10: Penso que estava dins de la casita, fent uns temiquis.
11: Temiquis.
0: És, sens dubte, una de les imatges del dia. Entenc que hi van anar junts, ja devia estar organitzat, i hi havia d'haver 80.000 Mossos d'Esquadra. Sí que és veritat, però, que s'ha criticat que Bad Bunny n'és tapat, perquè es veu que és una falta de respecte, que les dones sí que es poden tapar, però que els homes no poden anar tapats
13: en
0: seu eclesiàstica.
13: Cosa fàcil, el catolicisme.
0: Amb què acabem, Xavi?
3: Doncs amb una nova notícia sobre com de difícil és el tema de la vivenda a Barcelona. Els preus abusius pel lloguer o per la compra hem de sumar que s'estan venent pisos sense cèdula d'habitabilitat.
13: Què?
3: Això vol dir que et poden vendre com a pis un traster, si volen, un armari d'una estació de Rodalies o un contenidor de frigo.
13: Correcte.
3: És igual. Això, si ho explico jo, és una mica estrany, així que millor aquesta mateixa notícia us l'explicarà el líder d'opinió del país.
14: Ho llegim avui al diari Ara. De les dificultats per trobar pisos de lloguer en parlarem avui a Barcelona. Mentrestant, creix el nombre de pisos que es venen sense cèdula d'habitabilitat, el certificat obligatori que acredita que un habitatge compleix les condicions per viure-hi.
0: M'agrada les bufec, Basté, bon dia.
15: Sí, bon dia, Catalunya, peu a terra, va, que és dimarts, un quart d'avui al matí. Bueno, ja és veritat que s'estan venent ja fins i tot pisos amb cèdula d'invalidabilitat.
3: Ah, això. És que el que ha donat per bo no és bo.
13: No.
3: Has d'acabar dient invalidabilitat.
0: Hi ha un moment que es nota quan llença la tovallola, no?
3: Sí.
0: Que fa aquest desbufec d'aprendre pel cul.
3: Sí,
0: ja està.
3: Ja ho explicarà algú a les 7.
13: La gent a casa, pel context, ja sabrà de què parla.
0: Escolta, la veu és de refredat o és de ressaca? Això és d'avui?
3: Sí, és de ressaca, es veu.
0: És de ressaca perquè em sembla que has estat aquesta passada tarda, vespre, nit, a Manchester.
3: Em sembla, no. Ho ha dit per totes les vegades que ho ha dit avui, de 6 a 7. Ja dic jo que ja està, però ha dit unes 75 vegades.
15: Calor, molta calor, molta calor.
11: Sí?
15: Feia molta... Feia molta... Oh!
11: Oh!
13: Llavors, és veu d'irritabilitat. Podries dir-ho, això?
15: Bueno, ara mateix tinc molta
0: Només fes-nos un titular del comiat que l'afició del Manchester ha fet a Guardiola.
15: Només dir una paraula. Només dir una paraula. Bueno, va, dues, va. Va, dues, va, dues. Michael Jordan.
0: Michael Jordan. Vaig a beure un cafè perquè necessito...
13: Però no s'entén res. No entén res ningú.
16: Tenim carn.
17: I també peix.
16: Tenim fruita.
17: I tenim verdura.
16: Tenim amplis horaris.
17: I botigues al teu costat.
16: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
17: I estem molt a prop teu.
16: T'esperem. Condis. Molt de barri. Molt d'aquí.
2: Ens llevem a l'hora que surt el camió de les escombraries i fem el mateix soroll. Matina Codina, de 6 a 11 del matí, a RAC 105.
18: Per viatjar al multivers, l'opció més intel·ligent és anar-hi amb una nau interestel·lar.
19: Sí, sí, molt bé, però jo és que vull anar a València.
18: Vaja, doncs així, Wigo. Ves al multivers en una nau interestel·lar. Ves des de 9 euros a qualsevol de les nostres 15 destinacions. Consulta condicions i tarifes a wigo.com. Wigo, ves de llest.

0: casa.
1: Només a Fotocasa trobaràs el nostre segell de qualitat. Descarrega't l'app i busca amb confiança i moltes cases.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: A cada partit juguem tots amb el 3x2 en tots els productes Pantene. Si en compres 3, un et surt gratis i no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 10 de juny.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Ocasión Plus.
5: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
6: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
7: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
8: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
9: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
10: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser
11: 3 de desembre del 1934.
10: I el número de la sort, el
11: 2.
10: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
12: Arrec 105. Estàs escoltant

0: Ja sabeu que jo el tinc divinitzat, David Guetta, i aquest estiu, peregrinament, l'aniré a veure també a l'Ushuaia, segur, eh? Déu-n'hi-do, quina força, quina contundència aquest Away Tonight al costat de Florejac, que la veu de Sia. 7:22.
1: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada. Felicitació.
0: Estem despertant Catalunya i literalment a la Rita. I si agafa el telèfon, Rit... No, espera, calma. Si voleu encarregar una trucada, desperta@rac105.cat, ja sabeu que aquesta hora regalem 50 euros per canviar qualsevol de les botigues de Montseinteriors, que en tenen 27, o a montseinteriors.com. Truquem a la Rita, perquè és Santa Rita, Rita, lo que serà no sé qui. Hola, que ets la Rita?
2: Ai, us la passo un moment.
0: Ai, molt bé, deu ser la mare, tu, eh?
3: Volen.
0: Eh que sí?
3: Volen.
4: No t'escolta ja, s'ha tret el telèfon de l'orella, saps allò que ja no...
5: No pot caminar amb el telèfon.
2: Hola.
0: Hola, Rita, bon dia, sóc Ernest Codina, el que més matina des de RAC 105. Coneixes el Matina Codina?
2: Sí.
0: Estem, estem trucant a Capellades perquè és el teu sant.
1: Matina Codina.
2: Oh, moltes gràcies.
0: Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita.
2: Sí, sí.
0: Correcto. Molt bé. Escolta, a veure, m'han dit que tens 17 anys, que ets superdivertida, molt conyona, que t'encanta sortir de festes, per tant, suposo que aquest estiu pinta bé, no?, amb les amigues, o què?
2: Sí, sí, molt bé.
0: Ah, sí?
2: Anirem a Dublín.
0: Què dius?
6: Oh, no!
0: Sí. I, però cal anar a Dublín a l'estiu? Bueno, sí, amb aquesta color que fot, jo crec que vas a buscar la fresca, no? Aneu a buscar la fresca o aneu a buscar...
2: Digues. Vendre l'oportunitat i vinga, tu.
0: Molt bé. No, però com que us agrada tant la festa, dic, potser hi ha algun club, no? Algun club de música electrònica. Quina música t'agrada a tu, Rita?
2: A veure, doncs, per sortir de festa, el reggaetó.
0: El reggaetó.
6: Oh, wow.
0: Potser ets fan de Kiko Rivera, que el tenim aquí.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, tía?
2: Tía. No.
6: Pues mira, acabo de sacar una canción que se la dedico a Lola, que es mi mujer, y bueno, la canción dice que todo va bien.
7: Li han arreglat el pito al Kiko, ¿ho sabies?
6: Joder.
2: Sí, no, no, jo
7: ho veig. Sí, ja,
4: ja ho veu.
6: Ja m'empito a Rivera, ara.
0: No, no, però a veure, aquesta cançó et deu agradar a tu, no? Per exemple...
1: Kiko Rivera.
0: La de Quítate el top, per exemple, no?
6: Claro.
0: Ah, vinga, Kiko, Kiko, una mica de festa. Felicita la Rita.
1: Todo el mundo.
6: A quitarse el top con Rita. Muchas felicidades.
0: ¿Eh?

0: Has vist quin regal, Rita?
1: Què?
0: Quin regal t'hem fet, sí. T'han fet.
2: Bueno, escolta'm, res, després d'aquest moment estrafolari que acabem de viure, dir-te de part del Jordi, de la Marta i del Joan que els encanta riure amb tu, que tots t'estimen molt i que esperen que no hagis passat molta vergonya per
3: que
2: la ràdio.
3: Que el top.
2: Vols dir alguna cosa, Rita? Per...
1: Gràcies.
2: No, home, no, doncs ja està. Un petonet i 50 euros per tu i tota la família per gastar Montse Interiors. Atesos?
1: Ah, moltes gràcies.
2: Un petonet, reina, bon dia.
4: Hermosa.
2: Adéu, Kiko.
5: Adéu, Kiko. Tio, merci.
6: Quan t'independitzes, et canvies de pis, et cases, tens un fill o dos, obres un restaurant o una casa rural, tu vas canviant, casa teva també, i nosaltres ens hi adaptem. A Montse Interiors trobaràs més de 19.000 solucions i moltes ganes d'ajudar-te. Busca la teva botiga i inspira't a montseinteriors.com.

0: Jo crec que aquest any, aquest estiu, la Marina estarà més morena que mai perquè l'estiu ha arribat abans. Tornarem a ballar la seva coreografia, aquesta dels Figa Flowers, amb el Pep Velasco, que ja sabeu que és el Bad Bunny català. Jo crec que la Marina deu estar una mica sufocada, com pràcticament tot Catalunya. Bon dia, Mònica Usart.
1: Hola, bon dia.
2: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: I és que fa molta calor.
1: Sí. Hace calor, hace calor.
0: Una calor que no és ni mig normal en un 26 de maig, eh?
1: No, la veritat és que no, i encara pujaran més aquestes temperatures. Avui comencem el dia ja amb 22 graus a l'Estartit, 21 a l'Ella, 20 a Mataró, 21 a Portbou, entre 18 i 21 graus també a Barcelona, 17 a Tarragona, 12 a Lleida i 11 a Girona. Nit tropical en alguns sectors, sobretot de la costa, i al migdia farà tanta calor com ahir o fins i tot una miqueta més, amb valors de 33-34 graus. Ostres. Cap a punts de ponent. S'espera un matí de sol i després a la tarda alguna nuvolada en zones de muntanya del nord del país que no portaran gaires conseqüències. I els propers dies, demà i dijous, pugen més les temperatures, superant fins i tot els 35 graus.
0: Vinga, què dius?
1: Molta calor, molta calor.
0: Doncs vinga, hidratem-nos una mica de flis-flis i a passar-ho com puguem. Gràcies, Mònica.
1: Apa, fins ara.
0: Un minut i mig i dos quarts de vuit del matí. Fem les notícies.
3: Aquí ens mou la qualitat. Per això, l'aigua supera gairebé 400.000 controls anuals durant el seu recorregut fins a arribar a les nostres llars amb la màxima qualitat i totes les garanties sanitàries. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: Aquí, en aquest sector de l'estudi on estem l'Alan Lillo i jo, més o menys ens anem posat d'acord amb els aires acondicionats.
4: Ara estem arribant a un acord.
0: Sí, perquè tenim el termostat intern bastant similar, crec, tu i jo.
4: Sí, bueno, ahir tu estaves més fresquet que jo. Perquè sí, ahir feia molta calor aquí dins. Però és veritat que ens estem arribant a aquell punt estem... en què ja sabem...
5: Ernest, que no el tan aigua igual.
6: Vol dir això i no sap com dir-ho.
4: Ahir no, avui sí.
0: No sé si el Xavi Pardo és d'aire condicionat a tope o d'anar engegant i anar parant. Què?
7: O de tenir-lo molt fluixet, que gairebé no es noti, i constant, o no, molt fort no, em molesta molt.
0: Pot ser que la indústria del refrigerador així en general no tingui ben optimitzat el tema de la quantitat d'aire que surt? És a dir, trobo que van molt a tope, és a dir, l'engegues i fa fred i si el pares tens calor...
6: Immediatament, no es queda el fred.
0: Exacte.
6: Jo vull que es quedi el fred.
7: Bueno, però això ja és l'aïllament de l'habitació on estàs o de la casa on estàs, no? Si no està ben aïllada, clar, conserva el fred o conserva la calor depenent de com tèrmicament eficient sigui aquella casa.
8: Efectivamente. Estaríamos hablando horas, ¿verdad? De aerotermia, de los pisos.
7: Sí. Jo soc més de ventilador que d'aire, també.
0: Mira, jo també, perquè és més natural.
7: I no em resseca tant la gola, no m'encostipo. Jo amb l'aire, és posar l'aire condicionat, dos dies després estic encostipat.
9: I el ventilador és una merda, perdona.
7: No.
0: Perquè només remou l'aire calent.
7: Ara, és veritat.
9: Els dies que fa calor no serveix per res, el ventilador.
6: Una mica sí.
0: Ja veieu que és un equip de tietes, el del Matina Codina. En qualsevol cas ha arribat aquella època ja de la pugna per la temperatura òptima. I també ha arribat...
7: A la redacció tenim els termostats capats. No sé si us n'heu adonat. Sí. Vull dir, no ens els deixen regular. Allò de no puja 2 graus de temperatura que fa molt fred. No pots ni engegar-lo, ni parar-lo, ni canviar la temperatura.
0: Ho toquen des de la central.
7: És la dictadura de l'aire.
10: És el Palau de la Generalitat.
7: L'aire condicionat de la redacció de RAC 105 el controla Salvador Illa. Des del Palau
6: el controla Salvador Illa també.
0: Va, anem amb les notícies del dia, que n'hi ha moltes. El sumari del cas Zapatero el situa com el líder d'una presumpta trama de tràfic d'influència. Sembla que està correlat, el senyor Zapatero.
7: Sí, tot i que és veritat que veient aquest sumari que esperàvem amb candeletes, veiem com moltes converses, moltes transcripcions, informes de l'UDF, etc., però no hi ha tampoc res que l'incrimini d'una manera flagrant. No hi ha proves, tampoc. Veiem coses que pots dir, home, aquí potser alguna sospita, però no hi ha cap prova contra ell que sigui concloent.
6: El jutge diu, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? És el sumari.
7: Fa tota aquesta impressió de, mira, he trobat indicis que, bueno, si els ajuntem tots, jo crec que sona prou malament com per poder-te imputar. Però no hi ha proves. L'entorn de Zapatero nega les acusacions contra ell. Mentrestant, Felipe González ahir va reaparèixer, evidentment.
6: Vaya màquina.
7: Bueno. Ja, com diuen en castellà, no de puntar sin hilo. doncs va reaparèixer per demanar per primer cop que es convoquin eleccions anticipades, sempre ajudant el seu partit.
4: Sí, és un bon amic, eh? Bon company.
7: És un gran... Jo esperava que sortís i digués això dels expresidents s'ha de regular, no pot ser. Però no, pel que sigui, aquest detall se li va escapar de mencionar-lo. I més enllà del tema Zapatero, un parell de titulars molt ràpids. Els Estats Units han atacat l'Iran aquesta matinada, tot i que ara, ahir ho explicàvem, semblava que l'acord de pau era imminent o més a prop que mai. Doncs bé, els Estats Units l'han dinamitat, mai millor dit, amb aquest atac de matinada. I estem pendents també del brot d'Ebola, perquè l'OMS alerta que l'expansió d'aquest virus els està superant. Avui Tedros Adhanom viatja al Congo per coordinar la resposta in situ, després que ja portem 220 morts per Ebola al Congo.
0: Aquest any sembla que és l'any dels virus, no?
7: Sí, sí, sí. Més, i sobre antivirus, ja que m'ho posen en safata, hi ha un segon positiu entre els aïllats a l'Hospital Militar Comedulla de Madrid. Ahir es va fer cada dilluns, se'ls fa una PCR, i arran de la prova d'ahir doncs, ha sortit un segon positiu, que per tant l'han aïllat i tal i qual, però de moment no té símptomes. Va donar positiu a la prova, però no té símptomes.
11: Pues nada, otra cosa, yo no creo que vaya a ser al final nada malo.
4: No, no ho creus?
11: Yo creo que no. Lo del ébola me parece que tampoco.
0: Tampoco, no. Xavi Pardo, moltíssimes gràcies.
7: A vosaltres, guapíssims.
12: Sense nosaltres viuries igual. Però series una persona més trista. Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105. Amb l'Ernest Codina.
13: RAC 105 Barcelona.

0: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
1: A Vilafranca del Penedès, cada dijous de maig és un dijous de vi.
2: En el marc incomparable del carrer del Comerç, gaudeix del producte de proximitat. Vi del Penedès i Gall del Penedès amb IGP.
1: Un maridatge excepcional acompanyat de música en directe amb un DJ.
2: L'essència de la capital del vi en una copa. Més informació a turismevilafranca.com. Vilafranca, ve de gust.
3: No sé si posaré la pèrgola davant o al fons, si posaré tanques per tot el jardí o només en un lateral i si la caseta de fusta serà de 10 o de 8 metres quadrats. Però el que sí sé, i d'això n'estic ben segur, és que trucaré a Virutàlia. Virutàlia, especialistes en mobiliari exterior. Et proposem solucions funcionals adaptades al teu pressupost. Sense cap compromís, els tècnics de Virutàlia t'assessoren. Més informació a virutàlia.com.
4: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
5: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
6: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
7: La seva música.
8: Rec 55.
9: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
10: Doncs l'operació tornada del cap de setmana llarg de la segona Pasqua ja s'ha fet efectiva i tenim tots els cotxes, tots els vehicles ja mobilitzats a la xarxa viària. Volem saber on són els embussos amb el Ferran Arandigues. El Rep, bon dia, Ferran.
11: Bon dia, doncs continuem la jornada avui dimarts. De moment, ara destacant una incidència, en aquest cas una avaria a la C25 a l'altura d'Espinelves en direcció Lleida, que talla un carril de circulació provocant un quilòmetre de lentitud. Si parlem de retencions, ara mateix parem l'atenció als voltants de Barcelona. Tenim molt de col·lapse en tot el nus de la Trinitat per la C58 des de Sant Quirze, la C33 a Montcada i Reixac o la B20 per Santa Coloma de Gramenet, que de retruc afecta en tots els trams de les dues rondes de Barcelona. Lentitud també des del Vallès pels túnels de Vallvidrera o també a la AP7 des de la Roca fins a Barberà en sentit sud o des de Sant Cugat i Cerdanyola en sentit nord. Des del Vallès també tenim retencions, des del Llobregat volíem dir, també tenim retencions habituals per la B23 i la A2 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol. De moment això és tot des del RAC. Bon dia.
12: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot. I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
13: Perfecte.
12: Arribarem a tot?
13: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
14: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Aquesta la punxarem aquest estiu, eh? Jo crec que la gent es tornarà boja amb aquesta nova versió de Josh Fawaz del clàssic de Madonna, Like a Prayer, autèntica dinamita que ens impulsa en aquest dimarts 26 de maig. Like a Prayer! Bon dia, Sergi Ferrer.
1: Bon dia.
0: Quin és el titular d'impacte de la jornada?
1: Doncs que la Fiscalia Valenciana demana 2 anys de presó per la presidenta d'una comunitat de veïns.
2: Aquí no hay quien viva, aquí no.
1: Senyor Juan. Vaya ser, senyora Cuesta. Es veu que... Estan intentant demostrar que entre el 2014 i el 2019 va començar a carregar rebuts al compte bancari d'una veïna.
0: Hola.
1: Fins a acumular un deute a aquesta pobra veïna de 79.000 euros. I diràs, bueno, i quin és el tema? Què passa? Que la veïna estava morta. De manera que la manera que va trobar aquesta presidenta de sanejar els comptes de la comunitat va ser carregar-li el mort en el mort. Llavors, al final, aquesta senyora morta acumula un deute de quasi 80.000 euros i la presidenta va dir, escolta, paro, zero.
0: M'encanta que la corrupció hagi arribat a les comunitats de veïns, no? I em flipa que la senyora morta continuï tenint actiu al compte corrent, no?
1: Sí, i la de comissions que li deu haver cobrat la caixa.
3: Hòstia, està mort i que et vagin fotent deutes, eh?
1: Imagina't.
3: O sigui, ni descansar
1: pots. No pots descansar en pau.
0: Déu-n'hi-do. Marc Puga, parlem de la foto viral de Bad Bunny a la Sagrada Família.
4: Doncs sí, la foto que ha vist tothom, que encès les xarxes socials perquè ha aparegut fent-se un selfie amb Salvador Illa, l'ha publicat el Salvador Illa justament a l'Instagram.
5: M'hem quedat una collab. La publico jo i et menciono i a tu.
4: Sí, que ara no t'ha acceptat, eh?
0: Com un fan més, el president.
4: Ha posat Sagrada Família, gràcies per escollir Barcelona, per començar el David Tirar-me's Fotos World Tour i l'ha etiquetat, però el senyor Bad Bunny no li ha comentat res. Qui sí li ha comentat és el Cristian Escrivà, per exemple, el nostre amic, li ha posat carai, així amb un...
0: Carai, eh?
4: Emoji stop. I després hi ha gent que li comenta...
5: La moneda nostra. Mira,
4: això m'ho pots contestar tu, perquè et pregunta, li has dit Benito o Benet?
5: No, he dit Benet.
4: Ah, li has dit Benet. Hi ha comentaris també criticant el fet de la caputxa, perquè diuen, per què a mi em van fer treure la gorra quan vaig entrar a la Sagrada Família?
0: Sí,
4: i aquest
0: no
4: que té milions pot anar-hi encaputxat.
5: Perquè és un conillet dolent.
4: Clar, hi ha gent que s'ofèn perquè diu que a una església no pots entrar amb el cap tapat. Un altre diu, estan gravant Polònia, un pallasso i un conill. Fes-te fotos també amb els docents que es manifesten.
0: Toma!
5: No fa gràcia, s'ha de saber separar l'oci de la cosa seriosa.
6: Té raó, president.
1: Estava en la casita de Dios, al final.
4: Amb els problemes que tenim i tu vas fer... Després hi ha molts insults, clar, que tampoc fa falta llegir. El cas és que és un post que s'ha fet molt viral des d'ahir a la tarda que el va publicar i, a més, tothom està especulant si podria el papa estar a la casa del Bad Bunny, a la casita dels concerts de Madrid. Madrid, ja que ara coincidirà...
0: Això traieu vos del cap. És impossible. Seria un sacrilegi.
4: Però si estava el Marc Giró l'altre dia, o
0: el
4: de Úrsula Corberó.
0: Amb tot de nois i noies vestits d'aquella manera.
1: Que guapo. Amb tot... Que es posi a perrear-li a una influència. Sí.
4: Jo, com a bona amiga i fan del papa, dic...
0: Amiga, eh?
4: Que estarà la casita de Bad
3: Bunny. Ja li donaré algun consell perquè estigui allà dintre.
4: Truca'l després.
3: Que faci perreo amb la Bad Gyal.
0: Escolta, si us plau, que tothom miri la foto perquè la cara d'il·lusió de Salvador Illa, que jo li desconeixia...
4: Està molt content.
1: Ara la pengem a xarxes.
0: Desconeixia aquesta passió cap al reggaeton, president?
5: Jo, com a president de tot Catalunya, doncs haig de dir que m'agraden tots els estils musicals, però com a Salvador Illa m'agrada la música del Bad Bunny.
0: I la cara de circumstància i de disgust, et diria, d'incomoditat del Benito.
4: Hi ha gent que també comenta Salvador Ia, en lloc d'Illa, perquè diuen que és Ia.
1: Penjarem a xarxes de RAC 105, així no heu de comprar La Vanguardia.
4: Exacte.
0: 1:23 del matí, dimarts 26 de maig, un dia marcat pel següent àudio viral, Cazorla.
1: A veure, han sortit molts estudis sobre els beneficis de tirar-se pets davant de la parella.
6: Ah, diablo.
0: Per això posem els pets.
1: Sí, no els descobrirem ara tots els beneficis de cuascar-se amb la parella davant, però a Telecinco han anat una mica més enllà i van fer una recomanació que jo demano que tots adopteu i la feu a casa.

0: un hombre de 20 años que ha sido condenado a 15 meses de prisión por amenazar a dos menores si no le grababan sus ventosidades y si las mandaban por audio. Esta noticia, como les digo, nos ha llevado a investigar sobre el tema y hemos descubierto que en Internet existe un mercado de compra y venta de flatulencias. Esta influencer, que van a ver ustedes, ahí la tienen, gana $50,000 a la semana vendiendo sus pedos envasados en un botecito como este.
1: No me llames artista, llámame pedoísta. Mi mamá sabe sobre mi trabajo y honestamente me apoya bastante.
2: Es australiana y hace 5 años empezó a ganarse la vida enfrascando sus gases y poniéndolos a la venta por $1,000 cada uno.
3: Madre mía, ¿pedo esto qué es?
4: Pero yo flipo. Pero yo flipo.
5: Pero antes que eso es una parafilia de caire sexual. Antes,
6: sí, ¿no? Una mica, no sé, pero... y una inversión. Vull dir, invertiu en pet, sí. Al final és la matèria prima, no s'acaba.
7: Hi ha molta gent que inverteix en coses i acaba sent fum.
5: Correcte. 50.000 euros al mes, aquesta influenciadora. Hosti, estem perdent el temps, eh?
6: Sí. S'ha de dir que té una feina darrere, que és obre el pot, enfoca bé, tanca ràpid... Sí. Vull dir que...
7: I deu ser atractiva, la dona, no? Entenc?
5: I creus que les etiqueten en funció del que ha menjat prèviament o no?
6: Suposo que sí.
5: Hem d'investigar més.
6: Tot al final és de proximitat.
4: Això, compreu pets.
7: Podries fer mitja jornada d'això, Ernest, i viure de puta mare.
5: No, no, ara estaria en un restaurant fotent una esmorzada de forquilla, una mica de falada.
8: I tant.
5: Amb una sortit de botifarres i t'asseguro que em forro. Gràcies, Cazorla.
9: Les colònies de Rosa dels Vents t'ofereixen aquest espai.
10: Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
7: Sí!
5: Espero que soni millor que una flatulència al Remember d'avui, Alan Lillo.
11: Uau, avui és boníssim, és molt sí? elegant, molt finet, ideal per anar despertant, per conduir. Avui estem d'aniversari, amics, perquè avui fa anys Lenny Kravitz. El temps passa per tothom, també per aquell artista amb rastes, ulleres de sol, musculat fins i tot. Avui Lenny Kravitz fa 62 anys. I ho celebrem a la cançó boomer amb el seu It Ain't Over Till It's Over.
5: Molt bé,
11: una mica de sol al Matina Codina a càrrec d'aquest gran artista. Us en recordeu d'aquesta?
5: Clar que ens en recordem.
4: Home!
11: Lenny Kravitz, per molts anys.

0: Bueno, avui amb la cançó Boomer hem apagat els llums de l'estudi, ens hem encès unes espelmes aromàtiques, perquè, escolta, quina cosa tan romàntica, tan íntima i tan sexy, no, Lillo?
1: Sí, senyor, us ha agradat, eh?
2: Molt.
3: És molt bo, l'ampollillo.
2: M'encanta.
1: Sí, senyora, a Instagram.
2: Grande Adam.
0: 62 anys, eh? Com passa el temps, Eleni? Un petó.
4: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
0: Continua la ràdio en directe del matí recollint a RAC 105. 10 minuts i les 8.
5: Hi ha moltes coses que no entenc!
0: I parlem d'un dels temes preferits de la societat en aquests moments, no? Pel morbo que desprèn, que és la detenció del fill d'Isaac Andic, que, per cert, ha reactivat el turisme negre.
2: Que fuerte.
0: I això ha passat a la zona de Montserrat. Es veu que ha aparegut una nova destinació, que és el lloc on va morir el seu pare,
2: sí.
0: Sergi Ferrer.
2: La gent està anant a visitar exactament el lloc on el pare de Jonathan Andic es va precipitar presumptament per una empenta, direm presumptament que aquesta gent té molts diners. I això m'ha recordat a la gent que anava a Tor. Mm. També us en recordeu, a visitar tota aquella zona que la gent de Tor deia, deixeu-nos en pau!
0: Sí, senyor.
2: Doncs he estat mirant, perquè a mi m'agrada molestar. Llavors m'he informat i es veu que hi ha agències de viatges que s'estan especialitzant en packs de turisme catastròfic o turisme de crims.
1: Sí.
2: Llavors he demanat 3 pressupostos, a veure si nosaltres l'any que ve, que sempre fem una petita estada un cap de setmana per fer team building i tal a l'agost, a veure si us interessa algun d'aquests 3 packs.
3: Ai, que bé.
2: Els preus us els passo després. A veure, he anat a una agència que es diu El Mort Inglés, que té el, pack Levante Trágico, vale? Llavors començaríem a Madrid, on tindràs l'oportunitat de fer-te una selfie al costat del Madrid Arena i podràs visitar 3 o 4 residències d'aquelles del Covid on a la nit pots fer una psicofonia, llavors s'escolten veus a la nit que diuen Ayuso, tal. Sí, hi ha lluna plena. Llavors, abans de dinar aniríem a Atocha per agafar un tren cap a València, si no, vaya susto, i visitaríem el Ventorro i allà faríem un arrosset.
3: Olé.
2: Llavors, després hi ha un bus fins a Tarragona, visitaríem la petroquímica, tirant un petardo perquè et recordis quan va rebentar, i acabaríem a Múrcia, que simplement és perquè és Múrcia, que és una desgràcia com a tal. Aquí no hi havia cap referència.
1: Ja ho entens. És una broma. Estàs fent broma, ara.
2: Hi havia... No t'ho penso
3: fas
2: explicar.
3: Tot, fas tot.
2: Hi ha una altra agència que es diu Destinia Final, que té el pack España Sorprendente. Inicia a Barcelona fent la ruta del Matxet i llavors gaudiràs en primera persona dels famosos apunyalaments de la Rambla. Després entres a un bus blindat que ens portarà per tota l'àrea metropolitana intentant veure un tiroteig en directe. Són molt comuns en aquesta època de l'any.
6: Molta gràcia.
2: És quan migren els que disparen i tal. Després de dinar... Després de dinar agafarem un tren direcció Gelida i pararem a una central elèctrica per intentar provocar una gran apagada.
6: Ole.
2: I l'endemà un vol que ens portarà a la Palma i podrem conèixer gent que encara no té casa després de que perdés tot amb el volcà mentre fem una caipirosca des de la piscina de l'hotel.
6: Si es passés a tu, clar.
0: No, no, i tot amb aquesta actitud de turista,
2: De turista.
0: Passant-ho teta, revivint les desgràcies. Molt bé.
2: Llavors, aquesta és la més cara, l'agència es diu E-Crims i es diu 3 setmanes mundo impredecible. Val? Llavors, anem de Barcelona a França. Visitarem la bonica sala Bataclan d'un concert que faran allà i gaudirem d'un concert homenatge a la llum de les espelmes.
1: Fent una broma.
2: Llavors, d'allà en avió fins a Kiev, a la capital d'Ucraïna, podem conèixer els racons més bombardejats del país i fer alguna story, tipus Stop the War, tal, hi ha un mural de Banksy,
0: bueno,
2: suposo.
0: Bueno, perdona, quanta gent va a Auschwitz cada setmana, eh?
2: Exacte. Sí, exacte. Si tens un pack premium, t'entra un vol privat, és un vol d'anada i tornada a Nova York. Sobrevoles la zona 0, llavors tenen unes ulleres de realitat augmentada i pots conduir tu l'avió fent veure, saps, que apuntes... Bueno.
0: D'això hi ha vídeos a YouTube que jo he vist i tenen milions de reproduccions.
2: Evidentment.
0: No, és que tindria...
2: I moltes són meves.
0: Aquesta...
1: Tu te'ls descarregues. No?
3: I les altres de l'Ernest.
0: Aquestes aventures tindrien molt èxit, realment. Eh?
2: I aquestes a Nova York, si vols, també, complementàriament, pots fer una partida de paintball disfressat de Charlie Kirk.
6: Hola, ja,
2: també inclou un vol transfer a Caracas, anada i tornada, per derrocar un president. I llavors allà agafes un vol fins a Teheran, sobrevoles l'estret d'Hormuz en globus aerostàtic. Això sí, perquè si no te'l tiren.
1: És una broma.
2: Allà mateix hi ha un concert d'homenatge a Charango, que també és una gran desgràcia, i acabem amb un tour en un submarí i que un de cada 10 viatges el submarí rebenta amb tothom a dins com els milionaris aquells.
6: Això sí
2: aquells.
6: Que no, això és
2: i si no ha rebentat, doncs el submarí ja torna a Barcelona.
5: Si revientes tu.
2: Aquest és més car, eh?
0: No hi ha res a la franja de gas, de moment.
2: No, és que no. Jo havia de posar-me un límit fins i tot a mi mateix.
6: No tot s'hi mala. Per fer broma no tot s'hi mala.
1: L'Ernest està traient bitllets, tio.
3: La Marta està superafectada.
2: Han entrat tots els personatges a qüestionar-me. Ningú m'ha defensat en tota la secció.
0: No, perdona, però és que si tothom està anant a Montserrat a veure per on es va precipitar el senyor, hi hauria molt tota aquesta gent, estic convençut que seria potencialment client de tots aquests viatges que proposa el Sergi Ferrer.
2: Jo també ho crec.
0: Moltes gràcies. 5 minuts i les 8. Ara tornem.
4: Busques futur? L'FP de Vedruna Catalunya Educació t'acompanyem tota la vida. Viu l'escola d'hostaleria amb cuina, sala i forneria o tria els cicles de Vedruna Pro amb orientació real, tutors i feina assegurada. Prepara ja la teva preinscripció a partir del 26 de maig. Tota la informació al web de Vedruna Pro, Escola Superior d'Hostaleria. El futur es prepara avui.
7: Imagina-t'ho. Bryan Adams, Diana Krall, Juan Diego Flores, Mika i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caprojfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
8: Soc en Joseba de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa?
9: Ja fa dies que li tens, no?
8: Va, és petit. No passa res. Doncs es pot trencar si no l'arregles. Demana cita a Carlàs Ponés i en 30 minuts et repararem el parabrisa.
10: Carles canvia, Carles repara.
11: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
12: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
13: Fes-te entendre amb mi, Di.
14: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
13: Crec que m'he enamorat.
14: Normal, amb aquests preus.
13: Aquesta setmana estalviem pel filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo
14: i el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
15: Ocasión Plus.
16: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
17: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de cotxes seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
18: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
19: Matina Codina.
20: En

0: base a l'estil La Morocha, amplien una mica més la seva trajectòria i llegat als Doctor Prats per posar banda sonora a la gran part del Tour de França que serà el 6 de juliol des de Barcelona. Aquesta cançó, que és una mica l'essència d'aquest programa, es diu Energia. Les 8, Doctor Prats, obren nova hora.
1: Si estàs escoltant aquest missatge i has fet el més complicat del dia, llevar-te. A partir d'aquí, deixa'ns-ho a nosaltres. Únic, inimitable, irrepetible, incorregible, inigualable, inintel·ligible. Benvingut a l'epicentre del terratrèmol de la ràdio matinal. Benvinguts al Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
0: Comencem un nou dia, que és dimarts 26 de maig del 2026. Ja ha tornat tothom del cap de setmana llarg, eh? Per tant, avui ja no és Matina Codina, sinó que torna a ser Matina Rutina, eh? Per fer ràdio en directe, desperta, potent, eixerida, on trobaràs tota la informació, tot l'entreteniment i diversió. Sembla això un parc temàtic ja estiuenc, perquè malgrat estar la primavera, ha dit la Mònica Usar que venen dies de calor molt intensa.
2: Correcte.
0: Ho haurem d'anar combatent com puguem, doncs, refrescant-nos, hidratant-nos, buscant l'ombra, els aires acondicionats, refrigeradors del tipus que siguin.
3: Protecció solar.
0: Correcte, no, sí senyor, sí senyor. Sí senyor. Sí. Xavi Cazorla, bon dia.
4: Hola.
0: Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
4: Que poden estar contentes perquè falten 16 dies, 11 hores i 59 minuts perquè comenci el Mundial de Futbol. Vamos a ponerle gana. Un Mundial que seguirà relativament a casa. I sabeu què? Ahir mirava els equips i les convocatòries i veig que Luis de la Fuente ha convocat a les mateixes persones de casa meva que jugadors del Madrid. És a dir, cap ni un! Viva Espanya!
0: Un altre títol que ha perdut el Madrid aquesta temporada,
2: Mare
0: és
2: meva.
0: Nada plete por tres.
5: Qué vergüenza, tú. Qué vergüenza, ¿vale? Nunca más, ¿vale? La próxima vez que de la Fuente no convoque a nadie en Madrid, yo no presento este programa, ¿eh?
0: Es que ya no lo presentes tú, Pedrerol. Impressionant com s'anava seguint això els vestidors dels equips i fins i tot els bars d'Espanya, no? Aquests noms dels jugadors convocats. Va, seguim. Sergi Ferrer, bon dia.
6: Bon dia.
0: A qui vols dedicar el programa?
6: Doncs a un mossèn de Madrid. He posat la de Maria que no era, no passa res. La policia municipal de Madrid va aturar un cotxe que estava fent com moviments sospitosos, no? De dir, ui, aquest tio està conduint una mica estrany. I va identificar el conductor, que va resultar ser un capellà de 52 anys.
0: Jolín.
6: Van dir, hola, padre, hola, gente. Bueno, van parlar conversa, no?, entre beneméritos. I llavors li van dir, porta alguna cosa a vostè sospitosa? I el tio, no, no, ¿por qué lo dice? ¿Por qué lo dice?
0: Ai,
6: dir, vale,
0: ai.
6: A veure, vull dir les butxaques. I van mirar les butxaques del mossèn i van trobar que portava blisters de sildenafil, que direu, què és això? El que popularment es coneix com a Viagra.
0: Hola!
6: I diversos pots d'una substància que serveix per passar-s'ho molt bé amb altres persones en un context eròtico festiu, que es diu Popper.
7: Obre Popper, claro.
6: No entrarem en detalls. El tema és que el sacerdot a sobre anava acompanyat d'un xaval de 25 anys.
7: Ah, molt bé.
6: Llavors, si tu sumes les maniobres rares amb el cotxe, el nano aquest de 25 anys, el Popper i la Viagra... Com a mínim se l'investiga.
0: Però ja sabem que hi ha un dels trets fonamentals del llibre sant, de la Bíblia, que diu que hi ha d'haver misericòrdia i compassió. Perdona els que no saben el que fan.
7: Claro.
0: Per tant, jo crec que això ho fan en sintonia sempre amb la divinitat.
6: Jo crec que Déu, nostre senyor, li va dir disfrutar, home, tonteria.
0: No, es parla molt dels sous dels professors. Potser s'ha de pujar el sou dels capellans també, perquè veig que necessiten...
6: Ah, tu creus que això era per vendre o no era d'ús propi?
0: No tinc ni idea.
6: Ets un innocent,
0: no
6: el rest.
0: No tinc ni idea. No tinc idea. Bé, acabem de tema. Marc Puga, bon dia.
8: Hola!
0: Quins motius?
8: Motius, avui.
0: Has trobat avui per llevar-te? Ahir em sembla que n'hi havia un total de 0, avui 2,
8: Avui en 2, sí, per compensar. Exacte. Avui som bastant cinematogràfics. Sí. Tots són bones notícies perquè Netflix ha comprat els drets dels Estats Units de La Bola Negra, aquesta nova pel·lícula dels Javis, per la qual es van portar una ovació de 15 minuts al Festival de Cannes, que és una pel·lícula inspirada i basada en una obra inacabada de Federico García Lorca, el Sergi segur que la mira,
6: sí,
8: que surt la Penélope Cruz, la Glenn Close i el guitarrista de La Fuente, i per tant la podrem veure a Netflix. A Espanya s'estrenarà al cinema el 2 d'octubre i després la veurem a plataformes. I a més a més... Universal Pictures reestrena als cinemes... Això. Somebody wants to tell me the world is gonna roll me. Que fort! Shrek torna al cinema coincidint amb el seu 25è aniversari d'aquesta pel·lícula. Per tant, també
0: la mateixa, no, ni un retoc, eh? Entenc que...
6: Espero que no, home, perquè veurem. La pel·lícula és perfecta.
8: Clar, però perquè si no seria com una reposició. No, veurem un nou Shrek per celebrar els 25 anys de la pel·li.
5: Teniu unes referències cinematogràfiques
8: quines
5: que són terribles.
0: Escolta, Shrek és boníssima.
5: Perdona, Shrek és una merda.
0: Per què? Per què, Toni?
5: No te l'acabes.
6: Los ogros tienen capas. Las cebollas tienen capas.
5: Per això mateix.
8: Tu què mires?
5: Això és graciós, segons tu.
0: Per cert, que he vist que de cara al 2027...
3: Ah, sí, cuenta.
0: Hi haurà nova pel·lícula original d'Shrek, que serà Shrek, em sembla que el 5 o el 6.
6: Sí, però això ja cansa. Oh, la filla és adolescent i l'Shrek ha d'aprendre a ser un bon pare sempre.
0: Al cine.
6: Sí.
8: Ens anirem tu, Sergi.
6: I amb un burro que parla, que és com jo li dic, el Xavi Cazó.
8: Ara! Burro!
0: Fa més coses perquè avui és un dimarts qualsevol per molts de nosaltres, però un dimarts molt diferent per Pep Guardiola i els seus amics. Aquest matí sentíem, per exemple, el Jordi Basté amb una ressaca descomunal que no sé com hi has anat, Jordi, i anat tan ràpid de Manchester.
7: Bueno, he anat amb un avió, diguem-ne, que més privat i una cosa més... més de famós.
0: Bé, el cas és que hi ha hagut una festassa a Manchester que li van dedicar als seus aficionats. Hi havia actuacions musicals com els Mishima o salutacions fins i tot de Michael Jordan.
7: Mirat.
0: Avui Guardiola, per primera vegada en moltíssim temps, no té feina de futbol, cap equip per entrenar ni cap estratègia esportiva de futur. Avui és el primer dia de no futbol per Pep Guardiola. Bon dia, Pep.
9: Bé, bon dia a tots. Què tal?
8: És cert,
9: avui tinc descans. He arribat molt, molt, molt fatigat a aquesta alçada de la meva vida i avui m'he pres el dia per descansar.
0: Sí,
9: no
0: que és bueno, un dia que acaba de començar tot just. Què has fet fins ara? Vull dir...
9: No, m'he llevat a 4:45, he sortit en bici amb un amic, he escoltat un podcast de física quàntica en alemany, he pujat al Tibidabo per veure la sortida de sol, poca cosa.
0: Ah, però que ets aquí, ets a Catalunya.
9: Sí, estic aquí ja, m'he tirat per la caiguda lliure del parc Tibidabo, m'he fet soci del Tibi Club, que aquí era.
8: Ja està obert, aquesta hora.
9: No, però jo conec les palanques, ja sé, els botons i tot. Bueno, després he esmorzat amb l'Estiarte, hem repassat els millors partits de tots aquests anys amb el Barça, amb el Bayern, amb el City. Els millors, no tant de gols, sinó defensivament, partits que hem acabat a zero.
6: Clar.
9: Defensa vascular de laterals.
0: Però no havies de desconnectar del món de futbol.
9: Sí, no, no he fet res. He passat per la sauna, he fet un par 4 de golf amb en Chiqui Bergistain, m'he llegit La muntanya màgica del Thomas Mann, Ulisses de James Joyce...
0: Això des de 4:45 del matí.
9: Sí, a la recerca del temps perdut. Sí, del Marcel Proust, L'ésser i el no-res, de Jean-Paul Sartre, així per Zaratustra, del Friedrich Nietzsche...
0: Ja t'has llegit amb 3 hores més llibres que tots els que hem llegit sumant els integrants del matí de Codina sencers.
6: Només són les 8, llavors què? Ara la resta del dia què?
9: No, bueno, avui he quedat per dinar amb en Basté, que també és un tio que va tranquil.
8: Sí.
9: Avui prefereixo...
0: Un tio que va tranquil al Basté.
9: Sí, avui prefereixo prendre'm un calma.
8: Quina calma.
6: Ja es nota.
9: Avui tranquil, un dia tranquil.
0: Aquest any sabàtic, o el temps que sigui, prendre-te'l amb calma, com estàs fent ja, com estàs fent.
6: Sí.
0: Pep, molta sort i moltes gràcies.
9: Gràcies a vosaltres, visca Catalunya lliure.
6: Em deixes el llibre de Zaratustra?
9: Sí, no te'l deixo, cabron.
0: Un dia més ens hem llevat ben d'hora, ben d'hora.

0: Una cançó que és tan bona com difícil de cantar, oscaritzada, com a millor cançó original, i també perquè la pel·lícula és tremenda i és la millor pel·lícula de fantasia de l'any. 8 i 11 minuts del matí. Mira, mira, mira què sona, mira què sona.
1: Abans de res,
2: ja sé per on vas.
1: Primer de tot, el més important, el més divertit.
0: Bé, diuen que el mal temps s'hi ha de posar bona cara, però quan arriba el bon temps toca una altra cosa, companys.
2: Què toca? Què, digueu?
0: Gaudir del solet, dels vermuts, amb els amics, i també de les trobadetes d'estiu. Jo en sóc molt fan, i no cal dir-ho, sempre acompanyats de Olives la Espanyola!
2: Oh, va, per favor!
0: Hi ha varietat per tothom. Tenen les clàssiques farcides d'anxoves, les de jalapeño, les de seitó, les noves de Hilda i les noves farcides d'anxoves de l'escala saladetes. Acabo de fer un petó al micro, estic malament.
3: Ai, sí. A més, estan molt nets, aquestes espumilles.
2: Sí. Estaven.
0: M'acabo de menjar mig Enric Font d'aquí la tarda.
2: Que rico. Quina sort. Te'n queda l'altra meitat, però.
4: Quina enveja.
0: Han de fer les olives amb essència Enric Font.
2: S'acabarien de seguida. Bé.
0: Amb aquest ventall de possibilitats, els aperitius estan assegurats. Sense l'Espanyola no hi ha aperitiu. M'agrada molt ja quan comencem la campanya de les olives a l'Espanyola, perquè vol dir que s'acosta ja a les vacances.
5: Ah, sí, m'encanta això. Va, posa'm en quatre.
0: Quatre olives?
5: Quatre palers.
0: Sí.
5: Un pica-pica avui.
0: 8 i 13 minuts. Xavi Cazorla, de què ens vols parlar a aquesta hora?
6: Amics,
0: què ha passat?
6: Ha arribat el dia. Ni la calor ni tonteries. Oficialment ja és estiu perquè tenim Cançó de l'estiu de Letizia Sabater!
7: Sí!
6: Ha innovat, eh?
0: Sí.
6: Ha innovat,
0: sí.
6: Molt.
0: Ui.
6: Massa, de fet. Ella mateixa m'explica en el mail que em va enviar i diu 50.000 visites en redes. Jo he mirat fa una estona i sumant hi ha 5.000 com a molt. Diu, és un tema de K-pop, una tendència mundial que està arrasando en todos los países y un estilo de música que no había tocado antes.
2: Ay,
6: potser per alguna cosa també se n'havies tocado antes, Leti. Es un tema que va más bien dirigido a adolescentes, aunque es para todos los públicos, una rotura amorosa pero con ritmo y con un lenguaje muy actual y moderno.
2: Ay, qué bien.
6: Quedeu-vos amb això, que serà important tant més endavant, perquè això del llenguatge actual i modern es va notant a la cançó.
2: No.
6: En este videoclip hemos jugado con la inteligencia artificial.
0: Massa, abusat, sí. Perquè sí. He vist el videoclip i és...
6: Però ella diu, sí. Se ha usado de manera heroica.
0: Heroica.
6: Graciosa y divertida. Heroica.
2: Potser volia dir ètica i no sap la paraula.
6: No ho sé. Creando escenas muy espectaculares y poco vistas hasta el momento. De fet, l'inici del videoclip està fet amb intel·ligència artificial i no es nota gens.
8: Yeah, we light it up, subtle style. Feel the rhythm taking over the crowd. Let's dance until the sun comes out.
9: Did you see this? Te Amo Leti is everywhere. Oh my god, this is crazy! Look at her post!
8: Come on, faster!
10: Whoa. What was that? Did you guys get the signal too?
6: Explosions, moltes.
10: Pero qué está pasando? Mira esto.
9: No me lo puedo creer, ¿es verdad?
10: Acaban de decirlo en las noticias.
9: It's okay. You're safe now.
2: Qué bo.
6: Està veient un gos conduint un cotxe.
0: Sí.
6: O sigui, una cosa molt estranya. Això és la intel·ligència artificial, sí, de manera heroica.
0: Han entrat a una IA i han començat a llançar proms.
6: I tot, no? Sí,
0: encàrrecs així.
2: Les plantilles que t'entren a la versió gratuïta, que és només hi ha un gos conduint un cotxe. Després posa'l.
3: Oye, me gusta muchísimo. ¿Cómo acaba la historia?
6: Doncs espera't, ara aquí, això era només com l'inici, que ja sempre té una part inicial del videoclip, i ara comença la cançó. Ara comencem a gaudir de l'obra mestra. Oh! Para un moment. Us haig de dir que a mi aquests primers 5 segons m'agraden.
2: Sí, sí, sí.
0: És que
2: sí.
0: Jo...
6: Mola.
2: Sí.
6: Té un rotllo de Sia David Guetta,
2: sí,
6: no
2: sí,
6: sé.
2: Sí.
0: Et diré més, a mi m'agrada bastant tota la cançó aquesta vegada.
2: Sí, espero que no es torci, la veritat.
3: De moment tot bé.
6: De moment, clar, el problema és que just ara hem parat, però just ara comença la veu, llavors ja la cosa ja va diferent. Noteu sobretot com va colant paraules de persona jove.

0: és melòdica, és frenètica. Sí que és veritat que tornem a tenir problemes amb els compassos i amb el fet d'encabre les síl·labes.
1: Así que yo quiero que ponga esta palabra, que me la metas, i la van ficar.
2: Sí, la palabra cuando puedas también.
0: Amb una mica menys de lletra també et funciona, l'Eti. Això algú li ha de dir.
1: I fa especial ràbia que diu al principio sí, sí, sí, sí, 4, 6, però luego no, no, no, 3, no.
2: Sí!
1: Ai. Jo amb això crec que com a persona una mica endreçada hauríem de ser 4, 4 o 1, 1.
3: I ara veig convidada al cara al show i ballant aquesta cançó d'ascensor a tota la banda de la penya.
2: Eres fake, no m'has ghosting, com parla el llenguatge als joves, eh?
0: Jo, a mi m'ha recordat una mica Camela, però escoltem una mica més.
1: Sí, va alterant escenes fetes a Mia, clarament com explosions, ballarines K-pop sobrevolant zones d'Àsia, amb algunes que clarament diria que no ho són, com Letizia Sabater cantant davant d'una rentadora en un servei d'aquests de bugaderia 24 hores.
0: Sí, senyor.
1: Crec que això no és fake.
0: Allò que és molt cutre.
1: Sí. Va, fot-li més cançó.

0: a mi m'agrada perquè aquesta vegada no estem davant d'una Leti obscena, lasciva i marrana, sinó que torna a apel·lar a l'autoestima, no? Al despit. Ha agafat una mica el guant a la Rosalía amb la perla.
1: És que és el seu look. Aquest àlbum, aquesta cançó, és el seu look.
2: A mi m'agrada més, de fet. Jo crec que a tocar més una la imitaran, fixa't què et dic.
3: És molt bona, m'encanta.
2: És xula, és xula.
4: Té rotllo, té rotllo. Per últim, al final, ella ha decidit com gravar-se així un parell de frasetes, així per acabar, que també està molt bé. És com li dona un toc molt personal, que ella ho fa sempre, això.

0: Icònica.
1: I Eloi també va dir que quiero poner hoy, que no, que tiene que ser más palabras. Pues
2: como mi canción, así soy yo. Yo también, pues al final de la canción de así soy yo también digo yo frasecillas que, que suena muy bien y es un regalo para el oyente.
3: No, pero molt millor aquesta cançó que el polvorrón llena el tanque.
1: Sí, està guai. El pepinazo.
3: Jo crec que per fi als seus 92 anys està començant a madurar. I la tornada és molt bona, eh?
4: Yo no cuento las noches en vela, solo quiero una historia sincera.
3: Jo crec que hem d'acabar amb la tornada. Cazorla, t'agraïm molt que ens hagis presentat la cançó de l'estiu definitiva. Leti Sabaté!

0: Matina Codina. Si no quedes satisfet, et tornem els diners.
1: Quina raó mou el teu món?
2: Lo futur del Pere.
3: Algun dia tenir el meu propi piset.
4: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
5: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Només a Fotocasa trobaràs el nostre segell de qualitat. Descarrega't l'app i busca amb confiança i moltes cases.
1: A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
2: A Reales Seguros creiem que la cultura té un poder transformador. Per això hem creat la plataforma Cultura con Impacto, en què donem suport a diferents iniciatives culturals que fomenten la inclusió, generen ocupació i milloren la salut de les persones per ajudar la societat a avançar. Descobreix-ne més a culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
3: Pinchito, pernil, braves, guacamole, escupinyes, musclos, calamars...
4: Un moment. Si no hi ha l'espanyola...
5: No hi ha per...

0: Ens té tots ben seduïts a Bruno Mars i el seu talent inqüestionable amb aquesta balada fantàstica que barreja una mica de bolero, una mica de ranchera, una mica de tot whisky roll des del seu disc The Romantic. La ballaria amb aquesta tu i jo, pardon. Sí,
1: sí, i tant. Sí. I tant, arrambadets, ben arrambadets.
2: Da, oye, vita, ve, claro, que se vega cazorla.
1: Arrambando cebollitas.
2: Que sí. Se vega cazorla, pardo.
1: Vinga. Com més serem, més riurem.
3: Hombre. Sí, home, sí, ja no ve d'aquí.
1: I aquest d'aquí que tinc al costat.
3: Sí, jo també, sí. Jo m'apunto al que
1: també,
3: sigui.
1: Aquest també,
4: aquest també. Les notícies per Xavi Pardo.
0: Vinga, anem amb el gran tema del dia, que és aquest sumari judicial que assenyala José Luis Rodríguez Zapatero, que és un dels noms més difícils de dir a la història, amb tantes S i tantes S.
1: Sí, no costa més Álvaro Arbeloa.
2: Sí, però aquest ja ha plegat, ara plega. No, sí.
0: Però per un tio de Sant Miquel de Balanyà, al cor de la comarca d'Osona,
1: José Luis,
0: que a la vegada és cor de Catalunya,
1: sí, sí,
0: a mi el CCO aquest em costa molt. José Luis Rodríguez Zapatero. Per això no dic algunes S. José Luis Rodríguez, el dic com en andalús.
3: Rodríguez.
0: José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Ja és que fer una R després d'una S costa molt. I José Luis Rodríguez, has de fer com una mini paradinha, perquè si no, no es pot.
0: Doncs bé, aquest sumari judicial, que de moment no aporta proves concloents, eh?
1: No, el situen com a peça clau de l'entramat corrupte, però fins ara tots són indicis i sense proves concloents.
3: La hija gòtica, la mala, dice, que s'ha llevat dinero, la gòtica.
1: Sí, aquí estem veient que les filles podien tenir-hi algun paper, perquè l'empresa de les seves filles, de les filles de Zapatero, està en el punt de mira.
0: What the fap?
1: What the fap? I la policia encara, és que només pel nom ja se'ls podria imputar un delicte.
3: Culpable!
1: Crec jo. I la policia també investiga la documentació requisada i anirem sabent, de moment hi ha noms que surten en aquest sumari i que intueixo que ens acabaran sent molt familiars.
3: Ai.
1: Com, diguéssim, els amics que ajudaven i que interferien per Zapatero i la secretària.
3: Ah!
1: La secretària de Zapatero, que podria tenir un paper clau en aquesta trama.
0: Tu, i aquestes joies que han trobat al despatx de Ferraz, què?
1: Clar, o sigui, que tot trobin joies que, segons sembla, són una herència de la dona de Zapatero, de les Sonsoles, que et trobin joies en una caixa forta del teu despatx no és delicte, ni és cap prova de res.
3: De la
0: també tenia dos discs durs en una caixa forta, eh? Per què guardes dos discs
3: durs? Però que ets tu la fiscalia o què?
0: No, però sí.
2: No, mira que ho tenia fàcil, no, aquest home, eh? Zapatero a tus zapatos.
0: No, però és veritat que aquest rescat de Plus Ultra té més ombres que llums i suposo que ara han d'investigar, que han d'acabar d'investigar.
1: Sí, s'ha d'anar estirant del fil i veure que hi ha algun delicte en el tema d'aquest rescat, doncs
0: arribar
1: fins al final.
0: El sumari sí que no me l'he llegit perquè són 50.000 pàgines.
1: Sí, 4.000, però vaja, són moltes. Sí, si ens posem a imprimir-les avui no acabem ni al vespre. En tot cas, l'entorn de Zapatero nega les acusacions, creu que l'expresident espanyol no tindrà un judici just, ja diuen que serà com amb el exfiscal general de l'Estat, amb Álvaro García Ortiz, i que, doncs, que el judici ja estarà empantanegat des de l'inici. Això ho diu Luis Arroyo, que és la persona que Zapatero ha designat per fer-li una mica de portaveu fins que ell no faci declaracions públiques, que recordem que serà quan declari com a imputat a l'Audiència Nacional, i això ha de ser el 2 de juny, per tant, dimarts de la setmana que ve, avui falta just una setmana, i en fi, doncs veurem què diu. També hem sabut que Felipe González, sempre remant a favor, demana eleccions anticipades.
3: Hola, adalit de l'esquerra, sí senyor.
2: Quina sorpresa.
1: I defensa Zapatero, però d'una manera molt curiosa, que és aquella defensa, però amb una hòstia inclosa, que és... Jo crec que és innocent perquè és massa burro.
0: Hola!
1: Jo, o sigui, per muntar un entramat com el que descriu l'Audiència Nacional... se n'ha de saber. I jo el veig massa innocent.
3: Ai...
1: com per haver muntat tot això.
0: Bé, a veure si solucionem també d'una vegada la qüestió dels professors i professores. Aquest migdia els sindicats i el Departament d'Educació es tornen a reunir per desencallar el conflicte, a veure si aquesta és la bona.
1: Sí, diuen que si no hi ha acord... perdoneu, si no hi ha acord, us té amenaça d'aixecar-se de la taula definitivament. Per tant, la reunió d'avui és bastant clau, pot ser un caixa o faixa. Demà penseu que arrenca un cicle de 8 vagues consecutives, amb una aturada a tot Catalunya demà. De dijous i divendres són territorialitzades.
0: Demà els nens no han d'anar a classe, perquè si no hi ha professor, no?
1: Demà, home, hi ha serveis mínims, els pots portar a classe, però...
3: Li ensenyaran només dues capitals de comarca. La resta, a casa.
1: Veurem quina classe acaben fent. Vagues territorialitzades dijous, Maresme i Vallès, i divendres, Baix Llobregat i Penedès.
0: Va, una molt bona notícia pel meu pare. Un nou fàrmac redueix el colesterol de manera duradora amb una sola dosi.
1: Sí, és una teràpia d'ARN que elimina el 60% del colesterol dolent possiblement per tota la vida.
3: Ostres. Ah, mira.
1: I a més, és una... es fa com una mena d'infusió. Per tant, tu et prens una infusió d'aquest fàrmac.
0: Això és un miracle.
1: En principi, t'elimina bona part, la gran majoria del colesterol dolent que tens durant tot un any, i ara estan investigant si possiblement ja és per sempre que te l'elimina.
0: Vaig a menjar un fuet.
3: Això és per trampa. Tant,
1: ara ho estan...
0: vaig a menjar un fuet, és la conclusió.
1: És la manera de celebrar aquesta notícia. No?
3: Remenarà la infusió amb el propi fuet. Ja.
1: Anem a rebentar de colesterol. Mentre ens llegim aquest assaig clínic que s'ha publicat a The New England Journal of Medicine.
0: Molt bé,
1: Medicine.
0: Doncs bona no, pòssima la nova que ha fet Panoràmics per curar el colesterol. I acabem amb una nova notícia científica, que és que es veu que la ciència determina quantes decisions prenem al cap del dia. Aquesta notícia, no sé si l'hem explicat o no, però una vegada vam dir alguna cosa semblant a aquest programa i em vaig tornar loco tot el dia pensant que estava decidint tota l'estona. Per exemple, ara estic decidint...
1: El tema és que no te n'adones, però estàs prenent decisions constantment.
0: És molt loco.
1: Sí, sí. Voleu jugar al Precio Justo?
3: Va, som-hi.
1: Quantes decisions prenem de mitjana una persona normal al cap del dia?
0: Que jugui només un, perquè si no, no acabarem mai.
3: Fa pinta que moltes, no? Com 1.000 al dia.
2: 1.000?
3: Jo en dic 5.000 per fotre el Xavi. 5.000.
2: 3.000.
1: 3.000?
0: Un milió.
3: No, és que no sap... No,
5: l'Ernest no sap jugar, això. No
1: pensa
5: sap.
1: Que el Precio Justo és qui més s'acosti sin passar-se, eh? Si et passes...
3: L'Ernest canvia de cadena i tot.
1: Doncs no, són 35.000 decisions cada dia. Que de la immensa majoria d'aquestes decisions no ens n'adonem, perquè són coses relativament trivials, com triar quina roba ens posarem...
0: Si llençar uns aplaudiments ara, per exemple.
1: Això ha estat una decisió que acabes de prendre, què farem per dinar, etc. Coses que a vegades...
2: Sí, tireu pedo,
1: no te n'adones que estàs decidint alguna cosa, perquè ho fas gairebé com de forma automàtica.
0: M'angoixa molt aquesta notícia, moltíssim.
1: En tot cas, de mitjana, prenem gairebé una decisió cada 2 segons.
2: Tu ets d'angoixar-te amb aquestes coses, Ernest?
0: No, per exemple, ara decideixo no contestar-te, per exemple.
1: D'acord? A mi m'angoixa molt perquè sóc una persona bastant indecisa.
2: Vols angoixar-te encara
1: quan
2: més?
1: Quan algú demana què fem, això o això?
3: Lo que diga la mujer, si al final sempre dije la mujer.
1: ¿Qué mujer? ¿Qué mujer? Va, si soy trilirillo.
0: Ho deixem aquí.
3: Això què? Això també ho decideixes cada 2 segons. Va,
0: 8:32, decideixo que s'acaba ja aquest espai de la informació i decideixo posar David Guetta amb One Republic, I Don't Wait. És que m'estic posant... Estic fotudíssim ara. Let's make

0: Una versió del clàssic dels Ozone, el Dragostea Dintei, el Numa Numaié. Sempre és un bon negoci posar David Guetta i alguna de les seves versions. Un home que als seus 50 llargs continua estant en plena forma, com ho demostra les cançons que no para de treure i també les seves gires mundials incansables. 8:34. Ahir el Xavi Pardo, que acaba de marxar de l'estudi, ens anunciava i alertava de molts pediatres al respecte de posar pantalles als nens petits en tasques tan bàsiques com les de menjar o anar al lavabo. El famós xumet digital. Hi ha pares als quals la paternitat els ha passat per sobre. És el cas del Jaume de Manresa.
1: Ostres.
0: Un home que ha estat una setmana sol amb els nens i no se n'ha sortit. És una història de no superació que ens porta, un cop més, l'Alberto.
2: Avui us presentem la història d'en Jaume, un home de 42 anys, aparentment capacitat per poder criar els seus dos fills durant una setmana. Els petits, en Jan i l'Ona, tenen 7 i 3 anys. I tot i que van a l'escola i a la llar d'infants, han de passar amb el pare almenys 3 hores del dia abans no dormin.
0: El pitjor moment del dia, no?
2: El primer obstacle amb el que es troba el Jan és amb el berenar.
0: Ui.
2: L'Ona surt una miqueta abans de la llar d'infants. Però no vol menjar res fins que no veu el Jan, el seu germà.
1: Clar.
2: Que tampoc vol menjar perquè prefereix jugar amb els seus amics un cop surten de l'escola.
1: Que difícil.
2: El berenar ha estat la primera derrota del Jaume.
0: Sí, comencem aviat.
1: Ja, ja.
2: Cap dels dos fills ha menjat la fruita tallada que el Jaume els havia preparat.
3: Pobre.
2: Al cap d'una hora, els dos es morien de gana, esclar.
1: Home, clar.
2: I el Jaume, que és idiota, s'ha menjat el seu berenar perquè no es fes malbé i els ha donat el que tenia per casa. Un parell de bollicaus a cadascú.
1: No, Jaume!
2: Tot malament.
3: Tot.
2: Els nanos estan acostumats a la bolleria industrial i a menjar amb recompensa.
1: Ai.
2: El bollicau els agrada perquè té un cromo de regal.
1: Aquells,
2: els toi.
1: Els toi,
2: Perquè no se li tiri el temps a sobre, el Jaume prepara una banyera a les 6 de la tarda.
1: Molt bé.
2: Banyera que no vol fer el
0: no
2: Jaume.
0: No vol res, aquest nano.
2: L'Ona, tampoc. Perquè el Jan no vol.
1: Clar, amb el Jan, tu.
2: El pare opta per posar-lis un iPad amb la Patrulla Peluda. D'aquesta manera aconsegueix banyar-los i preparar el sopar. El Jan i l'Ona no volen sopar.
0: Carai.
2: Diuen que encara és de dia i que estan plens. En part tenen raó, s'havien fotut uns bollicaus feia 3/4 d'hora. Però el Jaume necessita que mengin i els prepara el seu plat preferit. Macarrons a la bolonyesa i patates fregides.
1: Ostres, carai, tu.
2: El Jan no en vol. L'Ona tampoc, perquè el seu germà no en vol.
1: Hòstia, el Jan, tu!
4: No, tu, i l'Ona també, déu-n'hi-do,
2: I el Jaume, que encara té feina per fer, els posa el Titó a la tele. Avui el Titó va a una granja.
1: Ja sé quin capítol és.
4: És molt maco, encara.
2: Els nanos triguen una hora i mitja en fotre's els macarrons perquè amb el Titó es queden bocabadats i no s'emporten la forquilla a la boca.
1: Mm.
2: El Jan i l'Ona han xupat més tele que el Rocco Steinhauser. Arriba l'hora d'anar al llit i rentar-se les dents.
1: Bueno.
2: El Jan, no ho diríeu mai.
1: Què?
2: No se les vol rentar.
1: Ja hi som amb el Jan.
4: I l'Ona, ara què diràs?
2: Tampoc, perquè el seu germà no se les renta.
0: Aviale. Aquí hi ha una dependència i un lideratge una mica tòxic.
1: Ostres, de ràbia.
2: La vida de pare és molt difícil.
3: Que trist, Albert.
2: Els nanos, amb tanta tele, no s'adormiran fins passades 2 hores escoltant contes.
3: Ai, pobres.
2: El que no sap el Jaume és que no ha obligat els nanos a fer un pipí abans d'anar a dormir.
4: No! Jaume!
2: I això farà que els dos es pixin a mitjanit i traspassi el matalàs, perquè el Jaume no ha posat cap empapador.
1: És que el Jaume és idiota.
0: Això no hi ha iPad que ho solucioni, això,
1: La custòdia.
2: Han estat només unes hores amb els seus fills i li ha semblat un any. La mala notícia pel Jaume és que només és dilluns i li queda tota la setmana per endavant.
0: Déu-n'hi-do amb la història de no superació d'avui del Jaume de Manresa i els seus dos fills, el Jan i l'Ona, dependents de les pantalles i de tantes altres coses.
1: Me sabéis tu nombre cuidando de niños, si eso es la mujer.
3: Cállate.
1: Es más tonto que el Jaume.
0: Gracias, Albert.
1: Si yo me callo, pero verdad es como
2: puño. A vosaltres.
5: Aquest és el so RAC 105.
6: My name is Alex Warren.
7: Give it up for Alex Warren!
5: Matina Codina.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: número 1 de RAC 105, Àlex Warren, Ordinari, si us truquen i us pregunten. Això és el Matina Codina i ara són les 8 i 42 minuts d'aquest març.
1: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Mònica Usar, fa calor a tota Europa, eh?
2: Sí, a tota Europa. Tenim una situació de calor molt extrema al Regne Unit, a França, i a més, mira, el mapa espanta una mica, eh?
3: Que horror.
2: Perquè a la zona de l'oest de França, més a tocar de l'Atlàntic, s'esperen valors de 40-41
0: graus. Sí,
2: és que això ja és una cosa molt heavy a un estiu. Imagineu-vos el mes de maig. A més, molt sostingut, perquè portem ja uns quants dies de calor i encara s'ha de mantenir. Per tant, 2-3 dies a la primavera pot ser mínimament normal, però 15 dies de calor intensa, no.
0: Doncs ja comencen... No, escolta'm, haurem de combatre-ho com sigui, no? I sobretot les nits que nosaltres, els matineros, volem descansar bé i cada vegada serà més insostenible el tema.
2: Exacte, hem tingut, de fet, nit tropical avui, per exemple, en punts de la ciutat de Barcelona, on ara mateix hi ha 22 graus, a l'Estartit no han baixat dels 20 graus, ara mateix en tenen 21, a l'Ella 23 graus a aquesta hora, hi ha 12 graus a Girona, 14 a Lleida i 17 a la ciutat de Tarragona, per tant, nit complicada, sobretot en punts de la costa, i al mitjà les temperatures tan altes com ahir. Però de cara a demà pugen els termòmetres, també pugen de cara a dijous amb valors que poden sobrepassar la línia dels 35 cap a les comarques interiors. Puja tot arreu la temperatura i toca sostre a finals de setmana, amb alguns ruixats de tarda, demà al Pirineu més occidental, dijous també la resta del Pirineu i divendres i dissabte al centre i nord de Catalunya.
0: Vale. Doncs si la nit és tropical, ens fotrem un còctel. Per mi la teràpia de xoc que hi veig és aquesta.
2: Molt
0: per
2: bé.
0: Cert, que aquesta setmana amb la Mònica Usart ja estrenarem la cançó de la calor, eh?
2: Ai, sí!
0: Mònica Usart tornarà davant dels micròfons per fer el que millor s'ha fet, que és cantar.
2: Cantar, tornaré a rebentar vidres.
3: Olé, sí, reina!
2: Sí, endavant.
0: Gràcies, Mònica. Adéu. Fins després.
4: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: De seguida repassarem la tele amb l'Alan Lillo, però Marc Puga ara es vol aturar un moment a explicar el bluff que ha estat la punxada d'aquesta nova temporada de la Isla de las Tentaciones.
3: Sí, perquè molta gent no ho sap, però s'està fent la Isla de las Tentaciones, s'està emetent i Mediaset està començant a notar, ja era hora, el desgast d'aquest format.
5: Oh.
3: Després de diverses temporades seguides i una sobreexposició, les audiències han baixat fins i tot per sota del milió d'espectadors en alguns episodis, que és molt baix per la isla, no?, pel que portava.
0: És que no hi ha temps
3: canvis.
0: De digerir unes banyes que ja te'n foten unes altres.
3: Això ha provocat canvis, la cadena havia apostat per emetre 3 programes per setmana i, evidentment,

0: per això al prime time, o sigui, l'han tret i han recuperat First Dates, que era com el format que funcionava i continua funcionant.
1: Correcto!
0: ¿Verdad, Carlos?
2: Susto.
0: Sí.
3: Aquesta temporada, de fet, no, no ho estàs mirant ni tu, Marc.
0: Ni jo, que sóc la més fan.
3: Número
0: és com si jo no miro tu cara més fent, o sigui, entén-me, eh? Llavors, dins de que tot aquest Isla de las Tentaciones, aquí l'únic que interessa ara mateix és un vídeo que s'ha fet viral, que és de la Mònica Naranjo, que recordem que va ser la primera presentadora del format de la Isla, ara és la Sandra Berneda, però la primera edició va ser la Mònica, i li pregunten si va ser culpa de la Sandra Berneda que la Mònica abandonés presentar la Isla de las Tentaciones.
4: Sandra, no, por Dios. Sandra, ¿qué va, Sandra? Yo. Un beso a Sandra, ¿dónde es? ¿Dónde está España? Allí mismo. Un beso a Sandra. No, no, no. Bueno, la verdad es que lo de la Isla de las Tentaciones fue un regalo, pero entonces no, no entendía que fue un regalo. Yo, o sea, me sentí un pánico tremendo porque yo en mi vida, o sea, yo había hecho... Porque es muy diferente conducir un programa de televisión en plató a un reality, y un reality de parejas. Ha sido lo mejor que he hecho, vamos, la mejor decisión de mi vida. Entonces yo me siento muy agradecida, pero bueno, hice la primera temporada y yo ya después le dejé paso a Sandra y Sandra lo hizo mucho mejor que yo.
3: Però per tant estem davant d'una decisió personal seva.
0: És una decisió personal que jo he llegit i diu que principalment va ser per motius artístics i econòmics, tot i que va ser la millor decisió de la seva vida, va estar molt feliç, però admet que la Sandra ho fa millor.
1: Bueno, s'ha de dir que en una entrevista paral·lela la Sandra Berneda va explicar que el Basile l'havia com castigat a ella perquè s'havia negat a presentar no sé què. Llavors la va com tenir allò a la nevera i no, després va dir, bueno, doncs ara et dono la Isla de las Tentaciones, que és el que hauries d'haver fet al principi.
0: Ah, amigo.
1: Llavors vull dir, no sé quina de les dues és la versió bona.
2: Com es nota que fas la secció de la tele?
1: Amigo.
2: Em
1: diuen Rocco.
3: Gràcies, Marc Puga. I aquesta vegada les infidelitats, diguem-ne que s'han produït en el context habitual, que és que ningú les vegi.
0: No? Sí, exacte.
3: Ningú ha mirat la tele.
0: I no sabem l'engany aquí, ens és igual.
3: Fem una pausa i tornem amb la secció completa de la tele amb l'Alan Lillo i una mica més de Mònica Naranjo, perquè ahir va ser la convidada d'Aylor Miguel.
5: ¡Oh!
2: ¡Ella sí, l'hora!
5: ¡Qué divertida fue!
2: ¡Que lo pasemos!
5: ¡El programa! ¡No como el vuestro!
6: Si ets els que et passes 45 minuts al lavabo de la feina... Almenys aprofita el temps i escolta'ns. Matina Codina. Més entretingut que una revista de decoració.
7: Rec 105 Barcelona.
8: Bogeria! Ja és aquí l'esperat Outlet Market de cases del 27 al 30 de maig a Barcelona. New Balance, Zara, Birkenstock, Hey Dude, Camilas, Converse, totes les marques a preus sonats. Per tu, per la nebodeta i, si cal, pel veí del cinquè. Només del 27 al 30 al carrer de la ciutat de Granada 53. Outlet Market secret de cases. Només 4 dies de bogeria.
9: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Roca Fort 140 en pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
10: Tres jubilades, un pla, zero límits.
11: Arriba a Barcelona Pensionistes, la comèdia de la temporada protagonitzada per Irma Soriano, Rosa Benito i Loreto Valverde.
10: Arriba al Teatre Apolo. 23.000 espectadors han exhaurit les entrades en la seva primera temporada.
11: Tres úniques setmanes, del 20 de maig al 7 de juny. Un cant a la vida.
10: Entrades a la venda a gruposmedia.com.
12: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
13: Césped Solución.
14: Més informació a céspedsolucion.es.
15: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.

0: Continuem amb la ràdio matinera de cada dia, la que més t'esvera. Companys matineros, sabeu quin és el millor dels aniversaris?
1: No.
2: Quin?
0: Aquell que pots celebrar amb la gent que estimes.
2: Home!
0: Sí o no? Per això Jardiland volen bufar les espelmes amb tu per agrair-te que formis part de la seva família fins al dia 31 de maig. Fins a final de mes trobaràs ofertes, descomptes, jocs, sorpreses, sortejos i targetes. Rasca i guanya!
2: Que guapo!
0: Aprofita per posar a punt la teva terrassa, jardí, balcó o qualsevol racó de la casa amb Jardiland. Maig és el mes de les flors i Jardiland fa anys al teu costat. No t'ho perdis, eh? I em si fem una barbacó un dia aquests.
2: Sí, va!
0: Hòstia, és que...
2: Home, aquests dos tenen casa amb piscina i encara...
3: No és la mansió de Jardiland, l'haurem de fer a Jardiland.
2: Ah,
0: 10 minuts i les 9 del matí.
4: Movento Garage MG, nou concessionari a Barcelona, patrocina aquest espai.
0: Fem una última radiografia per la xarxa viària per saber com estan les carreteres amb el Ferran. Ara diga, bon dia.
5: Bon dia, doncs, continuem a la jornada d'avui. Ara mateix destacant dues avaries, totes dues a la AP7, una en direcció Tarragona, que deixa fins a 10 quilòmetres d'aturades entre Mollet del Vallès i Badia, on es talla un carril de circulació. En sentit nord també tenim vehicles al voral en direcció Girona, que al punt de Cerdanyola del Vallès també es provoquen fins a 2 quilòmetres de retencions en sentit nord. Si parem atenció també a aquest col·lapse generalitzat als voltants de la capital catalana, parem l'atenció en tot el nus de la Trinitat, on la C58, la C33 i la B20 circulen amb retencions de fins a 5 quilòmetres d'aturades. També tenim retencions pel Llobregat, per la A2 i la B23, des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol, fins ben entrada a la ciutat de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
4: Arriba Movento Mazda a Terrassa, el teu concessionari Mazda, al carrer Colom 390. Descobreix vehicles nous d'ocasió i servei de taller oficial amb tota la garantia Mazda. I ara, promoció especial de taller, 15% de descompte en la mà d'obra del teu manteniment, reservant cita fins al 31 de maig. Movento Mazda a Terrassa. T'esperem? I know.

0: És l'artista... Ui, no n'hi do quin gallet que acabo de fer. És l'artista ídol adolescent californiana Olivia Rodrigo, que parla precisament de la bogeria del primer enamorament, aquesta cançó que es diu Drop Dead. 6 minuts i mig i les 9 del matí. Al matí, Nacudina, fem un repàs, una mica de zapping per la tele.
1: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: I comencem pel programa del Pablo Motos. El hormiguero!
2: Fa un moment, la Mar Puga fa un moment ens parlava de la Mònica Naranjo i la seva etapa de presentadora a la Isla de las Tentaciones. Exacte. Doncs bé, l'artista torna Mònica Naranjo, però amb música, eh? Ahí, aquesta, mira-la.
0: Aquesta és la nova que es diu Puzzles.
3: La amo.
2: Sí, senyor. Puzzles presentava aquest disc al programa del Pablo Motos i, entre altres coses, va explicar una rutina que té, molt envejable, d'altra banda, Mònica Naranjo, abans d'un concert.
4: ¿Verdad que antes de un concierto intentas dormir 12 horas?
5: Sí. Bueno.
4: Wow. ¿Pero y qué haces? ¿Le robas la anestesia al dentista?
3: No, directamente me tomo una pastilla... ¿Eh? ¿Vale? Que me ayuda, porque a ver, yo no puedo dormir 12 horas si no me tomo una pastilla. Pero si me tomo una pastilla, como no tomo nunca nada, me tomo una pastilla, me hace efecto.
4: Ah, te mete un viaje.
3: Claro, y entonces pues me aseguro levantarme a las 12 del mediodía del día siguiente.
4: Wow, ok. ¿Y luego qué?
3: Ah, vocalizar. Empezar a vocalizar.
6: ¿Oh? Pero a las 12, el desayuno, que son croquetas ya, o sea... Que...
3: No, espero. Espero directamente y como. Sí. Sí, si me tomo una infusión... que siempre llevo unas infusiones muy, muy particulares para ayudarme a abrir garganta, y ya directamente como a la 1:30.
0: Qué difícil es ser una estrella, ¿no?
7: Ay, sí.
0: Cuántas cosas
8: que se han de fer. De verdad, en pastilla.
7: Cada dia una pastilleta per dormir.
8: No crec que sigui això.
7: No.
8: A veure, no soy yo médico.
0: Teòricament, però... només se l'aprèn abans d'un concert,
8: sí, però
0: ja fa una pinta d'addicció als narcòtics.
8: Si dic que m'ho prenc només abans de fer el programa,
9: saps? Os da miedo, pero luego estáis todo el día con el móvil, el chip haciendo chispa con todo.
10: Efectivamente,
9: eso os da miedo.
7: Però sí. Que tienes un mechero, tú.
9: Ya sé por qué lo digo.
8: Tú también tomas pastillas antes de los conciertos. Nada.
2: També obvieu que diu que no esmorza, eh? També és un tema a tenir en compte.
0: Ah, sí, bueno, és que ara està molt de moda el dejuni intermitent aquest. Sí.
7: A l'Alan el que més greu li sembla és que se salti l'esmorzar.
8: Sí, ja. Pastilles sí, però
2: esmorzar... Amb el que són uns bons fosquitos de bon matí.
8: No,
0: però tu, després de 12 hores i sense menjar res, et fots a vocalitzar i et prens una infusió. A veure, Mònica, no estàs bé.
8: Oh, encara
0: no. No estàs bé, no estàs bé.
8: Ai, niña.
0: Sobreviviré.
8: Cuídate.
0: Si continues així, no.
8: Compte, potser no,
0: Ja t'ho dic ara.
10: Oh, que buen chiste.
0: Gràcies.
8: Al nivell de l'hormiguero.
7: A ver, ¿qué dices tú?
2: Anem al Xiringuito de Jugones. Calleu. Anem al Xiringuito de Jugones, un programa que veu molta gent, i gent il·lustre, eh? Josep Pedrerol va comentar a mig programa que tenen un espectador de luxe a la Zarzuela.
7: Ahí va.
2: Que és molt fan del Xiringuito.
7: Aquí pot ser.
11: Que el rei ha sido el locutor del vídeo me parece muy llamativo. El rey, además, que su majestad está, soy invitado, por si quiere ser tertuliano del Chiringuito, también nos gustaría. Si quiere, que además sé que nos ve y le molestan mucho los planos cortos que ponemos. Dijo que él tiene una pantalla muy grande, su majestad el rey, lo ve con doña Leticia, muchas veces a él le gusta más, y nos dijo en una ocasión que los planos eran tan cortos que a él la tele casi le asustábamos. Vamos a intentar que el director baje los planos para que el rey pueda vernos con más tranquilidad. Un abrazo a su majestad, el rey. Le mandamos desde el Chiringuito.
12: Arriba España.
11: Claro que sí.
0: Bueno, tot això venia perquè el rei sortia en el vídeo on es feia la comunicació de la convocatòria de futbolistes pel Mundial. Surt un moment el rei d'Espanya i es veu que és espectador del Chiringuito. I diu que li molesten els planos cortos perquè té una tele molt gran.
7: Claro.
0: No, sí, però t'ho explico. Per què, Mainat? Per què? Perquè a mi em molesten altres coses. Aquest riure forçat que fa al final.
7: És molt, molt desagradable quan riu tant.
10: És el rei, no?, que nos ve, no? Ahí está.
0: ¿Por qué fa gracia? No lo entiendo.
10: Me hace gracia, ¿no?, que lo vea con Leticia.
0: Sí.
10: Me imagino los dos viendo las exclusivas de Paco Mullo, por ejemplo.
7: Sí, señor.
10: ¿No?
0: I després també em molesta molt que mentre parles vas movent els papers. I em despista molt això.
10: Bueno, perquè això és periodisme, no? Jo estic con los... Les coses, no? Per exemple, l'última hora, no? Tenemos Enrique Riquelme.
0: Sí, però no era una última hora, estaves parlant del rei.
7: Sí.
10: Bueno, el rei també...
7: És penúltima hora.
10: Sí, penúltima hora, vale. Ahí está. Su majestad, no? Que... Está viendo el chiquito.
0: Però que no se't sent si vas movent els papers.
10: Però con Leticia, no?
7: Qué riure.
10: basta.
0: És boig.
8: Quina gòbia de senyor, de veritat.
0: Ai, sí. Bé, acabem amb un tall de First Dates, Lillo.
2: Sí, jo crec que si vas a First Dates, sempre ho he pensat, no? Has de portar preparades una sèrie de coses, no? Tampoc et dic que t'entrenis, però, per exemple, què demanaràs per menjar? Hi ha gent que demana uns plats que dius, hòstia, són incomodíssims per la tele, no? Uns espaguetis o...
5: Sí, ui, s'ha de triar molt bé, això.
2: Sí, sí, sí, sí. No sé, musclos, coses que dius, hòstia, tio, no? Sí. Demana una altra cosa més fàcil.
0: Una sopeta.
2: Una sopa. I l'altra, el tema de conversa, crec que també has de, més o menys, estar preparat.
0: Ja, però és que el coeficient intel·lectual de la majoria de participants de First Dates és baixíssim.
2: Doncs sí, això és el que precisament no va fer aquest home. Si no saps de geografia, hosti, no treguis temes, no et diguis.
0: Sí, crec que tots dos estan igual, eh?
12: Porque tú andas nacido cambiando de tema un poco. En Sabadell.
13: Mi madre era de un pueblo de al lado de Toledo, el puente del arzobispo.
12: Toledo está casi al lado de Murcia.
13: Entre Zaragoza, por ahí anda.
12: Ah, Toledo queda arriba de Madrid.
13: Pues no lo sé.
12: Queda...
13: Tengo que ir al colegio otra vez.
12: Toledo queda al... noreste de Madrid, ¿no? ¿Noreste? O estoy jugando. Albacete, el que queda. Es que no, ahora mismo no me cuadro.
0: Però que no ho sàpiga ell, hòstia. Ho entenc, però ella que viu a Sabadell, però que té l'ascendència, la mare que és de Toledo, que no ho sàpiga ella, no?
2: Sí, sí. I tampoc cal sortir del sopar amb això après.
0: Vosaltres sabeu on queda Toledo, no?
5: No passa res. Però si està Toledo. Sí, al sud de Madrid.
14: Donde sopa. La espada.
5: Però
14: que sí,
8: és molt maco Toledo. Jo vaig estar a Toledo l'any passat.
5: Sí, s'hi menja molt bé. No hi he anat mai. Però que no està al costat de Múrcia. És impossible que estigui al costat de Múrcia.
14: Clar.
0: En fi, hi ha gent mirant-s'ho a casa, això, eh?
5: I dient...
0: Estàs veient la cita i estàs jugant a encertar un queda Toledo. Bueno, ho deixem aquí, Lillo. Moltes gràcies.
2: A vosaltres, amics.
0: Són les 9 en punt del matí. Des del matí de cuina, una pausa i tornem de seguida amb molt més. Per exemple, la Mar Puga parlant de què?
8: Home, de vesprets, aperitius, vermuts, discoteques, de festa, Ernest, de festa.
5: Per què ets garrular?
8: No sé, perquè de tant en quant més sal.
1: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
15: Vols anar al futur? L'opció més intel·ligent és anar-hi en aquesta màquina del temps.
16: Però jo vull anar a la platja amb el meu nòvio.
15: Doncs així vés amb Ouigo. Vés al futur amb màquina del temps. Vés des de 9 euros a qualsevol de les nostres 15 destinacions. Consulta condicions i tarifes a Ouigo.com. Ouigo, vés de llest.
17: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu! Un souvenir per la mare?
18: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
17: Taxi? On sigui!
18: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
19: Formigueig. Pesa. Inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb verius. Trombocit de Laboratoris Lácer. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb verius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
20: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
21: Tuya.
20: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
21: Sí, tu prima.
22: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la Hello Prima Punès o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
23: Fes t'entendre amb mi, Di.
24: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
23: Crec que m'he enamorat.
24: Normal, amb aquests preus.
23: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
24: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
23: Que poc que costa comprar bé. Ocasión
25: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
26: I en expirada ja manar tot allò que ens pesa?
27: Les notes del nen, les obres a casa...
26: El manteniment del cotxe...
27: Ah, no, això no és cap càrrega.
26: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
28: Cada dia de 6 a 11, Matina Codina. Codina.

0: doncs ja ha començat la gira Cuarto Azul, que fa ben poc, els dies 21 i 22 de maig, va passar per València, al Roig Arena. Es veu que va anar molt bé, els dos concerts que va fer van anar de nassos, i després amb el seu xicot al Plex se'n van anar a cuinar una paella, van aprendre a cuinar una paella valenciana, i es veu que ella va cuinar amb un top valorat en 900 euros.
1: Oh,
0: no amb el típic davantal.
2: Oh, típica bona samarreta per si et taques.
3: Exactament.
0: 9 i 6, Marc Puga. Avui parlem de la moda del vespreig i del vermutillo. Sí.
4: Perquè tu tant per sucar i per rapa-pa-pa-pa-pa-pa.
5: Us he posat uns tamacles per ambient d'aquesta secció, que ballareu tots.
0: Perfecte, n'estarem al tanto. Però vaja, la moda és aquesta, eh? Menys discoteca i més vermuts. Els catalans avancen l'oci cada vegada més d'hora i gasten amb una mica més de control, semblaria ser.
5: Sí, correcte. Segons un estudi, es diu que els hàbits de consum en bars i restaurants estan canviant. Cada vegada més persones prefereixen sortir de dia o al vespre, fer el que es coneix com a vermut, aperitiu o vespreig, no? Aquests tardeos, en lloc d'anar a les discoteques i de festa fins tard. Tot i la pujada de preus, dues de cada tres persones asseguren que surten igual o més que abans. Ah. O sigui, al final la gent va de festa i jo el que he fet això és contrastar-ho, he parlat amb amics, amigues i amb un especialista en això. Ah. Per tant, anem per parts. Primer, he parlat amb una amiga, amb l'Alba, i li he dit: Alba, a tu què t'agrada fer?
6: Ostres, jo com a persona de 25 anys i jove que sóc, per mi anar un tardeo és de boomer, és de vell, és de gent que sortir de festa durant el dia és igual de guai, però no ho és. Si hi ha llum del sol, em sap molt greu, però és patètic que t'emborratxis. No, ni de conya, a mi no m'hi veuràs en tardeo, jo de festa, de nit, amb poca llum, que no es vegi el que estic fent.
1: Carai,
2: però què fa la teva?
5: Clar, l'amiga...
2: Bueno. No li falta raó, però bueno, tampoc. A veure, si t'has d'amagar tant, si necessites tant la nit, és que potser t'avergonyeixes d'alguna cosa.
5: Toma, si ens està escoltant, toma.
1: Igual té un problema amb la beguda, la teva amiga. Igual ha de demanar ajuda.
5: No, crec que no. Clar, ella diu que és per gent gran, no? Llavors, què he fet? Parlar amb gent gran, no? En aquest cas, amb un senyor.
7: Doncs el tardeo, perquè almenys quan sortim a fumar no molestem els veïns. No ens tirem aigua cada vegada que fem una mica de soroll. Almenys a les tardes ens permeten poder sortir del local, fumar tranquils i bueno, és una experiència una mica més agradable.
0: És que tots són avantatges. Tu allargues el dinar... No, jo no dic per el tema de fumar. Jo dic perquè tu després de dinar fas el sobretaula i a l'allargues, te'n vas de festa, pots anar a dormir d'hora. Pots aprofitar el diumenge.
2: Sí, senyor. Ara.
0: No?
5: Sí, no, a mi m'encanta, eh? Jo ja no surto de nit, jo surto de dia. He parlat amb una altra amiga perquè no em crec, no?, que aquest estudi no digui bé.
8: Bueno, pel meu gust, el tardeo és una manera més còmoda i tranquil·la de sortir de festa comparada amb la nit, no? Perquè pots divertir-te igual sense acabar tan rebentat el dia següent parlant, clar.
0: Veus?
8: A més, normalment crec que es gasta menys diners, hi ha un ambient més relaxat, segur, i és més fàcil tornar a casa i aquell ha més transport públic en horari nocturn. Tot i que els tardeos s'estan posant de moda, però la nit no s'acabarà de perdre mai. I un altre detall important és que el tardeo és el plan perfecte si ho acompanyes d'un dinaret previ per arribar amb el to i la sintonia perfectes per enfocar la tarda d'una altra manera. Ara. Així que vivan los tardeos.
5: Viva. Jo
0: com a fiestero empedernido, hi ha un risc, que és que surtis a la tarda, te'n vagis a sopar i continuïs a la nit. A mi això m'ha passat, m'ha passat.
2: Però jo a la nit no aguanto ja. A mi el que... A les dues del matí... O sigui, si és un divendres, a les 10 estic badallant.
1: Ufa, el divendres.
2: Però si és dissabte, jo a les dues
0: però
2: així...
0: Però això és un múscul, Sergi. La festa és un múscul. S'ha d'entrenar.
5: Jo la setmana passada vaig anar a festa de nit, que ens vam trobar a l'Ufegas, te'n recordes?
0: Sí, senyora.
5: A les 3 del matí ja estava tornant. I portava empalmant dos dies de festa de nit, que jo això ja no ho faig, i em va sentar fatal. Si porto tota la setmana arrossegant, no em va agradar, em feien pagar 20 euros l'entrada. Dic, però què és això? Al final vaig pagar 12.
2: Aquesta és l'altra.
5: Clar, jo 20 euros no vull pagar.
0: Tu ets una estrella, tu hauries d'estar a totes les llistes VIP de Catalunya.
1: No, home, no
5: els vaig pagar, eh?
9: A mi em senta fatal empalmar dues nits sense sortir.
5: Ja.
9: Truca-te'l.
0: Si no surts, eh?
9: Home, si no, estic tota la nit mirant el sostre.
5: No, ja.
0: Vostè és de tardeo o de nit? O...
9: Mira,
5: o de tot?
9: Doncs jo sóc com tu. Jo per la tarda, perquè ja tenim una certa edat, però clar, després surts de sopar i fots un capipota, un osabuco, una sèrie de coses, i després dius, hòstia, ben valenturat. Anem a l'Udegas. Llavors me'n vaig i ja torna a començar la nit.
5: I
0: després, al tanto, perquè si estàs amb energia i dilluns no treballes...
9: Ara.
2: Ui, ui.
0: Bueno, com era el cas ja... d'aquest dilluns. Clar, pots anar d'after, també.
2: Joder, ostres, mandra.
1: Hi ha d'haver un moment que tu et miris al mirall i diguis, aquí era el límit. Aquest after era el límit.
5: Ja sí que em sembla com ja, o sigui, un nivell que no... Que no. Clar. He parlat per contrastar això amb el meu amic Jordi Santa Isabel, que era el coctelero del Massorré, molt sí. Amic meu, sí. I ara és el fundador de Love and Shake, que és una empresa que es dedica a fer esdeveniments, tallers i cates de cocteleria. Per tant, coctelero que sabe de noches. I li he preguntat si és veritat que la gent cada vegada prefereix més vermut i més tardeo que anar de discos.
10: Doncs totalment, està havent un canvi bastant important en la tendència del vermut, que és algo tan nostre. Ara la gent ja prefereix beure menys alcohol i beure millor. Per tant, és algo que ho estem notant molt. Ara la gent prefereix aprofitar les hores de dia i potser la discoteca està quedant una mica enrere, no? Per aquest cansament del dia següent o perdre part del dia. També moltes marques d'alcohols i aperitius, com vermuts, ja estan apostant per marques i la seva pròpia línia sense alcohol, i és algo que apoyem i són canvis positius. Per tant, endavant.
0: És que aquesta és l'altra, el vermut és molt guapo.
5: Això m'encanta, a més que ve bon temps.
0: Vermut, dinar i sobre taula, em tens seduïdíssim.
1: És que a més a les discoteques, la sensació sempre de que a la cua hi haurà gent ja liant-la. Dependrà del segurata el nivell d'ESO amb el que hagi aprovat, et deixarà entrar o no. Hi haurà gent a dins que segurament estarà liant-la i baralles i tal. En canvi, fent un vermut, no he vist mai ningú de mal rotllo.
0: Estic molt d'acord, i a més, llevar-te l'endemà a les 3 de la tarda no és natural.
1: No,
5: no és horrorós, no, no, ja acaba amb els teus horaris i tal. Llavors, el Jordi, que és meravellós i ja en sap molt, i per tant està dient que l'estudi va ben encaminat, ens diu que sí, que passa això, i jo li pregunto que per què està passant això exactament.
10: Principalment estem notant aquest canvi en una franja d'edat dels 25 als 40 anys. Bàsicament som una generació que ens hem criat amb una cultura que pràcticament tots coneixem, és la cultura del botellón, no? Hem crescut bevent, com aquell que diu malament, no? I ara sí que volem veure bé. Per tant, en aquesta franja d'edat és on es nota més aquest canvi, no? De canviar la nit per la tarda i poder disfrutar d'una bona companyia amb la llum del sol, no? I poder aprofitar el dia doncs, amb algú, com deia, que és el vermut, que és algú tan nostre.
0: Però no només és beure millor, sinó que també ja per una qüestió d'edat et senta pitjor la borratxera dels cubates que anar prenent de tant en tant un còctel. Ojo ara amb aquesta calor que fot, un tardeo, si no hi ha un parasol i tal, que et fots tres copes combinat amb 40 graus de temperatura, acabes d'emergència.
1: S'ha de ser una mica tonto.
5: Diu una cosa molt interessant, el Jordi, que és el tema de beure alcohol. Jo que no bec alcohol, per exemple.
0: Tu què bebes?
5: Jo què bebo? Jo bebo tònica. Tònica, agua. Una Coca-Cola cero. O còctels, jo demano un còctel sense alcohol. I també és veritat que la gent, hi ha molta gent que associa com beure, passar-t'ho bé i aguantar la nit. Hi ha molta gent que no aguanta la nit si no beu. Llavors, si la gent no beu, la gent no surt de nit. I la gent surt de la nit.
11: Sí, s'allarà.
2: Com a libre, tindré que beber. Està molt bé, com a libre.
5: Ah, sí, iremos. Invitas a whiskería un día y probamos.
0: Ho deixarem aquí.
1: No, vale, coño. Ha sigut whiskería, però no és pel whisky.
5: No, ja ho sé.
0: Ho deixarem aquí. Marc Puga, alguna conclusió? Sí,
5: tardeo més pels boomers. Tardeo està de moda, és més pels boomers. A mi també per això m'agrada, però aquí les discoteques estan a rebentar i són caríssimes. Ho vaig comprovar la setmana passada.
0: Gràcies, Marc.
5: A tu, per favor. I al Jordi.
0: Gairebé un quart

0: together. Doncs porta uns quants assistents vigilant que no li caigui la corona, perquè és la reina Taylor Swift. We are never ever getting back together.
1: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: Aviam si ens l'agafa la Montse.
2: La Montserrat.
0: Montse, espera, espera, espera.
2: Ja no es posa el nom de Montserrat.
0: Hola, aquí ets la Montse.
3: Sí.
0: Jo sóc l'Ernest Codina, el que més matina. Et truco en directe des de RAC 105, des del matina, Codina, per parlar d'aquesta operació que et van fer a la mà, carinyo.
3: Ah, sí.
0: Sí, de part de la Maria Rosa. Com estàs, primerament?
3: Jo, millor. Ara sí. M'has agafat
4: i dic que s'ha estic diu. Oh. És que és estrany, eh? Algú de Vodafone no et diu això.
0: Ja. Escolta'm, et truco de part de la Maria Rosa, perquè diu que ets la millor persona, la millor amiga, la més guapa, generosa, empàtica i tantes altres coses que ompliria una pàgina sencera.
4: Uau.
0: Aquesta noia tan meravellosa és la Montse i viu a Sant Julià de Vilatorta. No conec persona que doni tant pels de més i per això penso que ha de saber com n'és d'important per mi. Un aplaudiment d'entrada per aquestes paraules boniques de la Maria Rosa.
4: Sí, sí,
0: entenc que és una amistat que ja ve de lluny, no?
4: Bravo.
0: I que regueu i que cuideu i que t'ha vingut a veure, no?, després de l'operació.
3: Sí, sí, i tant que sí.
0: Què li vols dir?
3: No, el primer cop que em truquen de la ràdio és precisament per això.
0: Mm? Bueno, si tu vols serà l'últim, si no, anirem trucant cada any. No? Hi ha molta gent que...
3: Ja està bé.
4: L'any que ve, que truqui ella.
5: Que sí. Fuerte, que truqui.
3: La Rosa també és una amiga molt, molt especial, eh?
0: Sí, què li vols dir a la Maria Rosa?
3: Bueno, ja ho sap, l'estimo molt. Ja ho sap, la Rosa.
0: Bueno, sí, però això a vegades...
3: És una persona molt especial per mi.
0: Jo crec que, malgrat que sabem que ens estimem i tal, no sobra mai, no?, dir-te coses boniques.
4: Total.
3: No, i tant que no. Va. I tant que no.
0: Vinga, escolta, diu que també ets una guerrera molt valenta. No sé si es pot explicar de què t'han operat a la mà o vols mantenir-ho, diguem-ne, en sec.
3: No, no, m'han operat de rizar trosi. L'edat no perdona.
5: Este es mi miedo, tío, no poder pinchar en las discotecas porque tenga mal la mano, tío.
4: Però si tu no puses,
6: si la màquina apagada.
0: Escolta, David, la recuperació va bé, entenc que estàs de baixa, ets a casa ja.
3: Sí, sí, estic encara enguixada, però sí, sí, ja va bé.
0: Molt
3: poc
0: bé.
3: A poc i bona lletra.
4: Bona lletra no, que tens la mà malament.
3: La esquerra i ara la dreta.
4: Ah. Era blurrida. A mi que diu, poc a poc i bona lletra. Dic, no et posis a escriure ara, primer t'has de recuperar.
7: Podràs escriure amb l'altra mà.
3: No, és complicat. Amb l'esquerra ho tinc molt difícil.
7: Amb l'ordinador.
8: Sí, que algú doni un cop de mà.
4: Ja està, deixeu-la aquí, té la mà trencada.
3: Esteu molt divertits aquí a la ràdio.
8: Sí. Està ple d'idiotes, Montse.
4: Ja parem, perdona.
0: Montse, si vols et podem fer companyia des del Matina Codina.
7: Sí, tant.
0: Ja saps que la diversió és a només un clic, RAC 105 i Matina Codina.
2: Tenim la mà estesa, pel que vulguis.
0: Escolta, ho deixarem aquí, que sàpigues que entres a un sorteig d'un lot de llet nostra, que seria una alegria en aquests moments que estàs passant. El divendres farem un sorteig de 30 litres de llet amb llet sencera, semidesnatada i sense lactosa, i també dos packs de 4 potets de diversos làctics com el flam de mató, el flam d'ou, el flam de cafè, iogurt natural, iogurt de maduixa, i el sorteig també inclou un doble kit esmorzar amb dos bols i dues culleres molt nostres de ceràmica per començar cada dia amb el Matina Codina.
4: Sí,
0: quin regal també.
4: La cullera per més endavant.
3: Doncs molt rebé, doncs moltes gràcies.
0: Que vagi bé, Montse, un petonet.
3: Val, merci, un petó.
0: Recupera't.
4: A casa.
0: Què rius tu, Marc? Què et fa gràcia?
7: El Sergi em fa gràcia.
4: Et
7: reia del Sergi i dels seus comentaris.
2: Ah, llavors... Ha dit lo de la cullera, perquè clar, com no té la mà bé, la cullera no la pot agafar.
7: Ja, em fa gràcia.
6: Passa molt una tassa de ceràmica per a una senyora que li han trencat la mà.
4: Jo faig ràdio per la Marc, principalment.
7: Gràcies.
0: No, però trobo que truquem a gent que està malament i no sé si li ha fet gaire gràcia.
7: Ai, no, però li hem dit amb carinyo. O sigui, com aquest cony, amb ella.
0: Potser que estiguem al pitjor programa per desitjar una prompta recuperació que està malalt.
4: També és veritat que tu has començat la trucada dient hola, sóc l'Ernest Codina i truco per lo de la mà. Semblaves un metge.
0: És el que deia el missatge.
7: Home, no, pobreta, que ha sigut amb carinyo,
6: per ser mala escena aquesta senyora.
7: No, Marta, això és mentida.
6: A la sala de quiròfans es podia haver mort.
4: Que no, va morir.
0: Perdona, el típic virus d'hospital.
4: L'altre.
0: Ara,
4: vols trucar i recordar-li?
7: Ara, tots, vamos.
1: A llet nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet nostra és la llet de casa nostra, la de tots.
9: Quan ens escoltes a una retenció i et veuen rient d'aquella manera, es pensen que estàs boig. I realment,
10: Escoltar-nos és de bojos. Matina Codina, a RAC 105.
11: Busques futur? L'FP de Vedruna Catalunya Educació t'acompanyem tota la vida. Viu l'escola d'hostaleria amb cuina, sala i forneria o tria els cicles de Vedruna Pro amb orientació real, tutors i feina assegurada. Prepara ja la teva preinscripció a partir del 26 de maig. Tota la informació al web de Vedruna Pro, Escola Superior d'Hostaleria. El futur es prepara avui.
12: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
13: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
14: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Mandonguilles de pollastre i gall d'indi sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. I detergent blau o colònia sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble. Lidl. Val la pena.
15: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wilet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
16: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
17: No, m'ha entrat això.
16: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
18: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
19: ¿Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
20: Quan us preguntem des d'on ens escolteu, estaria bé que no responguéssiu...
21: Doncs al cotxe, anant a la feina.
22: Mira, ja ho dic ara, ja perquè la gent ho sàpiga. Sí, quan jo pregunto això, vull saber el poble, normalment.
10: Matina Codina, amb Ernest Codina.

0: Avui és el dia mundial del Dràcula, tu, aquest personatge que és un vampir que ja sabeu que principalment surt de nit i s'alimenta de sang. Doncs aquesta cançó obscura dedicada a la figura de Dràcula, la firma Tame Impala amb Geni.
1: Mi mare del gelat, el Dràcula. Aquest no mor mai, aquest. Són millor, me'n foto tres.
0: Mira, mira, amb la calor que fot, ja potser ha començat l'època de fer el debat, no? Quin és el millor gelat.
1: Ara, ara.
2: Ostres.
0: Home, suposo que...
2: Vols dir? No és un polèmic, Ernest? Vols dir que hem d'entrar en aquest terreny?
0: Doncs et sorprendries, eh? Hi ha gent que defensa molt aferrimament un gelat vers un altre gelat.
3: Jo no vull del Calipo, el Calipo m'encanta, ¿verdad? Claro, Mónica, ¿eh? ¿Cuál te gusta de sabor? A mi el de fresa.
4: Ostres, depèn de l'època, eh? El de cola també m'agrada molt.
3: Claro, con ese liquidillo al final, ¿verdad?
4: Sí, sí. I m'agrada treure'l tot sencer quan me l'estic menjant i la part de sota està molt tubeta.
5: Estàs parlant ara.
2: Al final sí que era animat el debat dels gelats.
0: Em menjo el cartró. Per exemple, Sergi Ferrer, tu no tens un gelat preferit?
2: Sí, però és una merda i us en riureu de mi com feu tota l'estona.
5: Perdona, això que diràs és de les coses que més ens uneix per regar de tu, perquè s'ha de ser tonto pel gelat que diràs.
2: Vale, però si esteu tot el dia rajant de mi, que no m'estima ningú en aquest puto estudi, el sàndwich de nata.
5: Joder,
2: és que no em fotem.
3: És el que fot el meu pare.
2: Però no el Maxibon, del Maxibon a l'almendrado fora. Dos.
0: El de restaurant.
2: Només
0: el de restaurant.
2: Les
0: dues galetes.
2: No? I la nata al mig. Sàndwich de nata. Increïble.
5: És horrorós.
6: És patètic, xatú.
4: No ens agrada.
6: I a més tens el pitu torçadíssim, vaja.
2: Se m'està torçant cada dia més. Un dia em farà la volta.
0: Però a vegades en la senzillesa hi ha la virtut. Vull dir,
2: gràcies, Ernest.
0: No, jo estic a favor.
2: Gràcies, de veritat.
0: Home, a mi m'agradava la Contessa, per exemple.
2: Veus? Un altre clàssic que no morirà mai.
0: Però jo per dins tinc 90 anys. Un minut i dos quarts de deu. Anem a fer el temps perquè fa molta calor.
7: Les vacances d'estiu en família de Rosa dels Vents us ofereixen aquest espai.
0: I la pregunta seria, Mònica, per què fa tanta calor un 26 de maig?
4: Perquè tenim una entrada d'aire càlid que ens prové del nord de l'Àfrica. A més, tenim aquesta situació d'anticicló, d'estancament de l'aire, i fa que no pugui ventilar-se tot plegat, i fins i tot li posen aquest nom de cúpula de calor. Estem sobre una cúpula de calor aquí, no només aquí a la península, sinó també a Gran Bretanya, també a França, on aquests dies estan tenint temperatures de rècord per un mes de maig. Doncs mira, ara mateix ja les temperatures més altes les tenim, per exemple, a Vilanova i la Geltrú, a Badalona, a Barcelona, on tenim ja 25 graus. Hi ha 24 graus a Espolla, 22 a Tarragona, 21 a Girona i 18 a Lleida. Què et passa?
0: No, a Espolla li ha fet gràcia.
2: No, rega de Badalona. No,
0: amb els gelats té 60 anys, però amb aquesta mena d'acudits sexuals en té 3.
2: Si fas la mitjana em surt l'edat que tinc, real.
4: Doncs mira, avui les temperatures que es disparen tant com ahir, però els propers dies encara puja més aquest termòmetre i podríem tenir valors per sobre dels 35 graus fins i tot a les comarques interiors.
0: Entenc, Mònica, que ja t'estan arribant les primeres queixes, no?
4: Home, tothom es queixa, sí.
1: I tant, que ens
4: han
1: arribat.
4: De dia, de nit, perquè les nits també cada cop són més complicades, doncs mira...
2: La gent està fins l'espolla, ja.
4: Jo us he avisat. Ja està, jo l'únic que puc fer és avisar. No puc canviar el temps.
1: En tot cas, Mònica, no sé qui vols enganyar amb això de la cúpula o Nimbus aquesta.
0: No, la cúpula de calor.
1: El tema de la calor és fruit del canvi climàtic.
4: No, clar, és veritat que aquests dies no tenim un parell o tres de dies de calor, sinó que s'està mantenint molt sostinguda i en països d'Europa on no és habitual que passi això, i llavors sí que podríem, si la tendència va sent aquesta, doncs lligar-ho amb el canvi climàtic.
0: Home, perdona, Jordi Basté, ahir vas anar a la celebració, diguem-ne, de tots els títols que ha aconseguit el Pep Guardiola durant aquests anys amb el City, aquesta festa de comiat, i et queixaves de la calor que feia a Manchester.
1: Molta calor, Mònica, molta. Pensava que estava... Clar, exacte, vull dir que... Estic a Anglaterra, aquí fot a fer, no va bé, ni plourà...
4: No
1: et vas treure el jersei,
4: a més, eh?
1: No
5: m'ho vaig treure, però... Potser te'l podies haver tret, també.
0: Va acabar com una guioza, eh?
1: Ara que ho diu? Sí, que me'l podia haver tret.
4: Com li dieu a les guiozas?
2: Guioza, zeta catalana, guioza.
3: Jo deia guiozas. Però perquè sí que sóc idiota, vull dir, no.
5: Guioza, sí.
4: És que un debat que va sortir l'altre dia sopant amb les ties bones, precisament. I cada un ho deia diferent.
0: Apassionants, aquests sopars, eh?
2: Això és com pizza, que hi ha gent que diu pizza, pizza, pizza.
5: Pizza,
2: pizza.
4: Vam debatre això.
2: Però tu com ho dius?
4: Guioza.
2: Amb Z espanyola?
4: Guioza.
5: Ho fa japonesat,
3: com si fossis una lluitadora de sumo, ho dius.
4: L'Àlex, que sap xinès, diu... Yauza!
2: Hòstia, a l'Aleix, a mi em diu una viàusia i la Colleja se l'emporta.
4: No ho he fet bé, no ho diu així.
2: Igual estàs estornudant.
0: Tornem al temps, fins quan aquesta situació hi ha final o no?
4: Sí, no, de moment no. Sembla que potser dimarts, dimecres de la setmana que ve podria baixar, però els models no es posen d'acord. N'hi ha alguns que fan baixar més la temperatura, altres que no tant. Esperem-nos, però l'esperança posada en dimarts, dimecres de la setmana que ve.
1: Esperança!
0: I les piscines obriran com sempre per Sant Joan. Home, si la calor arriba abans, no hauríem de flexibilitzar una mica el calendari de
4: totalment
0: les piscines?
4: Totalment, igual que amb les pistes d'esquí. Si ja aneu fins més tard, doncs aguanta fins.
0: Ja que els nostres companys que tenen piscina això, no ens conviden a la seva, haurem d'anar a les piscines municipals de tota la vida.
3: Heu passat avui amb aquest tema, eh?
2: Bueno, perquè tu no has tret els diners per comprar-te una casa amb piscina.
5: Ara.
0: Dues temporades compartint estudi cada dia i no hi hem anat a la piscina.
2: Exacte.
4: Aviseu-me, quan hi aneu.
2: Si poseu casa, jo porto sàndwich de nata.
4: Vale, no cal.
1: Mònica, porta tu les lliudes.
0: Gràcies. I fins demà.
4: Adéu.
0: Aiosa.
8: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.

0: Nou bany de nostàlgia pels boomers que esteu escoltant al matí acudint a aquesta cançó del grup de pop-rock irlandès The Corrs, amb aquella cançó que parlava dels amors que et deixen sense respiració. Breathless! Bon dia, Albert Pedrol.
1: Bon dia, què tal? Vosaltres sí que em deixeu sense respiració.
2: Cada dia porta una preparada.
0: Et pots quedar sense respiració per amor o també per decepció, que és el que els va passar ahir als aficionats del Real Madrid. Hi ha polèmica, per la convocatòria de la selecció espanyola, Albert Pedrol, pel Mundial. Per primer cop a la història, és fort això, no hi ha cap jugador del Real Madrid.
1: Sí, i en canvi n'hi ha 8 del Barça, que això encara els hi fa més mal, i n'hi ha 8, en podrien haver-hi 9, perquè en condicions normals Fermín López hauria d'haver anat al Mundial, però s'ha lesionat i aleshores no hi pot anar. Per tant,
0: ja que es digui Barça la selecció espanyola.
1: Exacte. De fet, ara en parlarem, perquè Luis Roncero no ha dit. Tomás Roncero s'ha emprenyat molt amb les portades de la premsa catalana d'avui, perquè tots...
0: Doncs que es foti, una mica.
2: Sí. És el resum, què més?
1: Vale. Vinga, passem. No. A veure, del Barça hi ha Joan García, Pau Cubarsia, Eric García, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Daniel Moy, Ferran Torres...
3: Joan García, ara. La rata el convoquen ara.
2: Però una cosa...
3: Està amb nosaltres el convocat.
2: Però Lamine Yamal també està lesionat i sí que està convocat.
1: Sí, però perquè Lamine Yamal hi arribarà justet, però hi arribarà al Mundial. No,
4: sí, muy bien, hijo, viva España.
2: Gracias, papi.
4: Dios te bendiga.
2: I oi, què tindran cap...
5: Que pones cachondo.
2: Quin fàstic. Altres jugadors que no jugaran, però sí que aniran amb el grup.
1: Sí, com una llista de reserves.
2: Sí, que guapo.
1: Principi, la principal és la principal.
3: Nosaltres estaríem en aquesta.
1: Tu,
3: a l'Aliantes.
1: Va, deixeu-me, sisplau. De jugadors del Real Madrid, Hausen i Gonzalo García eren els únics que tenien opcions, però finalment s'han quedat fora. I clar, l'absència històrica de jugadors del Real Madrid i les portades d'avui de la premsa catalana, que hi ha diaris com l'Esport o Mundo Deportivo, que destaquen el fet que és un 8-0 del Barça contra el Madrid, ha emprenyat moltíssim a Tomás Roncero, que ha esclatat com mai al Chiringuito.
6: Ellos no quieren el sentimiento de España. Quieren burrear al madridista, que a mí no me engañen. Ellos no quieren disfrutar con España. Ellos quieren echarse a los madridistas a la cara. Ellos quieren que yo me raje de España. Y no me voy a rajar. ¿Qué es esto de 8-0? Golea, ¿tú no quieres que gane España? ¿Qué baste a donde sean los jugadores? Un respeto al Real Madrid. No han respetado al Real Madrid. Però jo moriré per Espanya, perquè jo soy espanyol.
0: Respectem els equips que guanyen i que tenen bons jugadors. Diu molt de la gestió esportiva de l'entitat blanca. Durant aquest últim any no hi ha jugadors que estiguin preparats per jugar a la selecció espanyola.
2: Carvajal.
1: Mira.
0: Què?
1: Anem al següent tall, perquè això precisament que has dit tu és conseqüència del projecte esportiu del Real Madrid. És el que ha dit l'aspirant a la presidència Enrique Riquelme, perquè clar, això ja s'ha convertit, aquesta absència històrica, en una cosa de les eleccions, ha entrat directe ja en la cursa per les eleccions. Enrique Riquelme, culpa de l'absència de jugadors del Real Madrid de la selecció espanyola, a Florentino Pérez.
7: Hoy un día un poco triste para el Real Madrid, que no ha tenido ningún asistente a la convocatoria de la selección, primera vez en 16 mundiales, y es algo que... preocupante. Esperemos que no vuelva a pasar nunca más y se tomen las decisiones adecuadas.
0: Que, evidentment, hi ha menys al·licients per un aficionat del Madrid per veure el Mundial i veure la selecció.
8: Oiga, perdone, pero es que todo esto es una estrategia. Es que no sé qué dice el sudamericano este. Se presenta a elecciones.
2: Vale, Pach.

0: conclou que els 8 futbolistes del Barça no són del Barça.
1: Ah,
0: no? Sinó jugadors de la selecció espanyola entregats a la causa patriòtica.
2: Oh. Són del mundo, no? Són jugadors del mundo.
1: Ah, mira. Vale.
0: Entregats a la causa patriòtica.
1: Literal, això?
0: Sí, sí, això és literal del diari AS.
1: Joder. Mare de Déu.
0: Jo no invento les coses com tu, Sergi.
2: Són jugadores...
1: No, ja, per això m'estranya. Ah.
2: Bueno, espanyoles que de vez en cuando juegan en el Barça.
3: Quan juguen, és a dir, més enllà dels mèrits esportius, que suposo que els deu fer molta gràcia, entenc que la majoria d'ells senten l'escut. No sé, Pau Cubarsí, per exemple, tu,
4: sí,
3: que, tu que ets tan català, sents l'escut o no?
4: Sí, quan... bueno, quan em truca de la selecció espanyola, pues me'n vaig cap allà i faig el que em diuen.
1: A ver, dilo en castellano, ves practicando.
4: A veure, entonces yo me voy para allá y hago lo que me dice, diuen... Diuen? Diuen? I bueno, pues entreno un poquito con ells i...
3: Quin seria el jugador més català convocat per la selecció?
1: Pau Cubarsí, no? O Joan García, déu-n'hi-do, eh?
3: Sí,
1: sí, ara resulta que és independentista i és Sanxaneta també dels Sabelluts de la polla fora.
5: Venga, va, més menut. Ja. Qualsevol dia es fa francès i se'n va amb la selecció francesa.
0: Eric García va agafar una estelada a la rua del Barça, també ara podria ser un candidat.
1: Ara.
3: Quan comencen, quan, és a dir, la convocatòria, sí, la concentració, volia dir, amb la selecció, sí, quan s'inicia?
0: Doncs mira, d'aquí molt pocs dies, perquè el Mundial comença el 13 de juny, 12-13 de juny. Per tant, se'n van uns dies de vacances els jugadors del Barça i ja comença la convocatòria.
1: La setmana que ve està ja...
0: Per això.
5: Molt content, es va posar molt content el Gavi, eh? Hi ha unes, sí, unes imatges, s'ha fet viral.
0: T'ha millorat la veu, Jordi, t'ha millorat la veu.
5: Sí, perquè vaig sortir, sí, i ja estic agafant una altra vegada.
3: Perquè ve directament amb un vol charter, entenc com... Espera't, ara en parlem d'això.
0: Sí.
3: Jordi Basté va estar ahir a les celebracions del comiat de Guardiola. Perquè Jordi Basté és un gran amic de Pep Guardiola,
5: sí,
3: no?
5: Molt amic.
3: El que em costa entendre són aquests viatges que fa tan ràpids, no? D'anar i tornar, perquè va marxar ahir la tarda, ahir al migdia, i va, sí, fer programa.
0: Sí.
3: I avui al matí tornava a estar aquí a l'estudi. O és mago pop o té un avió privat, aquest senyor.
0: Sí.
3: No?
0: No, és un professional. És un professional que és capaç d'estar tot arreu. És com el García, que deia allò del do de la ubiquitat.
1: Mm.
0: Doncs Jordi Basté té aquest do de la ubiquitat.
5: Mira, fot la pilota, el xipi-xip. Se fa la pilota,
1: el do de la ubiquitat es tradueix en molts diners.
3: A veure,
0: va, escolta,
3: continuen els homenatges a Manchester.
0: Va, escolta, sí.
3: Com va anar la festa aquesta?
0: Doncs mira, centenars de milers d'aficionats van acompanyar Pep Guardiola en una rua pels carrers de la ciutat.
1: Gràcies.
0: Sí, exacte. I després 20.000 seguidors van omplir el recinte més modern de Manchester per acabar l'homenatge. La gran sorpresa, Ernest, va ser l'aparició estel·lar de Mishima, que davant de 20.000 persones i en català
1: va ser fantàstic.
0: Va interpretar un dels seus himnes, Tot torna a començar.

0: M'he d'imaginar tots els aficionats del City amb cara de desconcert, no?
1: No, van aplaudir Mishima, fins i tot hi havia alguna estelada pel públic que vaig veure.
2: Sí, senyor.
1: Sí, sí, vull dir, escolta, no, una cosa que hem de destacar, i és veritat, és que l'entorn City, el grup català de Catalunya, vull dir, ells tenen com molt, diguéssim, a dins seu el fet de que es refereixen a Catalunya, a grups catalans,
2: sí,
1: hi ha estelades a l'Etihad, hi ha estelades entre l'afició.
0: Per tant, poble germà, no?, a Manchester.
1: Poble germà,
0: en
1: poble germà.
0: Pep, entenc que emocionat, no?, de veure viure aquest bany de masses, l'actuació de Mishima. Em sembla que també hi havia un dels germans Gallagher.
1: El Noel, sí.
3: Vam estar parlant, perquè el Noel Gallagher... El Gallagher va ser, doncs, la primera persona que vaig parlar en una entrevista quan vaig arribar a Anglaterra, i va ser com el comiat fantàstic, tancar un cicle.
1: Escolta'm una cosa, ahir, més de 30 graus, hi ha fotos posant-te crema a la closca perquè feia molt de sol. Com ho tens, això?
3: No, tinc una petita recremada, per això em rasco tant tota l'estona. Molt content també pel Michael Jordan.
1: Va enviar un missatge.
3: Michael Jordan.
0: Què va dir el Michael Jordan? Què li va dir?
1: No, que molt content per la seva trajectòria i que es veien als camps de golf, de veure jugar a golf junts amb el Michael.
3: Jo semblo un clauer al seu costat, però és fantàstic. Michael Jordan, doncs, una persona d'aquest mil.
0: Pep, bon viatge a partir d'ara i veurem quins són els pròxims passos professionals del Pep. No sé si des de la redacció es posa a avançar alguna cosa.
1: Bueno, ell, de fet, ell ho va dir, ara pararà.

0: segurament un any sabàtic, segurament, o no. Ell és assessor del grup City, per tant, suposo que col·laborarà amb els equips del City, entre ells el Girona, assessor, que és el grup del City.
1: Pots començar a assessorar el Girona.
0: Però hem d'esperar que no entreni.
2: Que anés a entrenar al Girona.
0: Sí.
2: Una temporadeta.
3: Fa tota la pinta.
0: I el Michel, què farem del Michel?
2: El Michel ja està, ja ha fet el que veiem.
0: Ah, sí?
2: Vale, jo crec que sí. Bé, ho deixem aquí, Pedro.
0: Vale, el nou a vosaltres.
2: 3:15. Afegeix una dosi de matina acudint al teu cafè i sigues el matinero més despert de l'oficina.
4: La gent mataria altra gent si no existís un problema amb aquest de bon matí.
2: Troba'ns cada matí a REC 105.
5: REC 105 Barcelona.
6: El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places, i és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
7: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
8: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
9: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
10: Bogeria! Ja és aquí l'esperat Outlet Market de cases del 27 al 30 de maig a Barcelona. New Balance, Aro, Birkenstock, Hey Dude, Camilas, Converse, totes les marques a preus sonats. Per tu, per la nebodeta i, si cal, pel veí del cinquè. Només del 27 al 30 al carrer de la ciutat de Granada 53. Outlet Market secret de cases. Només 4 dies de bogeria.
11: Fantàstic. La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3.
12: El cotxe. Estimaràs les retencions.
13: Mira que bé! De nou obres!
14: Al carrer, caminaràs fent saltirons.
15: La, la, la, la, la, la, la, la.
16: Mira per on vas, idiot!
12: A la cuina, et convertiràs en l'Arguiñano.
17: No hay nada mejor que cocinar con música.
14: Al gimnàs, aixecaràs més pes.
18: La teva música!
12: A la feina, et semblarà estar de vacances.
19: Perdoni, podria cobrar-me?
14: I la teva dutxa es convertirà en el Palau Sant Jordi. Ahora cada habla de una nana.
12: Allà on siguis.
14: Facis el que facis.
3: Millora els teus dies amb RAC 105.

0: Matina Codina amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
1: Disbauxa, crits, gent, evidentment, a vegades drogant-se, la música que rebota en els murs de casa teva, no s'hi pot dormir.
0: Matina Codina amb l'Ernest Codina.

0: els millors artistes peregrinen cada dia per aquí, per RAC 105 i per la Matina Codina. Ja sabeu, l'emissora i el programa on hi sonen els teus artistes preferits. Per cert, està a punt d'arribar ja als estudis centrals de RAC 105,
1: sí.
0: Nil Moliner. Avui l'entrevistem a un quart d'onze del matí per parlar del seu nou àlbum, en Nixo, on hi trobareu aquesta cançonet que es diu Me Acuerdo de Ti. Quan no tens res. Avui Nil Moliner i demà Gina està perquè aquest dimecres, dia 27, a l'antiga fàbrica Estrella d'Am, torna al 105 Confidencial en aquest nou format més íntim i més exclusiu que mai. Estrella d'Am ens obre les portes un cop més d'un dels llocs més màgics de Barcelona, la seva antiga fàbrica de cervesa, per parlar amb Gina està i els farem les vostres preguntes, les que ens vau posar al formulari de RAC105.cat. Què més? Sí, que s'han esgotat les entrades.
2: Oh, sí.
0: Així que moltes gràcies per participar i ja ho saps, amb el 105 Confidencial, els teus artistes més a prop que mai, gràcies a RAC 105 i Estrella d'Am, ja n'hi haurà algun altre, suposo, abans no s'acabi la temporada. I ara, quan falten 7 minuts i mig per les 10 del matí, hem de parlar d'una última hora que arriba des de Sevilla, Sergi Ferrer.
2: Sí, hem de parlar d'un restaurant de sushi que m'imagino que el president Laporta el coneixerà.
3: Aviam.
2: És un restaurant de sushi que hi ha a la població de Gelves, a Sevilla. Home. Que ha començat a cobrar un suplement als clients.
3: Ja sé quin és.
2: Sabeu què passa? Que hi ha restaurants d'aquests de bufet lliure, tu pagues un import i comences a demanar,
1: sí,
2: pensant-te que si el menjar no te l'acabes no passa res. I hi ha alguns restaurants que han dit, escolta'm una cosa, per cada peça que no t'acabis un euro, jo això ho he vist.
3: Ah, molt bé.
2: O per cada plat que no t'acabis 3 euros.
1: Ho trobo molt bé.
2: Si no, pues te'l fots a la butxaca.
0: Em sembla bé per combatre el malbaratament alimentari, que és a l'ordre del dia. Sí, sí.
2: Doncs en aquest cas concret, aquest restaurant està cobrant un suplement per una cosa que jo no havia vist mai.
1: Quina?
2: Quan entres, hi ha un cartell que posa: el restaurante se reserva el derecho de cobrar un suplemento por limpieza si un cliente vomita,
1: ¿eh?,
2: debido a haber comido en exceso.
1: Ah, ¿qué dius?
2: És a dir, com a mínim hi ha una persona a qui li ha passat abans això.
1: Sí,
2: però
1: sí, sí.
2: Com per haver de posar un cartell,
0: hòstia,
2: quanta gent ha vomitat?
0: Oh. Em recorda la pel·lícula Seven, aquella escena dels espaguetis.
3: Ai, sí.
2: I també et dic, molt optimista per part del restaurant, pensar que és per excés de menjar i no perquè el menjar és una merda.
1: Ah,
2: perquè què passa? Que si el menjar és una merda i a sobre t'he de netejar jo el...
1: Clar.
2: Al restaurant.
4: I què dur psicològicament veure que estàs vomitant, que et trobes fatal, i a sobre penses, hòstia, ja l'he de pagar.
2: Sí, he de pagar.
3: Pues hace como los perros que se comen el vómito luego, ya está, hombre.
0: Quin tipus de personatge sou vosaltres als bufets lliures?
2: Uf.
3: Ah.
2: Jo, a mi em costa molt triar, perquè és la carta és infinita i sempre, un 37, i un 2, i un 14, i un 29. Però si la selecció ha sigut bona, el que faig és dir-li, no t'emportis el paper, que repetiré.
4: Sí.
2: De la mateixa quantitat.
4: Guai. Jo m'estic professionalitzant, és a dir, abans pecava d'agafar més del compte, i ara ja tinc
1: les mesures,
4: sí, justes. Però... i em barallo molt amb la gent de les patates fregides.
0: A vegades la sensació de fartanera ve amb delay, ve una mica més tard. Tu estàs menjant pensant que encara hi ha un forat, no? I de cop i volta no us passa que...
1: Creus que no.
0: De cop dius, no puc més.
2: Sí. Dius, no puc més i arriba el tio amb tres safates.
1: I dius, merda, no me'n recordava.
5: O les postres.
1: He pedido tanto.
5: Quan arriben les postres.
1: Home, aquell moment.
5: No puc dir que no.
0: Aquí al sud de França hi ha aquell bufet, no? Que...
3: sí.
0: Algú hi ha estat de vosaltres?
2: No, el, és que és com molt, es diu el lloc aquell?
0: És molt famós.
2: Le
1: Sur de France.
0: Però per què és tan famós aquest? Per què és tan popular aquest bufet?
1: No sé, jo no he estat mai.
2: Le Grand Buffet.
1: Jo he escoltat parlar i tal, però no...
3: Perquè es veu que els bufets normalment és menjar i aquest és un bufet que és menjada, diuen, que és de qualitat, hi ha molta varietat, sí, ha molts bufet, tipus de formatges...
2: Estic llegint que ostenta un rècord Guinness per oferir la varietat més gran de formatges en un sol restaurant en el món.
1: Pues aniré.
2: El paraíso del queso. Sembla que ho has quitat el de Ratatouille, això.
4: Ja sé que l'han arribat a fer fora d'excés de menjar en els bufets. O sigui, això ha passat, eh?
2: Sí.
4: Dir, escolti, vostè està menjant massa i no en surt a compte.
2: I anar a judici. I dir, no és bufet lliure i tot el que puguis menjar, jo, doncs porta'm gambes.
0: Jo, per mi, ja, diguem-ne, l'extrem, el súmum de... bueno, del ratatisme, diguem-ne, és aquesta gent que s'emporta el tàper, no?, o va introduint menjar dins la bossa.
1: No ho suporto, no. Mira, jo que sóc que vaig a PortAventura, ho sabeu, un o dos cops l'any, jo les persones de PortAventura que es fan els entrepans allà al bufet de l'hotel i se'ls emporten al parc, jo no els suporto.
2: Ja, per què?
1: I després que agafen la fruita... No, collons, doncs perquè paga tu la teva... No, em sembla molt malament. Perquè no.
3: Ja tindràs fills, que estàs allà al bufet.
1: No, perquè no, no, no només ho fa gent amb fills.
3: Però ja estaràs allà, que estan al bufet, i no, és que no vull menjar res. Pues i poses un peu fora del bufet i ara tinc gana.
1: No, em sembla fatal.
0: La Mar mira per PortAventura, perquè ella és accionista.
2: Ella es diu Mar Puga Aventura.
1: M'haurien de pagar. Mira, em van trucar la setmana passada. O sigui, jo vaig estar...
0: Et van trucar de PortAventura.
1: Em truquen molt sovint per si vull anar, eh? I la setmana passada m'han trucat i m'han dit hola, Mar Puga, tal, que venís mucho con la familia. Jo vaig dir, no me llaméis porque vine la semana pasada y vengo en diciembre. Eso es lo reservé hace un año, en plan com, no me llaméis más.
4: Parlen en castellà, PortAventura.
3: La Mar també.
4: És un parc de Madrid.
3: Per què no s'entenen més?
2: Perquè a la zona de la Mediterrània i a la Polinèsia i tal...
1: Mira, fa el que vulgueu, però no robeu els bufets. Rates.
3: I la gent que fa fotos a les fotos de PortAventura et deu fer ràbia, no? A les fotos de les atraccions, llavors.
4: Exacte. Per no pagar la foto,
1: sí,
4: no?
1: Sí, però ja controlen molt.
3: Que per... No, mira, els jugadors del Barça l'altre dia quan van anar-hi van penjar stories de les fotos fetes allà.
2: Amb la pasta que tenen.
3: I vaig pensar, a ell no els hi dieu res.
2: Vaya rates.
3: I després jo faig una foto de la foto.
1: No ho trobo bé, no ho trobo.
3: Pues ara truca a la senyora aquesta espanyola i li diu...
2: Ets una xivada.
1: Ara li diré.
0: Ho deixem aquí.
1: PortAventura. Yeah.

0: Només a Fotocasa trobaràs el nostre segell de qualitat. Descarrega't l'app i busca amb confiança i moltes cases.
1: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu! Un souvenir per la mare?
2: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
1: Taxi? On sigui!
2: Consulta les condicions a bbva.es. Avancem? BBVA.
3: Formigueig. Pesa. Inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombofit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb verius. Trombofit de Laboratoris Lázer. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb verius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
4: A Reales Seguros creiem que la cultura té un poder transformador. Per això hem creat la plataforma Cultura con Impacto, en què donem suport a diferents iniciatives culturals que fomenten la inclusió, generen ocupació i milloren la salut de les persones, per ajudar la societat a avançar. Descobreix-ne més a culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
5: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
6: Fes t'entendre amb mi, Di.
7: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
6: Crec que m'he enamorat.
7: Normal, amb aquests preus.
6: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
7: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
8: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
9: Ja tornem a ser aquí. Gràcies per seguir enganxat al Matina Codina.
10: Tararé el himno de España, pero con la letra U. No es correcto. ¿Qué estabas tarareando con la U? Una marcha nupcial.
11: Se me han mezclado.
9: Matina Codina. Si no quedes satisfet, et tornem els diners.

0: Doncs ja us dic jo que això serà un número 1 a les pistes de ball. La nova de Shakira, que es diu Die Die, és la cançó oficial pel Mundial de Futbol dels Estats Units d'aquest estiu i la tindrem actuant també a la final al costat de Madonna, BTS i tot plegat coordinat per Chris Martin. Una bogeria. Wow. 10 i 6 del matí. Mar Puga, bon dia.
1: Hola, bon dia. Què tal?
0: Doncs estic bé perquè hi ha molta gent que va fer festiu i nosaltres sí. El dilluns el tenim superat i estem a dimarts. Sí. Saps què vull dir?
1: És un dia menys per la setmana i per molta gent és el primer dia.
0: Hem fet un rodatge extra.
1: Sí?
0: Bé, bon dia a tothom. Aquesta és l'hora tronera pels que aneu tard a la vida i al matí de Codina revisem les commemoracions del dia.
1: Estem celebrant el 100è aniversari de Miles Davis. Va néixer el 26 de maig del 1926 i és el Picasso de la música, un geni que va revolucionar el món del jazz i va canviar el rumb de la música diverses vegades al llarg de la seva carrera, influint en una llarga llista d'artistes de diferents gèneres.
0: Doncs m'han agafat ganes d'anar a un local d'aquests barrocs, sí. A un antro, i servir-me una bona copa de vi amb tu, Mar, i celebrar la vida.
1: Oh, quan vulguis. I avui fa 103 anys de la primera carrera, 24 hores de Le Mans. Són les carreres de resistència de cotxes, és a dir, que es valora la rapidesa del pilot, però sobretot la capacitat del cotxe a guanyar 24 hores allà donant voltes.
0: I el circuit de Barcelona-Catalunya n'és bressol cada any.
1: Ara escoltem la trinca. Vinga, puja-la!
0: Olé!
2: Napoleón tenia 100 soldats.
1: Escoltem a la trinca perquè el 1805 Napoleó Bonaparte és coronat rei d'Itàlia, tal data com avui.
3: Corre, corre, caballito.
1: Vinga, i el 1921 es crea la companyia del Gran Metropolità de Barcelona. Els metros es comencen a construir el 1921, d'un 26 de maig.
0: L'agafes tu, el metro?
1: L'agafo bastant... Sí? No, l'agafo poc. No m'agrada, m'agòbia, em dona com molta ansietat, el metro. Em fa una mica de fàstic.
0: I com et mous per Barcelona, tu?
1: Bus. Jo prefereixo anar o taxi, o cotxe.
0: Quina estrella del pop, una vida.
1: No, jo agafo molt l'autobús. Prefereixo trigar més i anar amb autobús que trigar menys i anar amb metro.
0: És veritat que ara, amb aquesta calor, aquesta xafogó, baixar les profunditats
1: fàstic.
0: De la terra, amb aquell baf, fot una mica d'angonieta.
4: Soy un Drácula, yeye, que a nadie hace...
0: Dia Mundial del Dràcula, Mar Puga.
1: Sí, escoltem Pajares per això, perquè el 1897 l'autor irlandès Bram Stoker publicava la novel·la Dràcula i per això el dia d'avui és el Dia Mundial del Dràcula.
0: Personatge de ficció brutal, que surt de nit un d'aquests vampirs que s'alimenta de sang. No sé si ve de gust fotre un, no sé, un xupito, un didalet de sang.
1: Xupito de sang, sí.
0: Llança't amb el coll, Puga!
1: Ah!
0: I com cada dia a aquesta hora ha arribat el moment de repassar els noms dels famosos que no ens convidaran avui a la seva festa d'aniversari.
1: No crec. Començarem amb esportistes. El futbolista Marc Bernal avui fa 19 anys. També el ciclista Adrià Pericas en fa 20. El co-creador de la sèrie South Park, el Matt Stone, avui en fa 55. L'actriu meravellosa dels Miserables, de Harry Potter o de moltes d'altres, l'Helena Bonham Carter, avui en fa 60. Seguirem amb el Frederic Dauer, rei de Dinamarca, que en fa 58, i amb dos cantants, començant per Lenny Kravitz, que avui en fa 62.
0: Dels ídols dels 90 i els 2000, Lenny Kravitz, qui més?
1: Doncs acabarem amb l'ex-cantant de The Fray, el músic Isaac Slade, que avui en fa 45.
0: Fins aquí les commemoracions d'avui i parlem d'Esther Expósito, perdoneu, que ja sabeu que és la parella de Kylian Mbappé i es veu que el futbolista li ha fet un tros de regal.
1: Sí, ja no s'amaguen. Li ha fet un regal que per ell és una cosa senzilla, per part d'Mbappé, així ho ha dit.
0: Sí.
1: Després d'abrir ja la catifa vermella del Festival de Cannes, l'Esther Expósito ha sorprès a tothom amb un impressionant regal que li ha fet Kylian Mbappé. I es tracta d'un luxós i exclusiu collaret d'alta joieria amb diamants valorat en 1,2 milions de dòlars, que són uns 20 milions de pesos mexicans.
0: Sí que surt a compte tenir una aventura amb un futbolista, no?
1: Mira, m'ho començo a plantejar.
0: Tot aquest patrimoni que té ja la noia, perquè si mai s'ho deixen, entenc que ella no li tornarà el regal, no?
1: Què va? Si és un regal, és d'ella.
0: Escolta'm, però això és un regal així perquè sí, o és l'aniversari?
1: Que això ja no ho sabem, és un regal...
0: No ho diu la notícia, si és l'aniversari de l'Esther Expósito.
1: No, és perquè ho llueixi a la catifa del Festival de Cannes. De fet, l'Esther Expósito va guapíssima, com és ella,
0: sí.
1: I amb aquest collaret, doncs imagina't, no? El seu aniversari va ser el 26 de gener, vull dir que no crec que tingui gaire a veure.
0: No pinta res. És un regal perquè vol.
1: Exacte.
0: És veritat que A vegades aquests regals fora de efemèride, diguem, fan gràcia també, no?
1: Sí.
0: És com si jo t'arribo demà amb un ram de flors perquè sí.
1: Mira, m'agradaria molt que ho fessis. Un detall tonto, un matí perquè sí.
0: Ai, la princesa.

0: de l'època bona de l'electrodic, Dance Music, de l'EDM, Axwell, Stefan Gero, Sebastián Ingrosso. Aquesta és de la meva època, eh? El Don't You Worry Child de la Swedish House Mafia. Som els del Matina Codina, ràdio en directe a RAC 105, com cada matí, fins a les 11. De seguida vindrà el Nil Moliner, que volem parlar del seu nou disc.
1: Ai, que està arribant.
0: I ara volem parlar amb la Rosa. Bon dia, Rosa.
2: Hola.
0: Rosa, que l'amor s'hi posa i que no té cobertura, carinyo. Aviam si pots buscar una mica de cobertura. Soc l'Ernest Codina, des de RAC 105.
2: Hola, bon dia, Ernest.
0: 57 anys?
2: Sí.
0: Per molts anys!
1: Ei, felicitats!
0: És avui o no?
2: No, ahir.
0: Ah, bé.
1: Bueno, està bé.
0: Mira, perfecte, perquè així podem comentar una mica si vas rebre algun regal, si ho vas celebrar, no? I amb qui ho vas fer.
2: Sí. Bueno, mira, em van regalar un e-book perquè pugui llegir.
0: Molt bé.
2: Em van regalar anar a veure a Mamma Mia.
1: Hola!
2: Dos.
1: Superamiga, la Rosa.
2: Aquesta t'agrada, eh?
1: M'encanta.
2: Sí. I, bueno, una pèrgola, per estar fresquet, per prendre l'aire, eh?
1: Escolta, quants regals, no sé quin és més bo, m'agraden tots.
0: Perquè s'ho mereix, perquè ja es veu que la Rosa té un tarannà afable, que és una bona persona, un esperit bonic. Doncs la teva amiga Gemma ens ha encarregat aquesta trucada perquè es veu que tu vas fer una mica el mateix fa uns anys i ara te l'està tornant, no? És a dir, tu vas encarregar una trucada al Matina Codina per felicitar-la.
1: Ah, que guai.
0: Diu que en té molt bon record, això fa 9 anys, i ara t'ho vol tornar.
2: Molt bé. A més, amb ella li van tocar unes xocolates, torres... Sí, així és molt...
0: Sí.
2: Molt guai, sí.
0: Jo, sentint-ho molt, no et puc regalar res ara mateix, però...
2: Bueno, però mira, bueno. Ja m'has trucat i ja m'has fet... Mira, m'has fet un regalet, contenta.
0: Et regalo la meva entrega, el meu amor i tot de bones paraules.
1: Què més vol, la Rosa?
0: I una conversa, perquè he vist que tens diverses aficions... Per exemple, la costura i la cuina. També les manualitats. Sí. Això de les manualitats és molt ambigu i molt genèric. No sé quines manualitats domines tu.
2: Bueno, doncs m'agrada molt fer coses amb roba, bosses, m'agrada pintar potets o decorar... I bueno,
1: que guai!
0: Que té un pols de cirurgiana.
1: Home, tu diràs, escolta, agradant-te la costura i la cuina, no t'has plantejat presentar-te a Masterchef o a Maestros de la Costura?
2: No,
1: tu càmeres no.
2: Jo, per mi, pels meus i ja està.
1: Ah, és una cosa teva de que t'agrada fer-la per gust propi,
2: Sí, per gaudir-la amb els meus i ja està.
1: M'encanta.
0: Escolta una cosa, si l'equip del Matina Codina vingués a casa teva a dinar així per sorpresa, a quin plat ens faries?
2: Home, depenent del que hi hagi la nevera.
1: Perquè quina és la teva especialitat?
0: Ara, l'especialitat.
1: L'especialitat culinària.
2: No sé, mira, ahir, per exemple, vaig fer per sopar que van venir la Gemma, que és la meva filla, amb la parella, amb l'Arnau, el meu fill, i el meu home, en Santi, vam fer un vertical, vam fer així amb una mica de xocolata, amb les salses, i després vam fornar, i superbé.
1: Para.
0: Que jo aquesta hora estic afamat i no sóc de pedra, la veritat, tinc una salivera que semblo un caiman.
2: Tu tens
0: gana
2: sempre.
0: Sí, és veritat, com em coneixes, eh? Rosa, que l'amor s'hi posa, un petonet.
2: Molt bé, moltes gràcies i felicitat pel programa.
0: Merci.
1: Gràcies, per molts anys,
0: per molts anys ens puguem escoltar a la ràdio 10 i 20 minuts. Fem una pausa i quan tornem... Nil Moliner.
1: Ai.
0: En persona, en directe, per parlar del que convingui.

0: La felicitat matinal és només a un clic. Encendre la ràdio, RAC 105 i... Matina Codina.
1: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
2: Valorado.
1: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
2: En España.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
4: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals perquè tinguis el cotxe impecable.
5: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consultant les condicions a Carglass Ponés.
6: Carglass canvia. Carglass repara.
7: Ocasión Plus.
8: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso. Se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
9: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
10: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final... no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
11: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
12: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
13: Només pel fet de comprar el cupó diari?
12: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
13: Mira que bé!
12: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
14: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
16: Molt bé.
15: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
16: Perfecte.
15: Arribarem a tot?
16: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
17: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: Matina Codina. Si no quedes satisfet, et tornem els diners.

0: Aquí tenim la Karol G, més romàntica, dibuixant una cançó perfecta al costat de DJ Tiesto i aquest Contigo, l'artista llatina que ha conquerit grans escenaris, grans recintes, com per exemple el Festival Coachella, que li ha permès convertir-se en la primera artista llatina en ser cap de cartell d'aquest, que és un dels festivals més importants del món. Un minut i mig i dos quarts d'onze del matí. I ara, a fi efecte que visqueu molts anys, la Mar Puga us explicarà un rànquing de les fruites que afavoreixen la longevitat.
1: És estiu, és època de fruiteta, no? D'allò Macedònia, fruita fresca, de la nevera...
0: Bona jo sóc molt de les fruites d'estiu, eh? Jo sóc molt del meló, de la síndria...
1: Doncs mira, us porto el rànquing que, segons explica una especialista, no ho dic jo, ho diu ella, aquestes són les fruites que afavoreixen més la longevitat i un bon envelliment, no? Començarem pel número 5, us dic les 5 fruites que afavoreixen més. En el número 5 està la poma, una fruita que a mi em sembla bastant avorrida, eh? Però és veritat que és molt sana. No és un aliment avorrit. La poma és avorrida de menjar.
0: Hi ha una frase feta de la poma.
1: Sí, que segons com mossegues una poma...
0: Sí.
1: Diuen que fas bé o no els petons. Jo em fixo molt en com menja pomes la gent.
0: Això
1: ho van dir a una peli.
0: No era ben bé aquesta la frase.
1: Ja, m'ho imagino.
0: Seguim, sisplau.
1: Vinga, en el número 4 tenim les maduixes.
0: Home, boníssima.
1: Home.
0: Veus? Ara és època.
1: Ara és època de maduixes i de bones maduixes. Igual que les cireres, no? Aquesta fruita vermella. Però en aquest cas són les maduixes, que estan al número 4. Anem amb el top 3 de les millors fruites.
0: Ben fresquetes i del Maresme, les maduixes, sisplau.
1: 100%. Anem al top 3 de les millors fruites de la longevitat. El número 3 està el kiwi.
0: Sí.
1: Val? Sí. Seguint amb el verd...
0: El kiwi, que a més va molt bé per anar al lavabo, ja ho sabeu.
1: Sí, evidentment. En el segon lloc està l'alvocat, que es considera fruita i per tant ho és.
0: Sí.
1: I, en primera posició, la fruita més sana, que afavoreix el cervell.
0: Va, la número 1, la millor dels millors.
1: Sí, el cor, les cèl·lules de l'envelliment per les seves substàncies són els nabius. Per tant, ja ho sabeu. Si voleu arribar vells i voleu arribar bé, mengeu aquestes fruites, mengeu nabius, ara fresquets i a la nevera i bons.
0: Perfecte, Mar Puga, moltes gràcies.
1: No, a tu.
0: Tot aquest rànquing no serveix de res si tot això ho vas barrejant amb nata i xocolata tota l'estona, eh?
1: La veritat que no.
0: Feta la llei, feta la trampa. 10:45, ara sí, tenim aquí el Nil Moliner. Parlem amb ell després de Madonna i la seva col·laboració al costat de Sabrina Carpenter.
1: Epa.
0: Això es diu Bring Your Love.

0: 10 i 33 minuts, dimarts. Avui ens visita un home que estimem molt i que ja veig més que la meva mare últimament. Avui visita els estudis de RAC 105 el Nil Moliner. Això és casa seva i en aquests moments ja seu a la cadira de convidats per parlar-nos del seu quart disc que es titula Nexo i que arriba després de 2 anys de pausa, 2 anys, per fer-te connectar a tu, estimat oient, amb un munt d'emocions. Bon dia, Nil Moliner, i moltes gràcies.
1: Bon dia, com esteu?
2: Bon dia!
0: Nosaltres estem molt bé, estem còmodes, sabem que serà una conversa agradable. Últimament ens hem vist molt, has guanyat Premi RAC 105, ens vas convidar al teu estudi, bueno, als estudis Medusa, a fer una prescota del disc. Vull dir, trobo que t'estàs portant molt bé amb els mitjans de comunicació catalans.
1: Bueno, però és que sempre us heu portat molt bé amb mi, també.
2: Que és mono.
1: No?
0: Sí.
1: Vull dir, una cosa recíproca.
0: Et tracten bé els mitjans de comunicació espanyols?
1: O? També,
0: Sí, no?
1: Sí.
0: És que abans estàvem comentant amb el Buscarons, dic, hòstia, dic, no l'hem vist a l'Hormiguero ni a la Revuelta, al Nil Moliner, encara.
1: A la Revuelta no, és veritat. A la Revuelta no. A l'Hormiguero...
0: A l'Hormiguero ja s'ha...
1: Tampoc.
3: Bueno, ja hablarem con Pablo.
0: Tenim aquí a Trancas, sí. Barrancas, no sé mai qui és. No sé si vols aprofitar la benentesa per...
3: Pues mira, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ayer trajimos a Mónica Naranjo y le preguntamos si tenía alguna rutina antes de los conciertos.
2: Ah, mira, sí, podem...
3: Oye, ¿Nil Moliner tiene alguna rutina? ¿Hace alguna cosa especial antes de un concierto?
1: Tengo rutinas. Oh. Muchas. Però he de contestar en sèrio o no?
2: Sí, com vulguis.
0: Mira, la Mònica Naranjo ha dit que quan té un concert necessita dormir 12 hores, que per fer-ho pren una pastilla i després quan es lleva, comença a escalfar la veu, diu que no esmorza perquè es lleva molt tard, llavors ja dina directament i que es pren unes infusions que li van molt bé per la veu. Bueno, una cosa molt d'estrella, no sé si tu també fas aquestes coses o no.
1: Jo dormo 8 hores, 12 no, però 8 sí.
3: Oh, quina sort.
1: Intento fer-ho, màxim, i després infusió de gengibre pur.
0: Sí, ah, mira.
1: Ella... Gengibre i el mastego, tal qual.
2: Clar, és que la Mònica diu que ella espera unes pastilles per poder dormir.
1: No, això ja és top level.
0: La infusió de la Mònica Naranjo també portava gengibre.
2: Això és veritat. Sí.
1: M'encanta i després necessito estar sol un rato per bueno, calentant i després amb la meva banda.
0: Trobar-te amb tu mateix aquestes coses. Bé, aquest àlbum que presentes avui, Nexo, aquí al Matina Codina, el vas començar a gestar després d'un any i mig sense trepitjar un escenari.
1: Així és.
0: Explica'ns com va ser aquest temps sense concerts, com ho vas passar, i després com vas aconseguir recuperar el to creatiu, perquè jo paro un any i mig i em foto aquí davant del micro i no sé ni per on començar, ja t'ho dic.
1: Bueno, va ser un any dur. El 2022 vam girar molt, el 23 vaig decidir parar un any i mig per recuperar-me. Els 3 mesos em vaig donar compte que l'havia liat, potser tant de temps no calia, però vaig haver de passar aquell any i mig en els quals van passar moltes coses. Va ser un any de molts bajons, però me'n vaig anar a viure a Madrid per a veure si passaven coses. No passaven coses del tot, però tot se'm va solucionar quan vaig pujar al Palau Sant Jordi el 20 d'abril del 24. Se'm van passar tots els males. I el 21 d'abril, després del concert del Palau, vaig començar a escriure aquest disc fa 2 anys, justament.
0: L'endemà, amb la ressaca emocional.
1: Sí, perquè de cop vaig entendre que estar en contacte amb el meu públic, amb la meva banda, amb el meu equip tècnic, era el que em feia estar en una estabilitat emocional i era el que em feia estar feliç, no? I llavors és aquest Nexo que vaig començar a escriure.
0: Recordem que Nexos són cançons, històries que et connecten amb emocions. Això és una cosa que m'ho he après perfectament.
1: Increïble.
0: De les teves...
3: L'endemà
0: del concert de Sant Jordi, recordes quina va ser la primera lletra que et va sortir o amb quina cançó et vas començar a posar a treballar o no?
1: Bueno, la primera cançó va ser Me acuerdo de ti, que vam començar a construir-la.
3: Doncs mira, ¿cómo se engancha esta canción, eh?

0: perquè els que et seguim de ben a prop vam començar a conèixer aquesta nova era musical amb Tu Cuerpo en Braille, que sí, ja fa més d'un any que es va publicar, va ser precisament un mes de maig de l'any passat, a principis de mes, per tant fa un any i 15 dies, exacte, més o menys, que va sortir aquesta cançó, i a dia d'avui s'ha convertit en un superexitàs que flipes, vull dir, disc d'or, més de 20 milions de reproduccions a les plataformes, ha estat un número brutal a totes les emissores de ràdio, a més d'haver rebut el Premi Rock 105 a la millor cançó. Quina relació tens un any després, a dia d'avui, amb aquesta cançó? Com estàs amb Tu Cuerpo en Braille?
1: Estic enamorat, enamorat. És increïble, aquesta cançó, m'ha enamorat de totes les situacions que m'ha fet viure, de on ha viatjat la cançó, en els concerts està sent una passada. No sé, estic molt feliç amb Tu Cuerpo en Braille. A més, una cançó que podeu veure com es va fer al YouTube, perquè és increïble tot el procés de com es va compondre, que va ser a Planoles amb el Manu i el Roger. I és bueno, una cançó que em fa molta il·lusió també com es va fer i com l'està rebent la gent, que és una passada.
0: El com es va fer, vols dir, cuinant-la allà a Planoles? És això,
1: sí,
0: o no?
1: Sí, sí, surt des de que apareix la primera nota, sí, que ens inspira a com s'acaba la cançó.
2: És que és un autèntic músic, perquè més enllà de cantar ni de...
0: Sí, Jordi Basté, bon dia.
2: Bon dia, Catalunya, que tal, dos quarts i vuit minuts.
3: Bon dia, Jordi.
2: Un moment parlarem, tu, jo, després t'agafo per banda, ja t'ho vaig dient, però sí que és veritat que aquest senyor és un grandíssim artista, vull dir, no és només el músic comercial i tal, vull dir, és un gran músic i per això, doncs, destaca les obres.
0: Sí, molt bé. Nil, ja que aquesta cançó ha sonat tantíssimes vegades aquí a RAC 105, hi ha algun secret que no s'hagi explicat de la cançó? Això que deies, no? Vam començar amb la primera nota, després vam posar la lletra. Hi ha algun procés creatiu, alguna cosa de la cançó, alguna anècdota que la gent hagi de saber,
1: va,
0: o no?
1: Sí, sí, no, la gent ho va saber, i si no ha vist el vídeo, que hi és en el vídeo, és el hit del vídeo per mi, que és que de cop ens quedem al·lucinats els tres, són les 3 del matí potser,
3: sí,
1: i ens quedem mirant el cel perquè el Manu té una casa a Planoles que es veu amb una vitrina preciosa, vitrina, amb un vidre,
0: sí,
1: una porta, i es veu la lluna plena. I els tres comencem, oh, com el gancho, saps? Una mica Toy Story. De cop comencem, oh, i el Manu diu, i seguiré cantando versos a la luna.
3: Oh,
1: i
3: wow,
1: com,
4: ja la tenim.
1: I llavors comencem a escriure a partir d'allà,
0: wow,
1: i crec que és un moment preciós que et dones compte de lo important que és l'entorn i amb qui estàs per començar a fer una cançó.
3: Que fort, així neix, un temazo d'un,
0: sí,
3: artista,
0: sí,
3: fixat.
0: Has vist? Com a mínim té un 0,5% dels drets de la cançó.
1: Exacte, com a mínim, té més.
0: Bé, en la teva línia habitual pop rockera, èpica i melòdica, el disc té altres cançons que m'agradaria que em diguessis amb quina emoció et connecten, com per exemple Ha pasado algo.

0: ets un romàntic o no, Nil?
1: Jo sóc un romàntic, jo sóc un romàntic.
2: Sí? No, no sé les lletres que fa aquest boig.
0: No, clar, però, bueno, a vegades, mira, el d'usar, fa unes lletres d'amor.
1: Sóc més que potser romàntic, són molt sentits, saps?
0: Val.
1: Sí, que no sé si és el mateix, que crec que no, però bueno.
2: Escolta, parlàvem d'aquesta línia pop-rockera, èpica, melòdica. També hi ha aquesta, que penso que segueix una mica aquest filó.

0: moltes cançons d'amor i d'aquesta passió que estàvem dient. Tu t'inspiren les teves històries personals, coses que veus pel carrer?
1: Sí, una mica de tot, una mica de tot. Aquesta cançó just que sona és pels meus amics i amigues, no? I tots tenen un petit vers i una petita frase. Ah. És per ells. Ah, i just hi ha una que és molt graciosa, que a una amiga meva li encanta Alejandro Sanz, li encanta. I de cop hi ha un guinyo, sí, que és el que ve ara, que és per ella, mira.
0: Bueno,
1: i llavors, són aquestes coses que parlen de l'amistat, no?
0: Home, l'amor fraternal o l'amor de l'amistat aquest, que és en la majoria de casos indestructible. Entenc que tu, malgrat el teu ascens professional, la teva popularitat, no, els teus grans recintes, tot això, no perds les arrels, no? Mantens les teves amistats de Sant Feliu o no?
1: Sí, per mi són essencials per seguir caminant en tot aquest viatge. Vull dir, sempre que torno a casa és vamos, primordial veure'ns. Ahir ens vam veure després d'una setmana de promoció, sí, que he estat amb el disc. Ahir va ser obligatori veure'ns al poble i prendre algú tranquil·lament.
0: I et tracten igual?
1: Sí, no,
0: com sempre, això, eh?
1: Sí.
0: No, vull dir, et continuen dient, què passa, cabron? No?
1: Sí,
0: no?
1: T'han baixat una mica.
2: Però és
1: sí,
2: important
1: sí,
2: aquesta cançó, perquè les amistats...
0: Alberto, bon dia.
2: Què tal? Bon dia, Nil. Perquè una cosa és tenir molts amics, tots en tenim, l'altra és veure'ls, és tenir-los ben a prop.
3: Clar.
2: A vegades tens amics i no els veus mai.
3: Pregunta-li si té molts amics.
2: No, però si ho acaba de dir, que
0: sí
2: que té. Els avis a Molins, ara.
0: Bé, estem parlant amb el nostre estimadíssim Nil Moliner en directe, que divendres va publicar el seu quart disc, Nexo, i que inclou, ara que parlem d'amics, una cançó que és tan preciosa com dolorosa, que és Àlex.

0: ahir quan preparava l'entrevista se'm va fotre la pell de gallina com
1: sí,
0: ara.
1: Ara
0: com,
1: també.
0: Com pots comprovar.
1: Confirmo.
0: És un homenatge preciós, emocionant, un amic teu que va morir. Llavors, aviam, com va ser posar-te a escriure això, aquesta cançó, i què suposa per tu cantar-la en directe?
2: Va ser algo molt bonic, va ser un viatge, estàvem a Planoles també, era de nit, hi havia molta tranquil·litat i molta calma, i jo sempre dic que aquesta cançó com va ser un avís raro i una connexió molt especial, perquè de cop estàvem en silenci, el Manu va començar a planxar uns acords al piano, no? Va començar a tocar, el Roger estava fent una producció d'unes percussions, i a mi em va començar a sortir aquesta història sola, no? I jo crec que, bueno, algo en l'ambient es va respirar perquè succeís això que va parlar l'Àlex i per tota la gent que he perdut també durant el camí, desgraciadament, que tots han passat per això, no? Però és una cançó homenatge a tota aquesta gent que ens ha deixat i va arribar en un moment concret i ens va emocionar molt, no? Perquè té aquesta cosa que és molt simple i molt senzilla, però alhora és molt profunda a la vegada, no?
0: I per desgràcia, molta gent se la pot fer seva perquè aquestes coses els passa a molta gent. Entenc que ja et deuen arribar molts comentaris, no? De gent de gràcies per aquesta cançó,
2: sí,
0: perquè em recorda tal, a qual, no?
2: I el que està succeint és que els concerts és una abraçada col·lectiva molt, molt curiosa perquè tothom ho ha sentit, això, i de cop és com que tots estem alineats en un mateix, en una mateixa abraçada, i és molt, molt bonic.
0: Tornem a l'èpica i a l'amor. Aquesta és una de les cançons, un dels himnes del disc, i parlo d'una història que reapareix a la teva vida quan menys te l'esperaves, no? I per trencar tots els esquemes, com bé saps, ha sonat incansablement també aquí a RAC 105, i crec que és moment que expliquem algun altre secret amagat d'aquesta cançó, o de la seva història, no? De la seva història.
3: Vinga!
2: No, mira, això és molt, molt guapo. Això és molt guapo.
0: Ah?
2: Jo faig aquesta cançó com a principi de Nexo, no? Com a... He estat molt malament i ara estic molt bé, ¿vale? Què passa? Que la canto al final de gira del 25, la canto al Palau Sant Jordi, com per tancar el cercle, no? I començar aquesta nova etapa de Nexo. Sí. I quan l'estic cantant, aparece sin avisar.

0: i ara tot està en llames, de com mirar al meu públic, i era com, hòstia, si sense volguer, sense pensar-ho, te l'he dedicat a tu,
1: Uala!
0: Públic meu.
2: Que bo! No? Oh,
0: i l'escriví jo, és pel meu públic, a Olé! Partir d'ara.
3: Sí,
2: que bueno!
3: Sí, genuïnament no era pel públic, però s'ha acabat convertint en el
0: exactament.
3: Públic.
4: Exactament.
3: Increïble. Ara que parlaves del públic, clar, tots sabem que el Nil Moliner va començar tocant en petites sales i fent concerts petitets. T'has acostumat ja als grans recintes, perquè n'has fet uns quants, no? A Bilbao, a Madrid, a Barcelona, etc. Ja t'hi trobes còmode amb aquests grans recintes de desenes de milers de persones, o què?
0: Sí, m'hi trobo còmode perquè sempre ho he somiat i és algo que m'encanta, però també m'hi trobo còmode en sales petites. Avui, per exemple, estarem firmant discos aquí a Barcelona i de cop poder cantar una cançó així en petit comitè és algo que m'encanta i seguiré fent tota la vida.
4: T'agrada més? Perquè hi ha artistes que diuen que a una sala petita estan més com, no? És més proper, és una cosa més...
0: Mira, jo crec que són dos esports diferents.
4: Sí.
0: No? Perquè són dues coses totalment diferents, de veritat. Amb un sents unes coses totalment anades i pots volar, hi ha focs artificials, no? I t'emociones molt, però perds potser aquella percepció del públic. En la sala petita, de cop el comentari, toca aquesta, i fas, hòstia, qui ets tu, d'on vens? Aquesta cosa hi és a la sala petita.
4: Vull ser una estrella i poder-ho combinar, com el Nil Moliner.
2: Oye, ¿tienes alguna anécdota? ¿Alguien que te haya tirado unas bragas o alguna cosa? Venga. Del públic o...
3: Això en els grans estadis difícil, però en els concerts més petits pot ser que tirin coses, no?
0: Als estadis, sí que és veritat que hi ha un moment que baixo el públic i allà passen coses. La gent et diu coses, la gent en plan, vengo desde no sé què. Em va passar l'any passat, venien des de Latinoamèrica, em va fer molta il·lusió.
4: Oh.
0: És molt guai. I sala petita, doncs ja parlen i se'ls sent. Vull dir que t'expliquen històries, sí.
2: Ja ha signat alguna... El meu somni, ara diré una cosa que és molt ordinària. El meu somni és signar un pit, vale? O sigui
0: que... vale?
2: Sí, sempre m'ha fet gràcia.
3: De cop i volta, eh?
2: Sí.
4: A més ho diu ara el Lillo, no ho diu personatge. Lillo.
2: Llavors m'agradaria ser un Nil Moliner per poder...
4: Per signar un pit.
0: L'altre dia em va passar una cosa molt graciosa, que estàvem amb la firma de Pamplona i de cop amb un nen i una mare, no? I el nen superemocionat, li firmo el disc, tal, i la mare en secret i diu... Por favor, ¿me puedes firmar el brazo? Que me hace mucha ilusión.
2: Ah,
0: com que el nen no ho veiés. Com...
4: La fan no... soy yo,
0: exacte,
4: pero que no se notes.
0: I li vaig firmar el braç.
3: I ara, Nil, parlem d'un nexe, una cançó que ens connecta amb l'estiu, amb les nits tropicals de l'estiu, que ja són aquí, fa una calor de Déu, i amb la celebració de la vida. A veure què us sembla, matineros, aquesta que es diu Ya no estoy triste. Oh! Ya no...

0: ets un cantant i un compositor que toca molt bé tots els pals, no? Vull dir, des d'una balada, aquest rotllo més tropical.
1: És
0: aquesta l'has tret al costat del Dollar Sell Money, ho dic bé?
1: Ho dius perfecte. El Dollar és espectacular, sí. És un artista que si no controleu us el recomano. Ve d'un món musical molt diferent al meu, ve del món del rap, no? Més del trap, molt cantat. I són dos mons que ens vam conèixer fa molt de temps, que ens vam portar molt bé, ens vam començar a fer molt amics perquè coincidíem molt a festivals, a premis, i quan va sortir aquesta cançó amb el Nico i el Pablo, que són productors colombianos del meu disc, que són els millors, vam fer aquesta cançó, de cop va sortir el nom del Dollar en el meu cap, va ser com, el Dollar està aquí, i ha quedat ja no estic triste, que és increïble.
0: Oh! Aquesta cançó està cridada a triomfar moltíssim ara que ha sortit el disc sense ja. Ho dic perquè ha deixat una estela porto-riquenya, el Bad Bunny a Barcelona, no?
1: Ah, veus?
0: És que d'alguna manera aquest estil està claríssimament a l'alça, cotitzadíssim. I ja que parlem de Bad Bunny, no sé si hi vas poder anar, si has vist material d'aquest bolo a l'Estadi Olímpic. Què et sembla aquest tio?
1: Vaig ser-hi el dissabte, espectacular. Ara ho estàvem parlant amb els meus amics, no? Era com, hòstia, és increïble. Per mi va ser molt inspirador.
0: T'agrada ell, el que fa, la música?
1: No l'escolto precisament molt, sí. O sigui, sí que hi ha cançons que controlo, però no me'l poso, diguéssim, als auriculars quan viatjo, però sí que és espectacular tot el que fa, tota la seva presència, la seva posada en escena. Per mi és un artista de Déu.
0: I tu que ets somiador, suposo que devies estar allà a la graderia mirant l'Estadi Olímpic i dient...
1: Aquí ja, mira.
0: Un dia seré jo.
1: Mira, és raro perquè no sé si... No sé, potser és raro que ho digui aquí, més a la ràdio. Que és raro.
2: Digue-ho.
1: No, però sí que és veritat que jo, quan hi era allà, la meva parella estava allà, sí. I jo projectava.
0: Clar.
1: I jo... Em va sortir de mi. Jo els focs artificials els posaré fora i no a dintre.
0: Els posaré.
1: I llavors ja, d'alguna manera... És que, clar, sempre deies, que flipat, no? Però és que ara s'ha de ser un flipat.
2: No, és l'actitud, no? És l'actitud,
1: si no
2: saber
1: flipat,
2: que arribaràs aquí.
1: No sé, potser no ho fas, no?
2: Evidentment.
0: Ho faràs, t'ho dic jo.
2: Next.

0: està bé, m'agrada molt aquesta frase, vive lento y ama bien. De fet, aquesta cançó la tens tatuada a la pell, oi?
1: La tinc, és l'única cançó al món que tinc tatuada.
2: Ah, sí? Per què?
1: Sí, perquè és una cançó que em va ensenyar molt, tant a mi com al Liam i al Jota, que són els dos productors i compositors d'aquesta cançó. La vam fer en un dia gris, en un dia trist, va sortir al final de tot, la cançó va aparèixer i ens va trobar i bueno, ens va connectar a tres persones que ens coneixíem però no érem tampoc germans, i a partir d'allà ens vam començar a explicar les històries i ens vam connectar d'una manera fortíssima, vam sentir el nexo i va sortir aquesta cançó preciosa que és de les meves preferides i els tres la portem tatuada.
3: Oye, ¿y dónde llevas el tatuaje? ¿Se puede contar?
2: Ya se lo quieres ver, ¿eh?
3: Hombre, claro.
1: Muy escondido.
3: Muy escondido. Ay, escondido. Solo es por amor.
2: Mira que el poses tonto.
0: No, a més és important en l'era aquesta del fast food, no, que vivim tan ràpid i tal, viure lent i estimar bé, que a vegades estimem ràpid i malament, no? Va, més cosetes al Nexo número 6. T'escriviré mil canciones si hace falta. Aquest el dia que vaig venir a Medusa em va agradar molt, ja ho saps, que et vaig preguntar, no, en quin context havies compost aquesta cançó, perquè la vas compondre a Cadaqués i envoltat de col·legues, no, un cap de setmana. Això jo penso que està bé que la gent entengui d'on neixen les cançons, no?
1: Sí, bàsicament, mira, em vaig passar una setmana, vaig agafar una casa, vaig llogar una casa i em vaig passar una setmana allà. Em vaig posar l'estudi portàtil amb la intenció de no sortir d'allà.
0: Uau.
1: La casa tenia piscina, per cert, i vistes precioses. Llavors vaig dir, amics, amigues, em passaré una setmana aquí, qui vulgui pujar que pugi, a canvi de no pagar res ni res, però a canvi, si puges, cuines.
3: Ah, molt bé.
1: Llavors, clar, doncs anaven pujant, va, doncs vinc i faig una paella, va, doncs vinc et faig un sopar de puta mare, doncs va, i llavors, doncs a canvi estaven a la piscina, tranquils, fent la seva cervesa, i jo estava fent música, entre elles aquesta cançó.
0: Sí, i la meva pregunta el dia de Medusa va ser, et vas poder concentrar en algun moment? Perquè jo tinc els meus col·legues per allà, i és que els meus amics són molt, molt molestos, i m'estarien portant birres tota l'estona, hauria sortit, jo que sé, una cançó de reggaeton.
3: És veritat, això.
1: No, mira, hi ha un vídeo que apareix com es va fer, t'escriviré, que l'he de publicar, i se senten els amics a fora, banyant-se. Jo estic concentradíssim amb les cançons.
3: Que fort.
0: Doncs ara, quan escolteu T'escriviré, des de l'àlbum Nexo, ja sabeu quin va ser el context. Va, canviem, anem a acabant ja. Que ens hem perdut de vista i en una altra vida esperaré la nit que tu ens... Suposo que la gent està sentint que és un discasso.
2: Bueno,
0: és
2: que... molt bo, eh? Jo porto tot el cap de setmana escoltant el disc de Nil Moliner.
0: Totes són caviar. Totes
2: són
0: caviar. Bé, aquesta és en català, no? Que això sempre s'ha de fer, la quota catalana, sobretot, entre altres coses, perquè si no t'apedregarien pel carrer, això ho saps, no?
1: Però no ho faig per això, no ho faig per això.
0: Ho sabem, que també en deixen històries reals en aquest idioma. I parlant d'històries reals, aquesta parla d'un amor adolescent, dels campaments, perquè heu de saber que el Nil Moliner és un home de cau i de l'univers cumbaià, no? I aquí
1: fort,
0: expliques, no, una mica, doncs, aquestes nits de campaments que vivies quan eres més jove.
1: Sí, és una història que sempre volia explicar d'alguna manera, no? Aquest amor adolescent, aquest amor de campaments, d'estar amb el bona nit i notar la carícia de la mà, que tan no? Tan era adrenalínic, no? Era fortíssim, sí. Era... I tant ho recordo, i va sortir Bona nit des d'aquesta situació, i és molt, molt bonic perquè es diu Bona nit en homenatge a la cançó de Bona nit dels Pets, que és la cançó que sempre es tocava al final del cançoner, no? Per anar a Bona nit, o sigui, per anar a dormir, es cantava el Bona nit, no?
0: Sento afortunat, de poder presentar amb tu aquest discasso.
1: Que bé, més bonic.
0: I amb l'equip del Matina Codina. Buscaremos un jardín. T'he de dir que aquesta és la meva preferida.
1: Vale.
0: No, la meva preferida d'aquests moments, perquè jo, Tu cuerpo un braille, me acuerdo de ti, no, totes, però...
1: No, bé.
0: El dia que la vas presentar allà als Estudis Medusa, aquest rotllo rockero dels 90, dels 2000, el veig molt reflectit en aquesta cançó que es diu Nuestro Jardín. L'altre dia la vas posar tu, mare, aquí al programa.
2: Ahir la vaig posar perquè li vaig dir, uau, aquest fin d'he escoltat el disc del Nil, ho vaig dir aquí a les 7 del matí, i vull començar el dia amb Nuestro Jardín, perquè vam, no sé,
1: que bé, que guai, gràcies.
2: És guai, és un bon disc, Nil.
0: I parla una mica també de cuidar les relacions, no? De cuidar el nostre jardinet.
1: Sí, tal qual. És jo que també aquesta explosió de dues persones, potser és una mica més desinhibit, no? Aquesta cançó de disfrutar, de deixar-te emportar, i de disfrutar la vida amb una cervesa i passar el temps de doncs, la millor manera.
2: Quina és la teva preferida del disc? Mulla't, eh?
1: Hòstia, és que clar, és fortíssim, perquè totes, no? Però ja, sí. Mira, per el que heu dit abans, que ara es comença a respirar aquesta cosa més estiu, no?
0: Sí, tropical.
1: És, ho diria Nuestro Jardín. I Tenes de Cerca.
2: Epa!
0: Oh, que bueno! Un aplaudiment pel Nil Moliner, que és un tio que és tan bo com a persona com a artista.
1: Exagerat.
0: I com a artista és boníssim, per tant, com a persona ja ni t'explico. Que continuïn els èxits i molta sort amb aquest disc
1: que, bé, gràcies,
0: que avui hem presentat al Matina Codina. 3 minuts i les 11. Fins sempre, Ani, gràcies!

0: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
1: RAC 105 Barcelona.
2: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
3: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
4: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
5: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: Suavemente.
8: Hi ha cançons que es queden gravades al cos. El rei del merengue, Elvis Crespo, arriba al Bars Festival en un moment platòric de la seva carrera. Una nit per vibrar amb l'energia de Suavemente i els èxits que han marcat a generacions senceres.
9: T'esperem el 7 de juliol a la plaça major del Poble Espanyol. Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
10: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.

0: Bé, últims batecs del matí a Codina. Són pràcticament les 11 del matí. Toni Clapés, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Com sempre, reservem els últims instants del programa a les teves consideracions, a la teva crítica, tant d'allò que t'ha agradat com també el que hauríem de canviar.
1: Mira, comencem amb el que m'ha agradat, que avui, sense cap mena de dubte, ha estat la visita del Nil Moliner al Marina Codina.
0: Immens.
1: Abans, fins i tot, que RAC1. Amb el Jordi Basté, o sigui que, escolta, és meritori tenir un artista doncs, del nivell del Nil Moliner, que ell, a més, s'hi senti com un més de vosaltres, i a més l'entrevista he de dir que, escolta, ha estat molt ben feta i entretinguda, àgil, vull dir que molt bé.
0: Gràcies, Toni, hi hem posat molt carinyo i molt empeny.
2: L'he preparat jo.
3: Pues m'estava molt bé, Marta.
2: De veritat, molt ben triades les preguntes.
3: Gràcies.
2: No, molt bé, molt bé.
1: Com no pot ser tampoc d'una altra manera, també hi ha hagut coses dolentes
0: avui.
1: Ui,
0: vinga, nois, obriu la llibreta i preneu nota.
1: Exacte.
0: Que aquí ens pensem que ho sabem tot i hi ha coses que les hem de prendre.
1: El pitjor del programa ha estat la trucada felicitació avui a una noia que es diu Rita i que té 17 anys.
0: I quin problema hi ha?
1: Insisteixo en l'edat, perquè són 17.
2: 17, val.
1: Que, doncs, és una dada que,
0: no és major
1: que us ha, sí. Se us ha anat una mica a l'olla amb el tema de les coses que li heu anat dient a la Rita, menor d'edat.
0: M'han dit que tens 17 anys, que ets superdivertida, molt collona, que t'encanta sortir de festes, per tant, suposo que aquest estiu pinta bé, no?, amb les amigues, o què?
4: Sí, molt bé.
0: Potser ets fan de Kiko Rivera, que el tenim aquí.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, tía?
3: Tía, sí, que... No. Li han arreglat el píton al Kiko, ho sabies?
4: Joder. Sí, no, jo ho veig. Sí,
5: ja, fixa't.
6: Ja ho veu.
5: Jo me'n pito Rivera, ara.
0: No, però a veure, aquesta cançó et deu agradar, tu, no? Per exemple,
1: Kiko Rivera.
0: De Quítate el top, per exemple, no?
5: Claro.
0: Ah, vinga, Kiko, una mica de festa. Felicita la Rita.
1: Todo el mundo.
5: A quitarse el top con Rita. Muchas felicidades.
0: ¿Qué?
6: Has vist quin regal, Rita?
0: Dir-te, de part del Jordi, de la Marta i del Joan, que els encanta riure amb tu, que tots t'estimen molt i que esperen que no hagis passat molta vergonya per la ràdio.
3: Que treguis el top.
0: Vols dir alguna cosa, Rita? Per...
4: Gràcies.
0: Quan ja havia passat desapercebut i tot podia semblar una metàfora, sí. En plan, treu-te el top com desmalena't.
3: No, un moment. Ara, sentint la trucada, Toni, un moment, assumeixo la culpa, que és una cosa que sempre es reclama aquí, que es faci i no es fa mai. Jo no he sentit, perquè no sé, se m'ha escapat la dada, en el moment de la trucada, l'edat que tenia aquesta noia.
1: Saps dit... per què no estàs atent?
3: Bueno, però un moment, deixeu-me disculpar, no però si no em podré ni disculpar, Llavors, jo des d'aquí demano disculpes perquè se m'ha escapat aquesta dada. Llavors, les bromes que han vingut, Rita, les bromes que han vingut després que jo hauria d'haver sentit la dada aquesta, no eren apropiades per l'edat que avui compleixes. Per tant, em retracto. Et demano perdó.
1: Sí,
3: et desitjo un feliç aniversari.
6: Bueno, ho hem entès, ja.
1: No era, és que no escolta res. No era ni l'aniversari, era el sant.
3: El sant.
1: És que no escoltes la trucada.
0: En qualsevol cas, rectificar és de savis. Oh. Sergi, acceptem
6: perdó,
0: disculpes en nom de la Rita.
6: Perdó,
0: ja està.
1: No estic d'acord.
0: Bueno. Toni, quina nota ens queda?
1: Avui? Bueno, per un programa que no té en compte l'edat de les seves oients.
3: És que no ho sabia.
1: Però que convida artistes en directe com el Nil Moliner, la nota...
3: Variadeta al programa.
1: ...del Matina Codina d'avui és...
6: És...
1: Un 5.
0: Bé!
6: Impressió altíssima!
3: Molt bé!
0: Avui,
1: molt bé. No. Imagina't la nota que hagués estat si el tonto aquest hagués escoltat...
3: Bueno, el tonto aquest i el Kiko passava. Rivera cantant que sigui del top durant 20 minuts.
5: Ja, però ara... jo soy tonto oficial.
1: Clar. És que aquest ja és tonto.
6: És diagnosticat.
3: Però, clar, el meu encara no està diagnosticat.
0: No es diu que la primavera la sang altera i que, per exemple, en classes d'adolescents és insuportable fer classe a la primavera. No? Per això les hormones, les revolucions, etc. Doncs al matí a Codina venen setmanes mogudetes, es nota.
6: Sí,
0: es palpen
6: l'ambient. Mare meva, quina gòbio.
1: Bueno, filla, ni que escoltar.
6: Bueno, que vinguin temes... No,
0: ves una setmana a la pedrera a picar pedra dins d'una
3: ara, no, o ves-te'n als taloners, que sou superamiguitos.
2: Exacte.
6: Pues sí,
3: a fer seccions allà molt millors que les que fas aquí.
1: Ah, sí?
6: Pues sí, gràcies. Podeu escoltar els dimarts als taloners.
0: Va, toquem el 2. Alan Lillo, moltes gràcies.
5: Ha estat un plaer.
0: Sergi Ferrer, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
0: Gràcies, Mar.
6: No, a tu.
0: Gràcies, Cazorla.
3: Adéu.
0: I gràcies també a l'Albert Pedrola, a la Mònica Usarta, al Xavi Pardo, també a l'Arnau Molet i al Nil Moliner. El Nil Moliner. Jo sóc Ernest Codina, el que més matina. Felicitats pel programa demà a les 6 del matí puntuals. Tornarem a despertar Catalunya. Bon dia i bona hora. Gràcies.
3: Amén.
7: RAC 105.

Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila, perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fúmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu. No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida. Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.

0: Doncs va, música electrònica de qualitat de les mans d'Afrojack, Sia i David Guetta. És que déu-n'hi-do quins tres que s'han ajuntat per fer una cançó 100% rodona, 100% motivadora, i que per això, evidentment, doncs, te la proposem aquí a RAC 105. Ens va perfecte per començar nova hora, no?
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: Va, que ens hi posem després del Matina Codina. Salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos un dia més. Sempre repartint èxit, repartint ritme. De fet, de seguida passarà per aquí Bruno Mars. Però abans... Una cançó en català de les mans del Fred García, que aquí s'adonava que volia fer rumba catalana, i lo bé que li ha anat, eh?

0: teva música.
1: RAC 105.
0: A Reales Seguros creiem que la cultura té un poder transformador. Per això hem creat la plataforma Cultura con Impacto, en què donem suport a diferents iniciatives culturals que fomenten la inclusió, generen ocupació i milloren la salut de les persones per ajudar la societat a avançar. Descobreix-ne més a culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
2: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
3: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
2: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
3: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
2: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
4: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
5: Soc l'Aida de Carglass. Si al parabrisa hi tens un impacte, reparar-lo és molt senzill. Només necessites el mòbil, la tauleta o l'ordinador i entres directament a carglass.es. Demanes cita i nosaltres t'ho reparem on i quan vulguis.
6: Carglass canvia, Carglass repara.
1: RAC 105.

0: Déu-n'hi-do, aquí tenim a Joe amb aquesta cançó que es diu End of Beginning, sonant a Rec 105.
1: Rec 105.
2: La teva música.
0: Va, i continuem avançant des de l'àlbum Radical Optimism de Dua Lipa. Extraiem aquesta cançó que es diu Physical.

0: Si notas que la teva sang s'altera...
1: No és la primavera, és RAC 105, la teva música.
2: Sóc que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets.

0: Doncs aquí la tenim, Lady Gaga, una vegada més, amb aquesta cançó que es diu Shape of a Woman i que és la banda sonora de la pel·li El diable es vesteix de Prada 2. Es veu que està funcionant molt bé, eh? Sí. I també la banda sonora, la qual la coneixem ja a la perfecció i té pinta que això sonarà moltíssim els propers dies, mesos i potser anys i tot. Mira què et dic.
1: Rec 105. La teva música.
0: Com ho ha fet aquesta de One Republic, que és la banda sonora de Top Gun Maverick. Mira, va de pel·lis la cosa.

0: Rec 105 Barcelona. Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
1: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
2: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
3: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedrabona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
0: Aquest és el so RAC 105.

Déu-n'hi-do, una cançó potent, una cançó poderosa que signaven l'any 2011 Rihanna i Calvin Harris. Es diu We Found Love i no sabem encara a data d'avui si parla d'una relació real o no. És una cosa... Una relació sembla una mica tòxica, una mica complicada, i moltes fans diuen que Rihanna li dedicava aquesta cançó a Chris Brown, que recordem doncs que va tenir una experiència una mica traumàtica amb tot plegat. RAC 105. Va, direcció 3/4. Ara Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love.

Home, doncs li diu moltes coses, eh? Sí, arrima de vals, però es queda a gust, es queda tranquil·la després de posar a l'altra persona al seu lloc, que tampoc sabem exactament de qui parla, tot i que tenim alguns noms sobre la taula. Per exemple, sense anar més lluny, i que no és cap secret, Rauw Alejandro. Però també podria ser Tangana o algun altre. En fi, camí de les 12 del migdia. I atenció, perquè ara ens arriba una de les formacions més importants de Catalunya i que, per cert, demà els tindrem a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am en un nou 105 confidencial per poder parlar amb ells, per poder fer-li les preguntes que ens heu fet arribar a través del nostre formulari de la web i moltes coses més. Si tens entrada, t'esperem allà, va. I si no, doncs escolta, la propera.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
3: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
4: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
5: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any. Inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
6: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
7: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals perquè tinguis el cotxe impecable.
8: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consulta'n les condicions a Carglass Ponès.
9: Carglass canvia, Carglass repara.
10: Quan veus entre setmana en un museu una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
11: i aquest? A què es dedica?
10: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: RAC 105.

0: totalment impactats amb aquesta cançó que forma part de la banda sonora d'una pel·li molt coneguda de Netflix que, per cert, arriba a la segona part del 2028. Una banda sonora gairebé impossible de cantar. Hi ha molts vídeos a les xarxes de gent intentant-ho, però jo crec que és impossible, no sé, que tinguis una capacitat vocal enorme.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: Vai, amb Golden, que arrenquem aquesta nova hora. Salutacions de l'Arnau Mulet. Mira, i de K-pop va la cosa, perquè ara és el moment dels BTS. Grans guanyadors de l'American Music Awards. Això es diu Dynamite.

0: Atrepa música.
1: Rack Sensing. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
1: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra.
2: Valorado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Èxit. Resultat que no depèn de les expectatives dels altres. Si a Ilerna tu esculls com, quan i on estudiar, les expectatives que compleixes són les teves. Ilerna, FP oficial, amb futur reivindicatiu.
5: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
6: I passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
7: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: Bé, doncs aquesta és la cançó de Tame Impala que van publicar fa un temps i van dir, saps què? Farem una remescla per incloure un dels noms del moment. Ella és Jenny, de Blackpink. Un dels noms més importants també pel que fa a la música K-pop. Aquí hi ha un registre molt diferent, perquè això és més pop comercial, podríem dir. Una cosa més fineta, no? Però que bé que hi queda. I com ens agrada, per això, evidentment, forma part de la teva música i de Rack Sensing. Superant el punt d'un quart d'una del migdia d'aquest dimarts, dia 26. Dimarts de la reentrée per molta gent, el retorn a la rutina.
1: Rack Sensing. La teva música.
0: I també una mica això de tornar a la nòria de la vida, no? Com cantaven Stay Homes. Late.

0: Bé, doncs, està a punt de treure nou disc, nou treball, que pinta molt bé, perquè aquest és el primer avançament que li coneixíem. I la veritat, sona d'escàndol. La vam tenir per Barcelona. Ja és una catalana més, per mi. És que ho va fer tot. Va anar a veure el Barça, va anar de festa, va anar a sopar. En fi, va estar una setmaneta per aquí, gaudint del nostre petit país. Això es diu Drop Dead. Olivia Rodrigo, evidentment. Va, disculpa la interrupció, però és que amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt prom, però que molt bé, de veritat, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil, fàcil d'entendre què cobreix i què no, i ràpid pel que fa al servei, i fàcil perquè et quedes satisfet. A més, si t'hi canvies, et milloren el preu de la teva assegurança directament. 917-700-700 o liniadirecta.com.
1: Rec 105. La teva música.
0: I ara una cançó ben dolça, la signen Maroon 5 amb Adam Levine al capdavant. Això es diu Sugar, a Rec 105.

0: Rex en 5 Barcelona.
1: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
2: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinyameix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
3: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
0: Aquest és el

al 105 Confidencial a l'antiga fàbrica Estrella d'Am, sí senyor. I en aquesta edició amb Ginestar. Ei, format íntim, format exclusiu. A les invitacions han ja exaurides, ha volat el tema, sí. Evidentment tothom vol venir. Els que heu participat, gràcies per fer-ho. Els que teniu entrada, que sapigueu que estarem allà a les 7 de la tarda puntualíssims. Quan no tens res, i que us esperem això en un dels llocs més exclusius, més màgics de Barcelona. L'antiga fàbrica Estrella d'Am. Per tant, no hi falteu, sigueu puntuals, perquè, en fi, tenim una tarda i un vespre per endavant, on ens ho passarem molt bé. A més, ja t'aviso que cerveseta gratis, si la vols. I si no, també tenim aigua i altres coses, però, en fi, si vens, que sàpigues que tens beure.

sí, canta bastant millor ell que jo, eh? Bruno Mars, que el teniu amb aquesta cançó que es diu Just Might. Ritmes funkies, ritmes positius, que és una de les cançons més animades que forma part del seu darrer treball, eh? També t'ho he de dir. Les altres són més baladetes, però que també són molt bones. Ara, ens venia de gustar aquesta. Va, ara, Dua Lipa, Love Again.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu. Perquè puc.
3: Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
5: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
6: Què significa futur? El diccionari diu, temps que vindrà. Els teus pares, encara no t'has decidit? Tu, ho he de decidir ja? A Ilerna no sabem què faràs d'aquí 10 anys, però sigui el que sigui, amb les nostres pràctiques garantides i més del 90% d'ocupabilitat, ho decideixes tu. Uneix-te a l'FP oficial que recomana el 92% del nostre alumnat. Ilerna, en futur reivindicatiu.
7: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
8: Les notes del nen, les obres a casa...
7: El manteniment del cotxe...
8: Ah no, això no és cap càrrega.
9: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot Bonès.
10: Peugeot.
1: RAC 105.

i que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila, perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu. No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida. Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.

0: Déu-n'hi-do, eh? És una versió d'una cançó que hauràs conegut de sobres, de Madonna. Sí, mare meva. Josh Fawaz, una persona que no el tenia molt controlat, la veritat. Ha aparegut a través de les xarxes socials, ho està petant amb les seves versions, i aquesta n'és una que ha donat la volta al planeta, no la podíem passar per ara, evidentment.
1: La teva música...
2: amb Arnau Mulet.
0: I amb ell que arrenquem aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. En passen pràcticament 3 de la 1 del migdia d'aquest dimarts, sí? Per molta gent sembla dilluns, però no. Ja ho tenim mig fet. I ja li tenim pràcticament el peu al coll de la setmana. Cosa, doncs, molt positiva, clar que sí. I estem compartint amb tu els grans èxits d'aquesta santíssima casa que ara mateix el posa en One Direction. Recordes aquesta? What makes you beautiful? You're...

0: Doncs aquesta és Piggy Go, amb la única cançó que li coneixem. De fet, estem pendents a veure si troba alguna cosa que s'arribi a semblar a aquesta cançó, però sembla que no, eh? No arriba això. La gran proposta d'aquest artista es diu It Goes Like Na-na-na, i per això sona aquí a RAC 105. Va, camí d'un quart de dues del migdia. Atenció, perquè torna a passar per aquí la Rosalia. I ho fa amb el seu Relíquia.
1: RAC 105.
0: Cançó que quan la va cantar a Barcelona tothom es va tornar boig quan va citar a la ciutat, mirant directament a pantalla.

0: Doncs aquí la tenim, la Sia, amb aquesta cançó que es diu Ship Thrills, històrica ja, i que a més parla de la ràdio, per això ens agrada tant, no? Cançó que també ens deixa pràcticament a dos quarts de dues del migdia, de fet falten 4 minuts. Perfecte per explicar-te una cosa que crec que t'interessa força. I és que l'assegurança de moto de Línia Directa és una de les més ben valorades a tot l'estat, vaja, que és el podi de les assegurances. I això no s'oblida fàcilment. Truca als va 917-700-700 o entra a lineadirecta.com 917-700-700 o lineadirecta.com. El valor de ser directe. I ara conduir tranquil.
1: La teva música.
0: I amb bona música, perquè arriba Bibi Rexha al costat de Fightless amb aquesta versió del tema Insomnia, New Religion.

0: Rexensing Barcelona.
1: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
2: Això només passa
3: ja tardes.
4: Hola, Enric. Hola. Una cançó que em transporta a la infància. És molt cutre, eh? Però és la cançó dels Barrufets. Ostres. Va, posa-la. Gràcies. Haver sentit en els gots del programa.
5: Clar, no, aquesta és la que canten els Barrufets. La de la sèrie era aquesta.
6: L'altra banda del món és on viuen contents els Barrufets.
5: A mi també em transporta a la infància, això. Jo és que confesso que a casa meva teníem un vídeo en VHS. Clar, a tu et queda lluny, eh, Helena? Clar. Doncs teníem un VHS i gravaven, els meus pares en gravaven els Barrufets que donaven a TV3. I clar, jo els veia en bucle, que és el que ens fa... Bé, a les criatures ens passa això, jo encara ho soc. Doncs que ens agraden les coses en repetició, en bucle, que ja et saps els diàlegs i tot. I ja t'avances a el que passarà. Mira, el Gargamel!
0: Ja tardes.
7: De dilluns a divendres,
0: de 5 a 9, a RAC 105.
7: Amb l'Enric Font.

0: Déu-n'hi-do com les gasta, quin talent, quina veu, quin tot que té Olivia Dean. Artista, tenim-ho en compte. De fet, ja ho estem fent aquí a RAC 105. I no només aquí, sinó que està sonant per tot el món. So Easy, To Fall In Love, és la seva darrera, o una de les seves darreres propostes. Música de qualitat aquí a RAC 105.
1: RAC 105, la teva música.
0: Vai, això no para.

0: Doncs aquí Quim Petras amb aquesta que es diu Running Up That Hill, una d'aquelles que també és una cançó que ens ve de gust recuperar de tant en tant aquí a RAC 105, que em sembla que jo, mira, vaig tocar en el 2.
1: RAC 105, la teva música.
0: Ei, però ni se t'acudeixi tocar el dial, ni se t'acudeixi moure't d'aquí, perquè de seguida agafa els comandaments l'Albert Buscanons, com sempre, amb les millors cançons i abans

0: Where is my husband? Aquesta és la veu de Rey, una de les veus amb més autoritat i més coses a dir dels últims mesos.
1: Buscarons.
0: 2:03, què tal? Aquí estem de dimarts 26 de maig. Salutacions de l'Albert Buscarons. Un dia més a l'oficina, aquí, acompanyant-te amb tot el que necessitis per motivar-te, com per exemple aquesta de queixa. Obrim la porta d'aquesta tarda amb TikTok.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's go.
2: Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: En aquell moment vaig veure la meva vida passar... I havia de viure més?
4: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
5: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
6: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.
7: Tranquils. No demanem un màster en periodisme d'investigació.
8: Però si ets bo fent preguntes,
9: t'estem buscant.
10: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda torna el 105 Confidencial des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
11: Propers artistes.
12: Ginestar. Quan no tens res,
10: els vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat.
11: Escriu la pregunta que els faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe.
10: L'Ernest Codina parlarà amb els germans Serra Solses sobre el seu nou disc Gira tot igual però diferent i els traslladarà les teves preguntes.
11: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, vine a conèixer Ginestar, l'antiga fàbrica Estrella Damm.
10: Torna al 105 Confidencial.
13: Invitacions exaurides.
10: Ara els teus artistes, més a prop que mai.
11: Gràcies a RAC 105 i Estrella Damm.

0: Arriscant tot per amor, aquest és Bruno Mars, una de les cançons d'un nou àlbum que presentarà en dues nits al Metropolitano, a Madrid. Ah, aquesta se'ns ha escapat, aquesta gira, i mira que ens hem quedat amb les ganes, eh? L'espectacle de Bruno Mars és un gran espectacle sempre. Seguim avançant, tarda de dimarts, al costat de Rosalia, que ha fet uns quants duros calarons aquests anys, i per tant ja podem dir que és milionària.
1: La Rosalia.

Aquesta és la nova cançó de Madonna, avançament de la segona part del Confessions on a Dance Floor. Duet amb Sabrina Carpenter, que es diu Bring Your Love. Doncs ara, amb el ritme ficat al cos, seguim avançant amb Katy Perry, que també és experta en això de fer-nos vibrar amb propostes com Unconditionally.

0: Recs en 5 Barcelona. Bogeria! Ja és aquí l'esperat Outlet Market de cases del 27 al 30 de maig a Barcelona. New Balance, Zara, Birkenstock, Hey Dude, Camilas, Converse, totes les marques a preus sonats. Per tu, per la nebodeta i, si cal, pel veí del cinquè. Només del 27 al 30 al carrer de la ciutat de Granada 53. Outlet Market secret de cases. Només 4 dies de bogeria.
1: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
2: Aviam aquest botó.
3: No, espera. Que sigui el que hagi de ser.
4: Benvingut a la màquina del temps de RAC105.
5: Ostres! De cop som als 2.000!
3: Aviam, puja la intensitat. Oh, hem viatjat als 90! Mira, un pis per un milió de pessetes.
5: Això és brutal!
3: Màxima potència!
5: Els 80!
3: I com has dit que es diu aquesta màquina?
5: El ritme de la nit, de RAC 105.
6: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
5: El ritme de la nit.
7: Només a 3 en 5.

Doncs tornem a quedar estabornits després d'aquesta cançó de Luis Capaldi, una de les que el van popularitzar. Diu Before You Go. Vinga, va, anem a aixecar això, perquè després d'una balada toca tot el contrari. Arriba Shakira, que ja s'ha posat l'uniforme de futbolista pel Mundial. També fa la cançó d'aquesta.

i nit. Aquesta és la cançó amb la que hem obert la porta, una nova artista que ens ha enamorat des del principi fins al final. Olivia Jean és un d'aquells talents als que ja tenim estima des del primer moment. La seguirem de ben a prop, i tant que sí. 7 minuts només i arribem a les 3 de la tarda. Aquí arriba Lorin, que ha guanyat dues vegades el Festival d'Eurovisió, i és clar, ho ha fet amb dues cançons rotundes. Eufòria, de fet, amb els anys ha esdevingut un gran himne, i aquesta va pel camí, eh? Es tracta de Tattoo.

0: Tame Impala amb la col·laboració de Jenny de les Blackpink. Aquesta és una de les cançons que sonen més intensitat aquestes últimes setmanes. Es diu Dràcula. Des de Transilvània amb amor, donem la benvinguda a una nova hora de música.
1: Amb Albert Buscarós.
0: Mira, ens hem col·locat ja a les 3 i 2 minuts d'aquest dimarts 26 de maig. Gràcies per ser-hi un dia més. Què tal? Parla l'Albert Buscarons. D'aquí un mes i poc arriba la gran festa americana el 4 de juliol. Ja saps que focs artificials, barbacoes i més. I a les playlists, una cançó que no hi pot faltar mai. Ja és un dels himnes d'aquestes festes tan patriòtiques d'allà. Party in the USA, de Miley Cyrus.

0: producto es uno de los mejor valorados en España.
1: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
3: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
4: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
5: Alexa, posa RAC 105.
6: RAC 105.
7: Google, posa RAC 105.
5: Siri, posa RAC 105.
8: La teva música.
5: Microones, posa RAC
8: 105.
9: Aspiradora, posa'm RAC 105.
8: La teva música.
10: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
11: A Reales Seguros creiem que la cultura té un poder transformador. Per això hem creat la plataforma Cultura con Impacto, en què donem suport a diferents iniciatives culturals que fomenten la inclusió, generen ocupació i milloren la salut de les persones per ajudar la societat a avançar. Descobreix-ne més a culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
12: Aquest mes el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
13: Què significa futur? El diccionari diu, temps que vindrà. Els teus pares, encara no t'has decidit? Tu, ho he de decidir ja? A Ilerna no sabem què faràs d'aquí 10 anys, però sigui el que sigui, amb les nostres pràctiques garantides i més del 90% d'ocupabilitat, ho decideixes tu. Uneix-te a l'FP oficial que recomana el 92% del nostre alumnat. Ilerna, en futur reivindicatiu.

després de 15 anys amb la companyia discogràfica multinacional que l'ha acompanyat, comença una nova història i passa a ser artista independent, i mira que és gran, Ed Sheeran. Una de les cançons que formen part de l'últim disc editat fins al moment és aquest Sapphire, que ens acompanya també per donar pas a en Joan Dausà, que és un altre dels grans artistes que els de cartell al costat d'Oques Grasses i la gossa sorda del Cabro Rock. 12 i 13 de juny, encara últims abonaments a la venda a cabrorock.cat.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

No m'atreviria del tot a fer la traducció en català del títol d'aquesta cançó de Jonas Brothers. Es diu Sucker. T'ho deixo a tu, t'ho deixo a tu, i el que tu diguis estarà bé, la merda bé. Seguim avançant. Ara amb l'energia que desprèn aquesta artista novell, és increïble, la valenciana Naina, que té aquesta nova cançó al costat de la Fúmiga. No sé ballar.

0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
1: Hey. Hey, què passa?
2: RAC 105.
3: This is hip music.
4: Som els Catarres.
5: I'm Lizzo.
4: Som la teva música.

moments claus de la segona part de El Diablo Viste de Prada, quan Lady Gaga interpreta aquesta cançó. A més, aprofita per fer el seu petit cameo a la peli, mentre canta aquest Shape of a Woman, una de les tres cançons que Lady Gaga ha inclòs a la banda sonora d'aquesta peli. Seguim avançant, ara amb un número de Katy Perry. Fred i calent. És una mica el que estem passant aquests dies. Una mica més de calor que de l'altre, però bueno, en fi, ens anirem acostumant una mica a mi.

0: It's Taylor Swift.
1: Rex and Sing.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

Shakira tot arreu, eh? La veiem dia sí, dia també, sempre és notícia, i també versions dels seus clàssics com aquest Whenever, Wherever de Caigo i Eva Max, camí de les 4 ja d'aquest dimarts, ara amb Dua Lipa.

0: Doncs això, bona suerte també per Aitana.
1: La teva música
2: amb Albert Buscarón.
0: Que continua en marxa amb aquesta gira, la més ambiciosa que ha fet mai a la seva carrera, que no acabarà fins pràcticament finals d'aquest 2026. Aquesta connexió psíquica és la nova cançó que ens ofereix del Quarto Azul, amb la que et saludem de nou. Què tal? 4 i 2 minuts, segona tarda de la setmana, i jo sempre vull estar amb tu. Com diuen en aquest, un dels seus grans èxits, els Catarres.

0: la teva música.
1: RAC 105. Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: Valorado.
1: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar en bici i sortir en barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
4: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.
5: Tranquils. No demanem un màster en periodisme d'investigació.
6: Però si ets bo fent preguntes,
7: t'estem buscant.
8: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda torna el 105 Confidencial des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
9: Propers artistes.
10: Ginestar.
11: Quan no tens res,
8: els vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat.
9: Escriu la pregunta que els faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe.
8: L'Ernest Codina parlarà amb els germans Serra Solses sobre el seu nou disc Gira tot igual però diferent i els traslladarà les teves preguntes.
9: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, vine a conèixer Ginestar, l'antiga fàbrica Estrella Damm.
8: Torna al 105 Confidencial.
12: Invitacions exaurides.
8: Ara els teus artistes, més a prop que mai.
9: Gràcies a RAC 105 i Estrella Damm.

0: de mucho cuidado. Sí, sí, sí, sí. La cançó de Rosalía, emblema ja de la seva discografia, una de les més importants, el Lux. Premi RAC 105, el millor àlbum de l'any, per cert. 16 i 16, i demà dimecres és un dia especial. Torna al 105 Confidencial a l'antiga fàbrica Estrella d'Alt, amb dos protagonistes dels que més us agraden. Arriben els Serra Solses, arriben els Ginestar. Ja tenim la fàbrica plena per parlar amb ells una estona de la vida, de l'amor i de les seves cançons. També del seu nou àlbum en especial, Gira tot igual però diferent. Els hi traslladarem totes les preguntes que ens heu fet al formulari que heu estat omplint a rac105.cat per aconseguir les vostres invitacions. Així que si la tens, enhorabona. Allà ens veiem demà a partir de les 7 de la tarda a l'antiga fàbrica. Aquest cicle especial per conèixer els teus artistes més a prop que mai. 105 Confidencial de RAC 105 i Estrella d'Am.
1: La teva música.

Una de les cançons més importants al planeta en aquests moments, i és que sabíem que el retorn d'Olivia Rodrigo seria sonadíssim, i així ha estat. El Drop Dead ens deixa molt a prop de 4:45 d'aquesta tarda de dimarts. Moment d'escoltar una altra de les bones de Sheeran, i en té unes quantes, el britànic, en aquest cas, Bad Habits.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
2: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, pedra bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
4: Ja som 100.000.
0: 100.000. Uneix-te a la comunitat Rexen 5.
5: Instagram,
0: TikTok,
5: Facebook,
0: X,
5: YouTube.
0: I la nostra web.
5: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat Rexen 5.
0: I tu, què esperes?
5: Som a tot arreu.
0: 100.000. I pujant.

Really, Really Like You. Aquesta és una cançó amb la que veiem obrir-se el cel. És tot color, és tota alegria aquesta proposta de Carly Rae Jepsen. Una mica en la línia del que arriba tot seguit, és un estil diferent, però la festa continua de la mà de Doctor Prats i el seu tret de sortida al Tour de França des de Barcelona, aquest any a la capital catalana. Aquest es diu Energia. Energia.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

eren creients a la religió de Bebe Rexha. Your Religion és aquesta nova versió del clàssic de Faithless. Tenim una oportunitat única de veure'ls aquest estiu al Festival Cruïlla a Barcelona. I et pots fer encara amb els teus abonaments i entrades, doncs això, a la seva web, cruillabarcelona.cat. 10 minuts i les 5, el Ja Tardes a punt. Amb tots vosaltres, que sou, ja ho sabeu, la millor gent del planeta. Avui marxo amb la nova cançó d'en Mamaduixa.

0: Ep, tu, sí, ja tardes. Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
1: Aquí comença Ja tardes, l'afterworld de Rec 105 amb l'Enric Font. Ja tardes. Oh, Dios, què és això que has dit?
2: Quin dia més maco que fa.
3: Calli! Calli! Calli! Calli! Calli!

0: que és bona, tu. Boníssima. La bona proposta que ens porta Bruno Mars amb aquest Risky Talk que ens enamora a tots, que ens posa sí, la pell de gallina, em diràs que no. Així hem volgut començar nova hora i nova edició d'aquest programa del Getardes. Hello a tots.
1: Hola, bebé.
0: Hola. Ja saps que com cada tarda fins a les 9 ens hi posem aquí juntets amb alegria, gresca, xerinola. Sí. El que faci falta per passar, doncs, una tarda així de bon rotllo. Sí. Va, que en una estoneta obrirem el tema del dia. Avui tornem a tocar el tema friki.
2: Ai.
0: En una estoneta ho explicarem. També repassarem la cançó efemèride de coses que van passar un 26 de maig com el d'avui. Hi ha moltes, però moltes, eh? Què més? Home, batalla de cançons, roast musical. Farem balanç de l'any, ja veuràs, d'aquest any, eh? Portem 5 mesos del 2026. I què més? Home, versió del dia, bueno. I tots els teus comentaris que pots fer ja mateix, si vols, al WhatsApp.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font, eh? 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Ai, mare. Estem començant molt a tope, eh? I això que és dimarts. Per molts és dilluns, eh? Que sí, eh? Sí. Que no vegis quines cues ahir, eh? De trànsit i de tot, eh? Va, anem-hi de cara, que tenim ja per aquí preparats els Ginestar, amb una d'aquestes de gresca, també. Ens donen així un rotllet especial per la tarda, eh? La meva sort. Va, fot-li!

0: envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
3: I tant, però moltíssim, molt, però molt.

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Ja tardes. Ja tardes.
0: Amb l'Enric Fort.
1: 608-71-71-41. Ja tardes.
2: Com es diu el telèfon de l'Enric?
3: Ah, no ho sé.
2: Enric Fort.

0: que emociona com el primer dia, tu. El so de les Hendrix amb aquest Golden, un tema que carrega les piles de cop, eh? És una cosa, bueno, brutal. Barre, uns 15 minuts que passen de les 5 de la tarda aquí al Getardes. Val, tanto perquè obrirem tema del dia. I avui, atenció, perquè abraçarem el costat més freak de la música.
1: Ai, madre!
0: Sí, sí. És que hem d'anunciar una cosa, que ahir no vam dir, però avui serà el tema del dia. Atenció, perquè una, podríem dir, entre moltes cometes, gran artista, que sempre ens porta una cançó per l'estiu, ha tornat a treure una joia d'aquelles brutals. Al tanto, perquè estem parlant, ni més ni menys que... de Letizia Sabater. Vamos. Fa molta por. Una nova cançó per aquest estiu que es diu Hoy te dejo yo. Sí, i sona així, al tanto.

0: Ai, mare, ai, mare. Doncs sí, és exactament tan surrealista com t'has imaginat. Sí. Teòricament, segons la mateixa Leti, s'ha inspirat amb el rotllo aquest K-pop, com les Hantrix, que acabem d'escoltar, el Golden. S'ha inspirat amb això, això diu, eh? El videoclip, bueno, sempre és esperpèntic. Ha fet servir intel·ligència artificial per fer, segons, per fer el que ha fet. I avui, doncs, mira, tocarà cançons friquis. Cançó que va llançar ahir, va estrenar ahir, coincidint amb el dia de l'orgull friqui. Jo crec que suposo que va ser expressament tot plegat, però bé. Doncs avui, al Ja Tardes, hem pensat doncs, en aquella música que potser és estranya, absurda, incomprensible, però d'alguna manera acabes escoltant igual. Per això avui volem saber quina és la cançó més friqui que has escoltat mai. O directament, quina cançó friqui t'encanta en secret.
1: Ai.
0: Doncs ens ho pots explicar, com sempre, a través del WhatsApp.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font.
0: Vinga.
2: 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Ah, confessa. Clar, coses que poden sortir. Alguna de la mateixa Letícia Sabater.
3: Es el baile del verano. Sí. Tiqui.
0: La salchipapa, home, molt. Canta. És fàcil de cantar. O potser t'agrada, no sé, el Baby Shark. Segur que te la saps sencera. O aquells eurovisius. El xiqui-xiqui. No ens vam perdre. El 2008, tots enganxats allà a Eurovisió total. O segur que has ballat aquesta més d'una vegada. Sí o no? Drago està dintre, Alguns encara tenen trauma amb aquesta. Crazy Frog. Les que n'hi ha tantes de friquis. Doncs avui busquem la teva cançó friqui, la que t'agradi o la que odis més. Vull dir, explica-m'ho.
2: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Ah, potser aquesta.
4: Teletavisor.
0: Home! A mi m'agrada. Va, doncs tu també participa i recorda que avui pots guanyar els gots del Ja Tardes. Un parell de gots de mig litre. Aquest disseny xulo, amb les frases del programa, aquesta cosa. Això també és friqui, sí o no?
5: Oh, i tant. Oh,
0: okay. Doncs va, quina és la cançó més friqui que has escoltat o la que t'agrada més? Ei, voldria reconèixer. Va, que avui la vergonya es queda a casa. Ai, tela, si és que ens ho passarem bé, avui. Segur que surt ojet de calor, aquestes coses. Va, una soneta, aquests comentaris i aquestes cançonetes així una mica frics, i una mica, però divertides, això sempre. I mira, per divertida també tenim aquesta, sí. Recuperant l'essència dels Maroon 5, amb Adam Levine al capdavant, en aquest cas al costat de Christina Aguilera, amb això que hem xiulat, també,

0: Flipa música.
1: RAC 105.
2: Quina raó mou el teu món? Lo futur del Pere.
3: Algun dia tenir el meu propi piset.
4: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
2: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: A cada partit, juguem tots amb el 3x2 en tots els productes Pantene. Si en compres 3, un et surt gratis i no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 10 de juny.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
8: A Reales Seguros creiem que la cultura té un poder transformador. Per això hem creat la plataforma Cultura con Impacto, en què donem suport a diferents iniciatives culturals que fomenten la inclusió, generen ocupació i milloren la salut de les persones per ajudar la societat a avançar. Descobreix-ne més a culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
9: Tranquils. No demanem un màster en periodisme d'investigació.
10: Però si ets bo fent preguntes,
11: t'estem buscant.
8: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda torna el 105 Confidencial des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
12: Propers artistes.
13: Ginestar.
14: Quan no tens res,
8: els vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat.
12: Escriu la pregunta que els faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe.
8: L'Ernest Codina parlarà amb els germans Serra Solses sobre el seu nou disc Gira tot igual però diferent i els traslladarà les teves preguntes.
12: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, vine a conèixer Ginestar, l'antiga fàbrica Estrella Damm.
8: Torna al 105 Confidencial.
12: Invitacions exaurides.
8: Ara els teus artistes, més a prop que mai.
12: Gràcies a RAC 105 i Estrella Damm.
0: La teva música.
15: RAC 105.
0: Ja tardes.
16: Amb la... Henry Fou, mi hermano, el único DJ que te lo toca todo aquí en Cataluña.
17: Ai, ai, ai, ai.

0: Rosalía, que trobem també en aquest últim àlbum, el Lux, com està triomfant, I a més que està rebent una de premis, que tela, tela, tu. Reliquia, que és la que ens agrada, també.
1: M'encanta.
0: Abby the Monk. Per res, uns 2 minuts i arribarem a 6:15. Això és el Ja Tardes.
2: Hello.
0: Hola! Amb missatges, comentaris i avui cançons una mica freaks.
1: Hola.
0: Sí, una mica estranyes, d'aquelles així. Fins i tot són horteres algunes.
3: Algunes.
0: Però que ens agraden, o no sé. Explica-m'ho, avui cançons així com a freaks. Vinga, va.
4: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
5: Bona tarda, Enric Font.
0: Hello.
5: Cançons freaks, això sí que és un temazo.
0: Ah, que sí?
5: Doncs mira, una de les que és molt surrealista és la de Mocatriz.
0: Ostres.
5: Si veus el videoclip, no té desperdici. Bueno, la cançó tampoc. Però el pitjor del tema és que és molt enganxifosa. És d'aquestes que l'escoltes i després estàs tot el dia cantant.
0: Ui.
5: Mocatriz, Mocatriz. Bueno, si no la coneixes, que suposo que sí,
0: sí.
5: Fes-hi una ullada, que és increïble.
0: Oh, yeah.
5: Vinga, bona tarda.

0: ja deia jo. No ha tardat, no han tardat gens en sortir, eh? Ojete calor. Mocatriz. Déu-n'hi-donet. A mi em recorden a Fangoria, no? Sí, una mica, tenen un aire. 608-7-7-4-1, mira més, hola.
1: Hola, bones tardes. Hey. Per mi la cançó més friki de la història és el Toa, Toa, Toa d'en Jesulín.
2: Toa, Toa, Toa, te necesito.
0: Sí, sí, a Jesulín, eh? Jesulín de Obrique. Toa, Toa.
2: Perdón por haber sido...
0: Això s'escoltava, eh? Un loco distraído. Els 90 van fer mal, molt de mal.
2: Necesito tanto.
0: Ai, mare.
2: Como antes.
0: Ai, avui patirem. Entre que hem començat amb la Leti i ara el Jesulín... En fi... Mira, va, més, hola!
3: Bona tarda, Enric! Ei. Pues mira, la que m'ha vingut al cap és una que van fer, com no sé si és reversionada o no sé, que és aquella de Oh, Jennifer, jo aniria al Poneri amb tu
0: I què?
3: El meu nom per tu. És que ara me'n recordo. Posa-la, posa-la i així la recordem tots. Okay, aquesta per mi és una mica friqui. Vinga, bona tarda i molts petons.
0: Molts petons igualment. Al principi sí, però després no encertes res, eh? Però m'agrada. Aquesta sona, eh, de tant en tant, clar, evidentment. Mítica dels Catarres, en aquest cas, mira, va, la versió de... amb els Figaflaues i companyia, sí, Jennifer.
4: Jo que sóc més català que les anxoves de l'Escala o els galets.

0: es baralla a l'hora de triar l'emissora.
1: El cotxe, tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font. Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
3: Ah, vale.
4: Està molt bé.

0: canvia la teva nota de veu.
1: Aquesta va dedicada a tu, Enric. En primer lloc, felicitar-te pel programa. Ets collonut.
2: Sempre somric quan escolto l'Enric.
3: Una tarda més escoltant el teu programa. Fantàstic.
4: Enric, bona tarda.
5: Ei, Enric, que surto de la feina. Com anà?
4: Ànimus, uuuu!
3: Ei, bona tarda, Henry Fontaine.
4: Estic molt loco, tio.
6: Enric, què passa, nen?
7: Enric Font, guapetón.
5: Bona tarda!
8: Que m'encanta el teu programa i que jo per les tardes mai escoltava la ràdio i ara, des de que hi ets, ja m'he enganxat.
6: Podré callar. Va!

0: ¡Ole! ¡Toma! Són la banda Neon. Com s'ho corren, aquesta gent, eh? Els passos prohibits, una altra d'aquestes que ens agrada, evidentment, i que ballem sense parar aquí al Ja Tardes. Va, en 20 minuts arribarem a les 6 de la tarda, tenim missatges, comentaris i també una batalla de cançons que hem d'encetar, sí, vinga.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1, fight!
0: I avui, per fer aquesta batalla, aquest roast musical, farem una mica de balanç.
3: Hola.
0: Sí, balanç, perquè sí, encara no hem arribat ni a la meitat del 2026, però musicalment aquest any ja ens ha deixat cançons molt potents. Molt. Hits internacionals, artistes de casa, temes que no han parat de sonar i cançons que ja fan olor de resum de final d'any. Però no portem, portem res, 5 mesos. Però poca broma, és que ve potent aquest 2026. Per això avui, mira, enfrontem 3 dels temes que més han marcat aquest any. O almenys a l'inici. Aquests 5 mesos. I com sempre, tu tries quina és la millor. Així que prepara't i anem a repassar. Anem amb l'opció número 1. És groove, elegància i aquell estil impossible de copiar. Un dels grans retorns de l'any ha sigut, doncs, evidentment, aquesta de Bruno Mars, a Just My. És la teva preferida, doncs? Explica-m'ho amb un àudio al WhatsApp. O potser t'agrada més l'opció número 2. Aquella intensitat, aquella personalitat i un univers propi. Una cançó que ha generat debat i molts fans, evidentment. Molta delícia. Rosalia, artista de casa que ens porta la perla. Una altra de les que ha donat la volta al món, evidentment. I anem amb l'última, l'opció número 3, una altra de casa. Home! Una mica de bon rotllo, una mica de festa, com diríem per aquí.
3: Festa.
0: I energia d'aquí, de la terra. D'aquelles que enganxen a la primera. Això de Sutherland, una cançó que s'està fent viral. Amb aquest tututurú. I ara arriba el teu moment, el moment d'explicar-me amb quin et quedes.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja Tardes.
0: Exacte. Quina d'aquestes cançons és, de moment, en aquests 5 mesets que portem d'any, quina és la millor del 2026? La més internacional, la més artística o la més festiva? Recorda, opció número 1, amb Bruno Mars, el Just Might. Opció número 2, amb Rosalia i la Perla. O l'opció número 3, la de casa, la de Sutherland, tuturú. Cap al final del programa esbrinarem quina és la cançó guanyadora, farem un petit veredicte, aquestes coses, que fem sempre. Bé, nosaltres continuem, això sí, amb la proposta de Dua Lipa al costat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: No sé si posaré la pèrgola davant o al fons, si posaré tanques per tot el jardí o només en un lateral, i si la caseta de fusta serà de 10 o de 8 metres quadrats. Però el que sí sé, i d'això n'estic ben segur, és que trucaré a Virutàlia. Virutàlia, especialistes en mobiliari exterior. Et proposem solucions funcionals adaptades al teu pressupost. Sense cap compromís, els tècnics de Virutàlia t'assessoren. Més informació a virutàlia.com.
2: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
3: Ei, tu! Sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
4: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
5: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
6: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
4: Menys Shazam i més RAC 105.
0: Les tardes de RAC 105 són de l'Enric Font. Ja tardes.

0: Com mola aquesta també, eh?
1: És la nova dels Catarres.
0: Diumenges, eh? Sense drama. Que això ja... És per religió, això, ja.
1: Va, qüestió de 9 minuts, arribarem a les 6. Tenim missatges, comentaris i moltes cançons freaks, eh? Però
2: sí,
1: avui és una autèntica bogeria. O sigui, és que, en el fons, tots som una mica freaks, eh? I ens agraden aquestes cançons.
0: Sí, sí, sí, sí. Ho estic veient, ho estic veient.
1: Va, recorda que pots participar, explicar-me, doncs, això, aquella cançoneta... una mica estrambòtica, una miqueta fora de lloc, però que t'agrada, eh? Aquelles així, friquis. Sí.
3: Bueno. Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
1: Al tanto, mira.
4: Hola, bona tarda. Hello. Doncs mira, una de les cançons friquis, sí. Hi ha una que no sé el grup ni el d'això, però sí. Diu així.
1: Com
4: dame tu cosita, dame tu cosita, que surt un marcianito verd ballant i nada por aquí, nada por allá. I la cançó, bàsicament, és això.
1: Ai.
4: Per mi és bastant friqui. I el ninotet, pues, sí, sí. Bueno, dintre de tot, ai. Fa gràcia.
1: Sí, bueno. Però, bueno,
4: la considero una miqueta friqui.
1: Molt bé.
4: Hola, bona tarda.
1: Dame tu cosita. Mira, aquesta. Dame tu cosita. El dando, eh?
5: Ai.
1: Dame tu cosita. A mi em fa gràcia el... Ai!
5: Tu cosita!
1: Ai!
5: Ai! Tu cosita!
1: I és tota l'estona així, eh? Vull dir...
5: Ai! Dame tu cosita!
1: Ja dius, la podem cantar? Sí.
6: Muerte para aquí, muerte para allá.
1: Veus?
5: Dame tu cosita!
1: Ella deia, nada por aquí, nada por allá. Com si fos un mag.
5: Cosita!
1: Es mueve por allí. Bueno, en fi. Que aquest és el Chombo.
5: Dame tu cosita!
1: És l'artista, el creador d'aquesta... Aquesta cosa, perquè no és ni cançó, és una cosa. Però que és el mateix creador d'aquesta que nosaltres som molt fans en aquest programa.
7: El gato volador.
1: Ara! El gato volador.
0: Que té els seus anys, ja, això, també, eh? El Chombo. El gato volador. Però, clar, no content amb això... Després del gato volador, què va fer? Doncs... El perro. Toma! Sí, el perro volador, el gato se comió, sí, tío. Aquest és el nivell d'avui, ja ho veieu. Va, en tenim més, hola.
8: Bona tarda, Enric Font, què tal?
1: Aquí estem.
8: Doncs mira, una de les més friquis que he escoltat jo era una d'aquelles que deia amo a Laura, esperaré hasta el matrimonio. Pues que després hi havia una versió, més a més, que no sé si es pot dir per la ràdio, però bueno.
1: Ai, no, vigila, eh? No.
8: Me peto.
1: No, vale. És que no me l'havia escoltat.
9: Esperaré hasta el matrimonio.
1: Ai, mare. No s'ha sentit res, no?
9: Pero esperaré hasta el matrimonio.
1: Ai, no veia venir, això.
9: No voy a arrancar esa...
1: És que és verídic.
9: Que la destruya, no sé...
1: Home, amor, això va donar, també, eh? Això venia de... Era com un anunci d'aquests fake, no? Una paròdia.
10: No hay nada más hermoso en una pareja que saber esperar juntos...
1: Que sortia, cantava aquí una periodista, no? Que és...
10: Tu paciencia tendrá recompensa. Sí,
9: sí.
1: Era la reportera de motos en aquella època. 608-7274, que entro en un jardí... Bueno, ja m'ho direu a través del WhatsApp. 608-7741, de seguida més cançons així frics, però és que t'has d'explicar coses xules, perquè demà, a l'antiga fàbrica Estrella de... Tenim cosa bona, perquè torna el 105 Confidencial, ara en un format més íntim i exclusiu que mai. Estrella d'Am, que ens obre les portes un cop més d'un dels llocs més màgics de Barcelona, la seva antiga fàbrica de cervesa, on parlarem amb els ginestars. A més que els hi farem les preguntes, les vostres preguntes, les que heu escrit al nostre web, a rec105.cat. Ja se n'ha esgotat les entrades, així que gràcies per participar tots. I ja ho saps, amb el 105 Confidencial, els teus artistes més a prop que mai. Quan no tens res. Com sempre, gràcies a RAC105 i a Estrella d'Am, demà mateix amb el ginestar.
11: L'Enric Font presenta... Ja tardes.

0: ja tardes.
1: Un regal musical per acabar el dia.
0: 608-71-71.
2: Faci fred, faci calor. Escoltar Enric Font és lo millor.
3: Visca!

0: Tornaboe. És l'himne d'aquest any del Mundial de Futbol. El Mundial de Mèxic, Estats Units, Canadà, però sí. Die, die. Ja et dic jo que l'escoltarem molt aquest estiu, eh? Sí, sí. Com totes les que fa Shakira pel Mundial, eh? Waka, waka,
1: Ole!
0: Ai, sí, tela. Va, anem-hi de cara. Quan passen ja 4 minuts a les 6, què et sembla si anem amb la cançó efemèride? Sí, no? Estaria bé, estaria bé. Coses que van passar un 26 de maig com el d'avui, i és que no sé si saps que cada 26 de maig se celebra el Dia Mundial del Dràcula. Ojo! El dia del vampir més famós de la història, creat per Bram Stoker. Ho he dit bé, no? Bram Stoker. Que porta més d'un segle fent-nos mirar el coll amb desconfiança, eh? Dius, oi, cuidao! Et pots cridar? Sí, igual que quan escoltes la Letizia Sabater, eh? Que t'espanta. Igual, igual. Doncs avui toca celebrar el rei dels vampirs. Oi, quina música. I millor si és abans que es faci de nit, eh? Perquè si no, sempre anem amb un cap de dall. I si els espantem. Va, avui molts artistes musicals celebren el seu aniversari. Mira, per exemple, Lenny Kravitz. Sí. Avui en fa el tanto 62. L'home que va ser, que sembla que va viure permanentment dins d'un videoclip, amb guitarres, ulleres de sol i molt d'estil, això sí. Tot a càmera lenta, eh? Lenny Kravitz, que és rock, funk, soul, de tot, de tot. Mira. I actitud aquesta de cool, tot barrejat amb una sola persona. Doncs aquí tens que el resultat, Lenny Kravitz. Sí. Amb energia, amb gresca, amb el que faci falta, doncs 62 anys amb guitarres, molt de grup, glamour rocker i vibres d'aquelles eternament sexys. Sí, sí. Oi. Va, un altre que també està de celebració és Alan White, dels Oasis. Sí, en fa 54. El bateria que va donar empenta, empenta, elegància britànica, el so de la banda dels Gallagher i companyia. Ho ha fet durant anys, eh? Alan White era d'aquells músics que semblen tranquils fins que entren els tambors i, bueno, ja, ja és la revolució, saps? És que... Doncs 54 anys de ritme Britpop i bateries amb classe i rock d'aquell per mirar l'horitzó i rotllo melancòlic. Va, i un altre que també casualment va néixer el mateix dia, que avui fa 54 anys, és Sergio Ballín dels Maná. Home! El guitarra, el guitarrista de... que ha posat solos d'aquells elegants i molta ànima al rock dels Maná, eh? Clar, sí, comencem a repassar temes. Doncs un altre que fa 54 anys, en aquest cas, amb guitarres, amb cor, energia llatina i melodies que viatgen soles. Sí, sí, sí. Estoy herido. Va, i per últim... dels artistes que fan anys avui és Isaac Slade dels The Fray. Avui també està d'aniversari, que en fa 40, 45. No va dir 40 com jo. No, no, no. La veu que feia que qualsevol drama quotidià semblés un final emocionant d'una sèrie americana dels 2000. I era l'ànima dels The Fray, que va compartir aquests pianos, aquestes emocions i lletres sinceres en himnes. Doncs per molts anys també. Ole, ole. Va, repassem estrenes musicals, perquè un 26 de maig, en aquest cas del 86, els Europe van estrenar el seu tercer àlbum. Home! The Final Countdown! Podríem dir que és el disc més exitós de la banda, amb hits que han perdurat el temps, com aquesta. La cançó que li dona nom a l'àlbum, The Final Countdown. O d'altres, mira...

Bones, bones propostes del Juro. Mira, i just el mateix dia, 26 de maig del 86, uns altres que van estrenar àlbum van ser els Mother Talking. Van estrenar Ready for Romance, tercer disc de la banda alemanya, on trobem aquest. No em facis cantar això, no? Mother Louie, Louie, Louie. O aquesta, mira, que clar, que aquesta melodia mola. Ah, també, també podíem escoltar aquests falsets. Es podria cantar totes. Va, també un 26 de maig, en aquest cas del 2002, Eminem va treure The Eminem Show. Quan el rap i el hip-hop estaven en alça, el raper nord-americà va publicar el seu quart àlbum, on trobem indiscutiblement la cançó més exitosa de la seva carrera, que és aquest Without Me, eh?

ser el torn de Shakira. Sí. La cantant colombiana va publicar el seu 11è àlbum, El Dorado. Últim àlbum abans de tot el follon aquest amb el Piqué, eh? I el rellam de cançons que van venir després. Amb rancor, eh? L'exjugador blaugrana. Aquí podem trobar, mira, Me enamoré, una cançó que ha envellit fatal. Ah, explica com es va enamorar del Piqué, ara mateix. Jo crec que se'n penedeix, això, ja. Un mojito, dos mojitos. Però, clar, què més trobem aquí? Con mi cuerpo negro, vista puro. Nota que estava reggaetonera a tope, eh? Chantaje Maluma. O aquesta, que va ser la... Sense cap mena de dubte, va ser la cançó de l'estiu d'aquell any.

escoltar una mica, eh? Va, per últim, i va estrenar disc, és que avui hi havia moltes coses. I va estrenar disc un 26 de maig, en aquest cas del 2014, va ser Sam Smith. De fet, és el debut de l'artista britànic on trobem precisament la cançó efemèride d'avui. Que no és aquesta. I'm not the only one. No. És una altra que també té el mateix rotllet, així. Avui recuperem aquest Stay With Me. Cançó de, sí, efemèride d'aquest dimarts. Va, puja volum. Va, oi, quina tonteria.

0: després de córrer.
1: I abans d'arribar a casa...
0: Vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: Hola, guapíssim.
2: Hola, hola. Ai, ben engrescats que estem repassant missatges.

0: Chiffon presenta Ja tardes a RAC 105.
1: Això és Ja tardes amb l'Enric Font, el casquet volador.
2: ¿Dónde vas?
3: Hòstia.
4: ¿Qué hace? ¡Pum!

0: és bona, eh? El so de Mon DJ, la Su i, evidentment, el Sopa de Cabra, Camins, Somnis i Promeses, una altra de les que ens engresca, yeah! I molt. Va, uns 20 minuts que passen de les 6, tenim missatges, comentaris i cançons freaks.
1: Ai, Déu meu.
0: Molt friki, sí. Ja de tot, ja de tot. Avui el tema del dia ens agrada, eh?
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Sí. Ja tardes.
0: Exacte. Va, recorda que pots guanyar els gots del programa. Mira, és que... Anem per aquí, anem per aquí. Mira, hola.
3: Hola, Enric, bona tarda.
0: Ei.
3: Mira, t'estem escoltant arribant a Trento, Itàlia.
0: Com?
3: I per nosaltres, la cançó que és força friqui, però és molt divertida, és la de Camilo, Camelo.semos, la de Jonathan. Vinga, bona tarda.
0: Bona tarda. I que vagi bé per Itàlia, tu, escolta.

0: Doncs és això. Jonathan, Jonathan. Jonathan. Ai, mare.
1: Jonathan.
0: Ai, tela, tela. Jo diria que aquestes coses sonarien aquí, a RAC 105. Va, més. Més cançons d'aquestes així... Jonathan. Estrambòtiques i frics. Hola.
2: Hola, Enric. Ei. Doncs la cançó més friqui que he estat escoltant últimament és la que vam fer per Carnaval.
0: Com?
2: Perquè anàvem vestides d'estruços i no trobàvem cap cançó en català que representés o parlés de l'estrus. Llavors la vam fer nosaltres.
0: Què dius ara?
2: I realment va quedar molt bé.
0: Ah, sí?
2: Jutja-la tu mateix.
0: Aviam. És que ens l'ha passat, eh? Mira. L'estrus. Això ho veu fer vosaltres? Té les potes llargues, és... Però què és IA, no, això? Sí.

0: estado este unido. Bueno, bueno, está bé, és una cosa curiosa. Va, 608-7141.
1: Bona tarda, Enric, què hi ha?
0: Aquí
1: a veure, digue'm, a mi, digue'm. La primera que m'ha vingut al cap quan preguntaves de per la cançó més friki és la del Chiquilicuatre Eurovisión. Vamos, o sigui, que me saco el sombrero. Però bueno, no me'n recordo ni del títol. Així que si la pots posar, farem una mica de memòria. Gràcies, bona tarda.
0: A veure, mira que és fàcil, eh? El títol, el Chiqui-Chiqui. Ai, de fet, l'hem repassat a l'inici del programa. Va, tu també, explica'm aquella cançó friki que t'agradi o aquella que hagis escoltat més o la que odiguis a mort. Qualsevol cosa. I recorda que entraràs en el sorteig dels gots del programa. Va, seguim, que arriba per aquí Lorin. Ha fet un rodolí. Arriba amb això, Eufòria.

0: tota música. RAC 105. Formigueig, pesadesa, inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb verius. Trombocit de Laboratoris Lácer. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb verius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
1: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals perquè tinguis el cotxe impecable.
3: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consultant les condicions a Carglass Ponés.
4: Carglass canvia, Carglass repara.
5: Tranquils, no demanem un màster en periodisme d'investigació.
6: Però si ets bo fent preguntes, t'estem buscant.
7: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda torna al 105 Confidencial des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
8: Propers artistes. Ginestar. Quan no tens res,
7: els vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat.
8: Escriu la pregunta que els faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe.
7: L'Ernest Codina parlarà amb els germans Serra Solses sobre el seu nou disc Gira tot igual però diferent i els traslladarà les teves preguntes.
8: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, vine a conèixer Ginestar, l'antiga fàbrica Estrella Damm.
7: Torna al 105 Confidencial.
8: Invitacions exaurides.
7: Ara els teus artistes, més a prop que mai.
8: Gràcies a RAC 105 i Estrella Damm.
0: La teva música. RAC 105. Ja tardes.
8: Amb l'Enric Font.
9: A l'hora de brenyar.
10: Calla!
9: L'Enric Font s'ha d'escoltar.
10: Toma.

0: una cançó que ens ve perfecta avui que és el Dia Mundial de Dràcula. Riu així, Dràcula. És Tame Impala al costat de la Jenny de Blackpink. Dràcula. Barret, 2 minuts, que passen de 2 quarts. Missatges, comentaris, avui a top. Anem a tope, eh? Anem a tope. I també què tenim? Doncs la batalla de cançons.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1, fight!
0: Va, al tanto, perquè avui, per fer aquest roast musical, posem pausa un moment. Sí, i mirem enrere aquests primers mesos de 2026. Sí, sí. Perquè en menys de mig any ja hem tingut cançons que han explotat a xarxes, a les ràdios, han dominat playlists, i algunes doncs sonen clarament a himne d'aquest any.
2: Sí, sí.
0: Per això, mira, avui fem aquest balanç musical del 2026 i tu tries quina és la millor. En proposem 3 i tu endavant, eh? Les cançons que estan sonant molt aquest inici, o aquest de quasi mig inici d'any. Va, anem amb la...

0: Aquí el tens amb aquesta Just Mine. La pots votar, ja saps, és la teva preferida. O potser t'agrada més l'opció número 2. Va sortir al novembre del 2025, el passat any. Però clar, és que durant tot aquest any està sonant a tort i a dret, potent, intensa, amb aquella personalitat impossible d'ignorar. Una de les cançons més comentades d'aquest 2026 és Rosalía amb la pella, una pella. I per últim, opció número 3, la dels de casa. Home, és fresca, enganxosa i amb aquella energia de festival. Una de les sorpreses més celebrades d'aquests mesos. El so del Cedarland amb el tututurú. Ho està petant, i molt, eh? I ara, com sempre, tu tries quina és la millor.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Aviam, mira, hola.
2: Bona tarda, Enric. Doncs vaig explicar el meu vot del Rus musical d'avui, okay, perquè crec que és important.
0: Vinga.
2: Em quedaré amb la del Bruno Mars, perquè la de la Perla, a mi, no des de fa 5 mesos, però és que a mi la de la Perla em recorda a cap d'any el dinar d'empresa. Llavors, ja no és d'aquests últims 6 mesos. A mi aquesta ja se'm fa de fa més temps. No sé per què. I la del tu-tu-tu-tu, jo sé que a la gent li agrada molt i tot el que tu vulguis, però jo ho sento, no puc amb aquesta cançó. Em desespera tant tu-tu-tu-tu. Llavors, la de Bruno Mars és preciosa i per mi s'emporta el meu vot.
0: Val, molt bé. Una bona explicació del seu vot, vale? Vot per l'opció número 1, eh? Sí. Però mira, aquí crec que estan en desavinença, eh? Mira, hola.
3: Enric, hola, soc Maria Sabadell, hola, de les tres cançons. Jo escullo la de... Jo vull estar aquí amb tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Va per tu, va per tu, Enric. Hola. Molt bona tarda.
0: Igualment. Ai, mare. Tu, tu, tu, tu. Vot per l'opció número 3, ja saps que tu també pots dir la teva. Al final del programa esbrinarem quina és la guanyadora. I nosaltres que continuem, que arribem per aquí els Figaflauas, com sempre amb solucions i no problemes. Mama.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses.
0: Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
2: León, alto!
1: O escoltar els Ja tardes de l'Enric Font.
3: Hello.
1: A RAC 105.
2: Viva Honduras!

0: Dubtes amb l'Enric Font.
1: Enric Font.
0: El teu after work a RAC 105.
2: Si no vols fer la migdiada, escolta l'Enric cada tarda.
3: Ah, vale.
2: Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la sopa.

0: És enorme, eh?
1: Ja ho diu ell, és inigualable. Max Navarro, que ens porta una de les seves cançons, un dels seus èxits, que també ha triomfat molt aquest any, evidentment, i el que el queda, eh? Sí, com ens agrada. Marre, en 15 minutets arribarem a les 7, molts missatges, molts comentaris i molt d'estrès, també, eh? Sí. Però avui el tema s'ho val, eh? Perquè estem repassant aquestes cançons freaks, que tant ens agraden, o les que no, també ens ho pots explicar. Va, comenta.
2: 608-71-714.
1: Sí.

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: És que tots són tamarros. Espera, que n'hi ha més. Home! Em recorda el rotllo aquest David Lime, no? És quan ve el Cubino aquí em diu nen. No diguis això. Va, 608-7-7-1-4-1. Va, anem a més. Mira per aquí, hola.
2: Doncs jo, Enric, no què? Sé si ja l'han dit.
1: Ai, què?
2: És just acabo de sortir de la feina.
1: Ah, molt bé.
2: Era una cançó que feia alguna així com... I tal, i seguia. Allò sí que era friki.
1: Ai, sí.
2: Ai, vinga, bona tarda. Ai.
1: Mira, mira, mira. Aquesta jo la punxava, eh? Poca broma. És Mastic Soul. Macarons.

0: a finals de la primera dècada dels 2000, no? Sí. Avui és per emmarcar, eh? Les cançons frics d'avui. Avui estic passant molt bé. Mira, més, hola!
1: Enric! Ei! Mira, per cançó friqui, què queda dels Toreros Muertos, aquella que deia...
0: Quina?
1: Perquè soy tan chulo que cago melones, soy tan chulo que meo colonia.
0: Sí, no.
1: O ja no sé si era dels Toreros Muertos
0: No
1: me pises que llevo chancla. No sé, però bueno, era aquesta.
0: Sí, sí, sí.
1: Que soy tan chulo que cago melones. Sí,
0: sí. No, era... Que clar, estàs parlant amb un expert. Diuen que sí per aquí. és Mojinos Escocíos.
2: Y yo soy tan chulo, tan chulo, tan chulo que meo colonia. Yo soy tan chulo que meo.
0: Avui em fan fora, eh?
2: Mi paquete y revienta el pantalón.
0: Ay, mare.
2: En la cama.
0: Va, Sí, seré buit. Me quiero. 7-7-4-1. Ja dic jo que avui... D'avui no passa, ja t'ho dic. Ahí está. Mojinos Escocíos, eh? Tío chulo, tío chulo. Del primer disc, dels Mojinos. A mi, jo sóc molt fan dels Mojinos. Crec que ho he dit més d'una vegada. Va, nosaltres continuem. Res, 10 minuts. És que és tardíssim. 10 minuts i arribarem a les 7 i ho fem amb el so dels Coldplay. Una d'aquestes que també ens agrada i ens motiva aquest dimarts, no? Sí. Sky Full of Stars. Va, puja-me'l.

0: Rec 105 Barcelona.
1: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
2: Césped Solución.
3: Més informació a céspedsolucion.es.
4: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
5: Per trobar bona música...
6: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
7: Sí, Locarti.
8: Mi penya del RAC 105.
9: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
10: Família de RAC 105.
11: Som els Catarres.
12: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
13: Som els Tiets.
14: Sóc el Migui Núñez.
15: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
16: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
17: Família de Barcelona, si la fúmiga des del País Valencià.
18: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
19: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
6: No, no cal creuar mig món.
7: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
12: Un petó i una abraçada, família.
13: Un petonet de part de tots. Sí.
8: Això és RAC 105.
13: Un messinyo.
3: A RAC 105.
1: Merci, mesito.
17: RAC 105.
14: Sempre apostant per la música en català.
4: Ja tardes.
16: Ja tardes.
4: Amb l'Enric Font.
11: Hola, Mogollón.
5: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.

0: això només passa
1: al Ja Tardes. Rifon, què tal?
2: Hola.
1: Doncs mira, una cançó que no pot faltar tampoc allà a tots és YMCA. Boníssima, boníssima. Vinga, un petó, una abraçada per tots.
2: Adéu, adéu, adéu.
1: I posa'm la que vulguis, va.
2: Vale. Home. Cosa digna de BBC, també, eh? Bodes, batejos, comunions, eh? Tot arreu. És que sóc un sapastre ballant, jo les lletres les faig de formada. No haig de fer la Y... Que horrible, horrible. És que no serveixo per això. No? Bé, no serveixo per res, pràcticament.
3: Hola, Enric.
2: Ei!
3: Sóc la Roser, de Sant Esteve Sesrovires.
2: Hola, Roser.
3: Cançó que no falla, revetlles, festes de poble i de més.
2: Sí, sí.
3: Nada, tengo un tractor amarillo de Zapato Veloz.
2: Ara.
3: Mítica. Vinga, una abraçada i felicitats pel programa.
2: Merci, adeu. Ara m'agradaria escoltar la versió que sona ara mateix per l'streaming de Pitufo Maquinero.
4: Tardes. De dilluns a divendres, de 5 a 9,
5: a RAC 105. Amb l'Enric.

0: És Josh Fawa, que ens porta aquesta versió ben potent i ben de festa, del Like a Prayer, el tema mític de Madonna, que mira, ens venia de gust,
1: eh?
0: Sí, m'agusta. I mira, parlant de versions, quan ja passen 5 minuts de les 7, què et sembla si anem amb la versió del dia?
2: Ai, mare!
0: Va, avui per fer que la secció, on sempre repassem temes mítics, amb les seves variants de tots els estils. Avui, doncs, aprofitem per fer un homenatge, un petit homenatge a Andrew Fletcher, fundador i component dels Depeche Mode, que malauradament ens va deixar ja fa uns 4 anys, just avui. I per això, mira, recuperarem un dels èxits més descomunals de la banda britànica. Enjoy the Silence. Una cançó que és com aquell amic que et diu calla un moment i escolta això. I de cop entens la vida una mica millor, eh? Comença com tranquil·la, com si no passés res, però al cap de res ja estàs dins d'un ambient misteriós, elegant i amb cara de soc profund, però és que m'encanta. Sí o no? Una cançó perfecta per fer veure que tens un món interior molt interessant, eh? Mires a l'infinit, i mous el cap lentament, eh? Oh, yeah. I penses coses importants. És aquell ritme hipnòtic, em veu greu, que mola molt. I d'aquest èxit tan planetari existeixen milers de versions que, mira, de fet, comencem amb aquesta feta pels mateixos The Page. Oita, mira. Una versió que van fer l'any 2004. Més psicodèlica i més agressiva, no? Però mola molt. Però mira, també tenim cançons així ben tranquil·letes i dolcetes. Words like violence. Canto'm aquesta perquè és a càrrec de Carla Bruni, la que va ser la primera dama de França.

0: En tenim de diferents, com aquesta.
1: All I ever wanted, all I ever needed is you.
0: On hem trobat també acústiques, però amb caràcter.
2: Words like violence, break the silence. Come crashing in into my little world.
0: Atenció amb aquesta, també així com a dolceta, acompanyada de...

al tanto amb això que, és que em flipa, eh? Una versió feta a capella 100%, o sigui, amb sons vocals. I a més es va presentar el X-Factor.

Mira, també tenim versions com èpiques de tràilers, saps? D'aquells de... que fan llullo, de misteri, no? També n'hem trobat amb cants gregorians. Què et sembla? I atenció, que hem trobat aquesta versió feta amb l'escolania d'Escala. Un dels cors més famosos del món. És brutal, tu. També la podem gaudir amb versions així chill, chill out. Words like violence break the silence. Sí, per fer una mica de disconnecting people. També versions així com folklòriques. Té un punt country. També en tenim una altra, fins i tot és per ballar tango.

Una altra per posar-se el barret de cowboy, en aquest cas. Sí o no? És d'estar bé, eh? Home! Anem a ballar, no? Vinga, home. Que fins i tot hem trobat una així a rotllo metal. Què et sembla? Banyes amunt, vinga, home! I, evidentment, també existeixen versions en castellà. Todo lo que quise, ahora lo tengo en mis brazos. En mis brazos. Va, i amb dents, és que, com sempre, podríem fer un programa a part. Tenim versions deep house.

més potent. I per acabar encara amb més canyeres, en tenim una tecno que... Ja ho sabia. Potent, potent. Va, però la versió del dia d'avui és una com més dolceta, que ens porten Santi, R.O. i Quin Alura. Anem a recuperar aquest Enjoy the Silence. La versió del dia d'avui...

0: a RAC 105.
1: Ja tardes.
0: Ja
1: no vam tenir massa temps per pensar el títol,
0: però sí que vam pensar en posar-vos el millor DJ.
2: I love it.
1: Ja tardes. Amb l'Enric Font.

0: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
1: Cada tarda a RAC 105.
2: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
3: Ai, no ho sé.
2: Font Taneda.
4: Ostres.
2: Bona tarda. Adéu.
4: Mare de Déu, senyor.
5: Estem fatals.
6: Ja, ja, ja.

0: És el treball de Lola Young, una altra d'aquestes que... De tant en tant també escoltem en aquest programa, el de tarda, sí. Messi, Messi. Ens agrada, ens agrada. Bons 20 minutets a les 7. Aquí estem sempre ben engrescats.
1: Hola, Enric!
0: Hola, vinga! Avui, pel tema del dia, hem repassat la cançó que ahir mateix va estrenar Letizia Sabater. Sí, és aquesta, per aquest estiu. No me...

0: A mi em recorda quan fa el no. Em recorda a Karina, quan cantava allò de les mascaretes.
1: Nos van a encerrar, que no quiero. Por favor.
0: Sí.
1: Otra vez encerrado, no.
0: No, no. Podríem fer un featuring, saps? Letizia Sabater
2: suena.
0: I Karina, saps? Sí. No sé, què et sortiria d'allà.
2: No hay más.
0: Hoy te dejo yo és la nova cançó que va estrenar ahir mateix Letizia Sabater per fer el tamarro de l'estiu.
2: Hoy te dejo yo.
0: Diu que s'ha inspirat amb les Hendrix, bé, amb el rotllo K-pop, aquestes coses. Bueno, no sé. En fi, sí, com sigui, avui doncs busquem temes friquis. Sí. Quin és aquell que t'agrada, o aquell que recordes, o aquell que has odiat tota la vida?
3: 608-71-71-41.
0: Explica-m'ho, mira, hola.
4: Hola, bona tarda, Enric.
0: Ei.
4: Doncs mira, cançons friquis, em venen dues així.
0: Vinga.
4: També així dels 90 i 2000.
0: Oi.
4: Una és el baile del pañuelo, el mítico baile del pañuelo, i l'altra és la cobra taca-taca.
0: Ostres! Juntes
4: la cobra, però bueno, qualsevol de les dues són friquis.
0: Sí.
4: Vinga. Bona tarda i felicitat pel programa.
0: Ai, merci. Adéu. Adéu.

0: Sofia, què ha fet el ball del... del mocador, del panyuelo? No per una banda, per l'altra aquesta.
1: És una cobra assassina, s'ha escapat d'una piscina. I la cobra taca,
0: Joan de Sonrapinya.
1: Taca, taca, taca, taca, jo la voy a matar.
0: Que aquesta va ser la versió que va fer després, així més pro. Però clar, l'original és aquesta que so... bueno, sona...
1: Taca, taca, taca.
0: Està al lavabo, saps?
1: Taca, taca. Una cobra assassina.
0: Una cobra assassina.
1: S'ha escapat d'una piscina.
0: Això m'agrada a mi ara.
1: Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca.
0: Sí, sí, sí. Com ens hem de veure, eh? Quin país. Va, més, mira, hola.
2: Hola, Enric Font, hey. Què tal? Molt bona tarda a tothom. Hola. Soc Maria de Sabadell.
3: Hello.
2: La cançó així friqui que em ve ara mateix al cap, potser sí. Després em venen moltes més, però
3: vinga,
2: ara mateix in situ.
3: Som-hi.
2: Tu piel morena. Ostres. Sobre l'arena, wow. Nades igual que una sirena.
3: Home.
2: Que a més, mes germana, el dia del seu casament,
3: sí.
2: La va posar... O sigui, ahí, a tope, dándolo todo.
3: Ahí, ahí.
2: Vinga, molt bona tarda a tothom. Apa. Una porta abraçada.
3: Oita, oita. Els viceversa, tu.
0: Poca broma, cara, aquests. Amb els festivals aquests dels 90. Els tardeus aquests. Els vespreig. Ho estan patant de nou, eh? Viuen d'aquesta cançó. Va, tu també, explica'm aquella cançó friki, que t'agrada, o que... O al contrari, és igual. El que vulguis, recorda, en joc, els gots del programa. Va, que anem amb més. Moment dels The Black Eyed Peas, anem a recuperar una que encara dia d'avui ballem. I tant, quan sona això, bueno, bueno. Mira, que parlàvem de vespreig i això. Aquesta també funciona, eh?
4: Festa, festa, festa.
0: De festa a tope. I got a feeling. Va, puja volum.

0: el volum. Arraxen 5.
1: Enric Font.
2: Quina por!
3: Ai, quin susto.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
3: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a Audi.es.
4: A Reales Seguros creiem que la cultura té un poder transformador. Per això hem creat la plataforma Cultura con Impacto, en què donem suport a diferents iniciatives culturals que fomenten la inclusió, generen ocupació i milloren la salut de les persones per ajudar la societat a avançar. Descobreix-ne més a culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
5: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
6: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
5: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
6: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
5: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
7: Tranquils. No demanem un màster en periodisme d'investigació.
8: Però si ets bo fent preguntes, t'estem buscant.
9: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda torna el 105 Confidencial des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
10: Propers artistes.
11: Ginestar.
12: Quan no tens res.
9: Els vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat.
10: Escriu la pregunta que els faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe.
9: L'Ernest Codina parlarà amb els germans Serra Solses sobre el seu nou disc Gira tot igual però diferent i els traslladarà les teves preguntes.
10: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, vine a conèixer Ginestar, l'antiga fàbrica Estrella Damm.
9: Torna al 105 Confidencial.
10: Invitacions exaurides.
9: Ara els teus artistes, més a prop que mai.
10: Gràcies a RAC 105 i Estrella Damm.
9: Ja tardes.
10: Amb l'Enric Font.
13: És una font de saviesa. És una font de bona música.
14: Ai, home.

0: Una de les bones propostes que ens porta Joan Dausà, de les més recents, de fer. Per una cançó, és emocionant. Bon, 7 minuts que passen de 2 quarts. Això és el Ja Tardes.
1: M'encanta.
0: A mi també. I m'encanta repassar aquests missatges, aquests comentaris, avui amb aquestes cançons freaks. Sí, sí. Ai, ai. Tela, tela.
2: Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Però el que també tenim és la batalla de cançons.
3: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí, sí. Toma, toma. Bé, avui per a fer aquest roast musical estem fent balanç, balanç de l'any. Sí, perquè encara no arriba ni la meitat del 2026. Però musicalment aquest any ens ha deixat cançons molt, molt, molt potents, Escolta'm, sí, sí. Hits internacionals, artistes de casa i temes que no han parat de sonar. Cançons que ja fan olor a resum de final d'any. Sí, i estem al mes de maig, Ah, portem 5 mesos, però intensos. Per això avui enfrontem 3 dels temes que més han marcat aquest 2026 i tu tries, com sempre, quin és el millor. I que agafa el telèfon, obre WhatsApp i vota la teva preferida. Va, anem a repassar. Anem amb l'opció número 1.

0: És aquest groove, aquesta elegància i aquest, aquell estil impossible de copiar. Un dels grans retorns de l'any és el de Bruno Mars. Porta aquest Adjust My.
1: Adjust My.
0: La teva preferida? Doncs vota-la al WhatsApp, amb un àudio. Va, o potser t'agrada més, prefereixes l'opció número 2. Cançó que ja avanço, que va sortir a finals de l'any passat, però clar, és que ha estat sonant cada dia durant aquest 2026. Intensitat, personalitat i un univers propi, una cançó doncs que crea fans. El so de Rosalía amb La Perla. És una perla. I anem amb l'última, l'opció número 3, els de casa. I ara vull estar... Bon rotllo, festa i energia de casa nostra. I són d'aquelles que enganxen a la primera. I que, a més, una cançó que està triomfant molt a les xarxes. El so del Sutherland, eh? Tu-tu-turú. I ara és el teu moment.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Quina prefereixes? Aviam...
3: Hola. Jo em quedo amb l'opció del Sutherland perquè la música en català sempre.
0: Sempre.
3: Per un cantó. I després volia fer un petit comentari sobre la cançó del Bruno Mars que poseu a totes hores i que tan bona, tan bona. A veure, sí, és molt bona, però és un bolero dels de tota la vida, que jo he vist els meus pares ballar-lo l'embalat durant 30-40 anys com a mínim. I segurament si recuperem boleros d'aquella època, més o menys eren d'aquest estil. Sí. Vinga, una abraçada, fins ara.
0: Parla de Risky Tall, eh? Sí, però està xulo igual. Tens tota la raó, eh?

0: prefereixes? Doncs explica'm el WhatsApp.
1: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Exacte, i al final del programa sabrem quina guanya. Repassant el veredicte. Bé, això que fem sempre. Va, seguim. Moment dels Coldplay amb Beyoncé, recuperant Him for the Weekend.

0: 105. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: Amb Enric Font. 608-717-141.
3: Hola.
4: Digues.
5: A qui em busca?
3: Ah, no ho sé.
6: Ara m'he perdut.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: públic que l'Enric Font actualment és per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tant. 5 a 9 a Rap 105.
4: Ho fetes molt, Enric, clar que sí, el 200.

0: brutal, la Gina està, que demà estaran amb nosaltres allà a l'antiga fàbrica Estella d'Am, eh? Amb un 905 confidencial. Quines ganes! No sé que jo m'ho perdré, però... En fi. Va, re, uns... Ui, que és tardíssim. Però tard, tard, tard. Va, 9 minuts, arribarem a les... A les 8, anem-hi de cara amb aquestes cançons friquis. Avui repassant cançonetes d'aquestes una mica absurdes, no? Però que ens agraden, o no? Aviam, 608-7274, hola!
1: Hola, ei. Doncs la meva cançó friki favorita és d'un...

0: grup que es diu Marujita Manson, ja el nom ja promet, d'un àlbum Gran Verbena hi ha una cançó que es diu Kid, dedicada a Michael Knight i al seu cotxe. Fantàstica. Sí, sí. Gran recomanable tot el disc, inclús una cançó que es diu Voy Bien és magnífica.
1: Val.
0: Salut. Ai. A veure si em toquen les tasses.
1: Com tasses?
0: Eren les tasses.
1: No, no eren les tasses. Ole! No, no, aquí regalem gots. Gots molt xulos. Per fer festa, com diríem per aquí.
2: Ai, mare!
1: Estàs despistat. Home, aquesta està molt bé. Tot i que diu coses que no sé si són radiables, però està molt bé. Marujita Manson, Kit. Però per Kit, a mi m'agrada la cançó de la Dilla Russa. Pero mi Josema es un enamorado. Aquesta. Un enamorado de los coches del pasado. Ai, mare. Kit y los coches del pasado. Aquesta també té tela. Molt friquis avui, molt. Mi José María, i això que ahir era el dia de... El dia de l'orgull friqui era ahir, però... Ho estem celebrant avui, em sembla, Va, tu també pots participar, 608-7-7-4-1, doncs recorda que pots guanyar els gots, no les tasses. Els gots del Jatardes poden ser per tu si m'expliques aquella cançó friqui. Perquè n'hi ha, i moltes, que triomfen, i molt. Va, anem amb més. Mira, aquesta, no sé si és friki, jo crec que no, però que l'hem cantat en moments molt frics, això sí. El so de Gala, proposta d'aquelles que ens fa ballar des del 96, ja fa 30 anys, d'això. Freed from Desire. Va, puja.

0: REC 105 Barcelona.
1: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
2: Césped Solución.
3: Més informació a céspedsolucion.es.
4: Bogeria! Ja és aquí l'esperat Outlet Market de cases del 27 al 30 de maig a Barcelona. New Balance, Zara, Birkenstock, Hey Dude, Camilas, Converse, totes les marques a preus sonats. Per tu, per la nebodeta i si cal, pel veí del cinquè. Només del 27 al 30 al carrer de la ciutat de Granada 53. Outlet Market secret de cases. Només 4 dies de bogeria.
5: El Festival Músic Veu t'espera amb grans concerts a cellers i espais singulars del Penedès. 23 de maig, Alfred García. 30 de maig, The Christians. 6 de juny, Sole Jiménez. I molts més com Rosario, Maria Jaume o Roger Mas. Compra la teva entrada a musicveu.cat. Un festival solidari en benefici d'Autisme en Futur.

0: És la proposta que ens porta l'Aitana. Aquesta connexió psíquica.
1: Està xula, eh? Totes, és que totes enganxen. No sé, té la fórmula secreta d'aquestes
0: per fer cançons, eh? Enganxifoses, sí. Va, 3 minuts que passen de les 8. Aquí estem al Jatardes, ben engrescats.
2: Oli, buenas tardes.
0: Sí, buenas tardes, de vespris ja, pràcticament. Va, recorda que avui estem repassant aquestes cançons freaks, una mica friquis. Quina és aquella que t'agrada, Va, avui deixa-ho anar. Avui la vergonya, guarda-la en un costat. Digue'm aquella cançó friki que t'agrada.
3: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Això per una banda. Per l'altra tenim la batalla de cançons.
4: El roast musical del Jatardes.
0: Sí, un roast musical avui dedicat a aquestes propostes, a aquests temes que estan triomfant aquest 2026. Mira que només portem 5 mesos d'any. Estem en ple maig, acabant ja el mes. Però, clar, tenim cançons que sonen a himne, himne d'aquest 2026. I estem enfrontant 3. I tu, com sempre, tries quina és la millor. Mira, l'opció número 1, tenim a Bruno Mars, amb ritme, amb classe, amb groove. Amb Bruno Mars fent exactament el que sap fer millor, que és bona música, com aquest I Just Might. La teva preferida? Doncs vota-la al WhatsApp, amb un àudio. O potser t'agrada més l'opció número 2... de Rosalía, cançó de finals de l'any passat, però és que aquest any ho està rebentant, Potent, intensa, ja saps, la pella, la pella. I l'última que pots votar, l'opció número 3, la de casa. Fresca, enganxosa i energia de festival, amb el Siderland, una cançó viral total... Anomenada així, tu-tu-turu. És fàcil de, cantar. Tu-tu-turu. Doncs va, digues amb quina et quedes.
4: 608-71-7141.
0: En una estoneta repassarem aquests comentaris, aquests vots i també aquestes cançons freaks. Va, seguim amb més. Arriba per aquí Figaflau. Anem a ballar una mica de Musego. Musego.

0: presenta arriba la invitación para la consulta.
1: Son las 5.
2: Son las 5.
3: Son las 5.
4: Son las 5.
5: Son las 5.
6: Son las 5.
7: Son las 5.
8: Son las 5.
9: Cada tarda
10: a les 5.
11: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
9: Enric Font es treu la samarreta.
12: Sexy, sexy.
9: Però com que és la ràdio...
13: No el veus.
9: Quina llàstima.
13: Quina llàstima.
9: Ja tardes. De 5 a 9.
11: A RAC 105.

0: xarxa.
1: 3 minuts de missatge no és un àudio.
0: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
1: Ja tardes.
2: Ai, calla.
3: Jo

0: Guaita!
1: En Bruno Mars, que ens porta aquest Risky Toll, el bolero que dèiem abans. Sí, sí, sí. Mola, mola. Mola, bolero. Va, re, uns... 13 minuts que passen de les 8. Recorda que estem repassant aquestes cançons freaks.
2: Ai, Déu meu.
1: Ai, Déu meu, avui tela, eh? Ai, hi ha de tot, hi ha de tot. Però ens agrada, ens agrada. Avui tenim perill més que mai.
3: Sinvergüenza.
1: Exacte, sinvergüenza. Vinga.
4: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
1: Mira, hola.
5: Ei, Enric.
1: Ei.
5: Dos cançons molt friquis. Vinga. Una, Mi Abuela, ostres, mítica. Oh. I l'altra, Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Vinga, bona tarda.
1: Val. Mira, mira. Mi Abuela, eh? Es diu l'Abuela. Ara. Jo era molt petit quan això sonava. Ma germana ho escoltava, això, eh? La pregunta és... per què? Mi Abuela. Arroz con habichuela. I l'altra és aquesta.
6: Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma.
1: Sí, sí, sí. Als 90 ja he dit jo que van fer mal. Molt mal, molt mal.
6: Ha dejado para mayo.
1: No n'hi dure.
6: Lo de las patas de gallo.
1: Va, més cançons freaks. Pamada. 608-71-741, hola.
7: Oh, bona tarda, Enric.
1: Hola.
7: David, des d'aquí, Olot. Una cançó friki. No estic segur si eren ells o no. Aviam. Los Toreros Muertos. Ai, i la de Mi Agüita Amarilla.
1: Ostres, Déu-n'hi-do.

0: Ay, maravilla.
1: Y subo al váter que hay arriba en el bar y la pieza...
0: Jo és que em poso en la pell del vocalista o el que estigui... el que escrigui la cançó, pensant en aquella nit, no? És que tela, tela. 608-7171. Mira, és que tenim més comentaris, però... ja, agafem una tendència ja perillosa, eh?
2: Bona tarda, Enric.
0: Hola.
2: Estem aquí el meu fill i jo.
0: Sí,
2: hola. Bueno, avui també està la meva dona.
0: Home.
2: Això sí, que avui som tres. Sempre érem dos, ara som tres.
0: Vaja, què
2: cosa. Que anem al poble d'aquí al costat.
0: Sí.
2: Sempre, amb ruta en cotxe.
0: Molt bé.
2: Al poble del costat.
0: Vigileu, eh?
2: I això, no sé, he sentit que eren les cançons friquis.
0: Uh-huh.
2: A mi m'agrada molt una del... Pollito de Califòrnia, que es diu Eso que fuma los mouros, que parla de la hierba buena.
0: Ai.
2: Esa
0: ai.
2: Hierba buena.
0: Ai.
2: Bueno, va, que si no te la canto sencera.
0: Sí,
2: i no és plan. Jo també vull gots per beure.
0: Sí.
2: No per fumar, sinó per beure.
0: Oh.
2: D'acord?
0: Sí.
2: Vinga, moltíssimes gràcies.
0: Sí.
2: I enhorabona. El programa està molt guai.
0: Ah, gràcies. Però... Sí, pots imaginar que aquestes hores són complicades, no?, per posar aquest... Són hores complicades per posar que segons quines cançons. Que m'entens? Sí. Va, 608-7-7-4-1, de seguida repassarem més. Abans, una mica de Vichy amb el seu Wake Me Up.

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
2: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
3: Si a una festa vols triomfar, porta l'Enric Font i tothom ballarà.
4: Ric, però no plorant.

0: Posa'm la que vulguis, va.
1: Vale. Home. Cosa digna de BBC, també, eh? Bodes, batejos, comunions, eh? Són tot arreu. És que sóc un sapastre ballant, jo les lletres les faig de formada. No haig de fer la Y... horrible, horrible. És que no serveixo per això. No? Bé, no serveixo per res, pràcticament. És que...
2: Hola, Enric.
1: Ei!
2: Sóc la Roser, de Sant Esteve, Ses Rovires.
1: Hola, Roser.
2: Cançó que no falla, revetlles, festes de poble i de més.
1: Sí, sí.
2: Nada, tengo un tractor amarillo de Zapato Veloz.
1: Ara, ara.
2: A veure, mítica, mítica. Vinga, una abraçada i felicitats pel programa.
1: Merci, adeu. Ara m'agradaria escoltar la versió que sona ara mateix per l'estreaming de Pitufo Maquinero.
3: Ja tardes.
4: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
3: a RAC 105.
4: Amb l'Enric Font.
5: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
6: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa, Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu. Perquè puc.
7: Ell pot. I tu també pots, perquè ara, a FIAC Assegurances, t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
8: Securitas Direct és ara Verisure. Com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
9: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024. Celler Pinyol La Brisada 2024. I Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
10: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
11: Les notes del nen, les obres a casa...
10: El manteniment del cotxe...
11: Ah no, això no és cap cas.
12: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
3: Ja tardes.
1: Amb l'Enric.
13: Enric Font, mola mogollón. Vinga, som-hi.
14: Luego, Lucas.
15: Adiós, adiós.

0: recentment l'han vist veient partits de l'NBA. És aficionada a tots els esports. Sí, sí. Barre, uns dos quarts ja tocats de nou. El moment de resoldre la batalla de cançons d'avui. Vinga!
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round one, fight!
0: Va, tanquem línies. Moment de repassar i aquest veredicte de la batalla del roast musical. Avui, mira, tocava fer una mica de balanç musical d'aquest 2026. Portem ja 5 mesos d'any. Un any que, clar, ens ha deixat ja himnes molt diferents. I la votació ha estat molt viva fins al final. Bé, anem a repassar les cançons que hi havia aquí sobre la taula, per una banda. Bruno Mars! Molts vots pels amants del grup i de les produccions elegants com és aquest a Just Might. Fans aferris, o sigui... Molts fans de Bruno Mars. Ja sona això a hit instantani, eh? Això per una banda, per l'altra, evidentment, una de les de casa, com és Rosalía, com és internacional. També una allau de suport. Molts destacant doncs, aquesta personalitat, aquesta estètica, aquesta aura, no?, que tenen les seves cançons, com aquesta, La Perla. Una cançó que, bé, ja ens va portar la... novembre del 2025, però durant tot aquest any, la veritat és que ho ha estat patant molt. I per últim, podríem dir que és una de les cançons més virals actualment, i una festa, eh? Molts que heu comentat que no us la podeu treure del cap, que sona així com a festa, de festival. I una pujada constant. Però només una d'aquestes tres pot coronar-se com la reina de moment, reina d'aquest 2026. Sí. I després de fer recompte amb molts vots, molts, avui ja tenim la millor, la guanyadora del roast musical d'aquest dimarts. La guanyadora és... la de casa, evidentment, la del Sutherland. Com està triomfant? Tu, turu!

0: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Doncs queixa't. Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.
1: Ja tenim el Ja tardes amb l'Enric Font, el millor DJ del món.
2: Sí, sí, clar.
1: Un tio ben trempat, ben vestit,

0: És la proposta que ens porta en Doctor Prats. És l'himne del Tour de França quan passi per aquí, per terres catalanes, eh? Energia, com sempre. A tope d'energia, eh? Bé, en menys de 20 minuts arribarem a les 9. Anem ràpid cap al WhatsApp, que tenim molts comentaris, molts missatges i moltes cançons friquis per repassar.
1: 608-7171-41.
0: Sí, no, mira. Hola.
2: Per l'opció de la cançó friqui, tinc tres alternatives. Ai, i la aviam, que vulguis.
0: Aviam, digue'm.
2: El Príncipe Gitano... amb una versió de In the Ghetto, no té desperdici. Després tenim la Loli de Alcorcón versionant a Madonna,
0: home,
2: també bastant, bastant potent, la i el nostre Fosmar amb Superfort. O sigui, home, que aquí són les meves propostes. Vinga, salut.
0: No sé quina és millor, eh? Entre aquella de In the Ghetto que has dit. Sembla una mica el Chiquito, cantant, una miqueta la Terremoto, també. Soy Loli.
3: Soy la Terremoto y vengo de Alcorcón. Y estoy
0: versionant el Hang Up a la seva manera. Però clar, el nostre Josmar. Home, que ja havia sortit, però ja ens agrada ja. És superfort. Va més, hola.
4: Bona tarda, Enric. Ei. Molt bona tarda a tothom.
0: Igualment.
4: Primer de tot, vull felicitar el meu company Adrià, que avui és el seu aniversari.
0: Home.
4: I sé que us està escoltant, perquè us escoltem totes les tardes. Ole. El que passa que avui és la meva tarda lliure.
0: Oh.
4: I aprofito per felicitar-lo.
0: Molt bé, per molts anys.
4: I, com a cançó friki, la del Chiquili 4. Tot i així, tinc que reconèixer, bueno, va quedar en molt bona posició, no sé si s'atens o por ahí. Visto lo visto, lo d'ara, que surten cançons bones i quedem 23-22 posició. Bueno, en fin, aquest any no ha hagut Eurovisió.
0: Com que no?
4: Per molts anys, Adrià.
0: Per molt...
4: Vinga, una abraçada a tothom.
0: Per l'Adrià.
5: Moltes felicitats!
0: Evidentment, per molts anys. I sí, sí. S'ha celebrat Eurovisió aquest any. No sé, que Espanya no s'ha presentat, però sí que n'hi havia. Aviam, va, més per aquí. L'últim, hola.
6: Bona tarda, Enric.
0: Bona tarda.
6: Jo, per cançons frikis, trio el ballet del gorila de la Melody.
0: Home, sí, sí, totalment.
6: Molt bona tarda a tots i que vagi molt bé.
0: Molt bé, gràcies.

Quina paranoia. Ai, no ens hem de veure, eh? Però que gaudim amb això, eh? Sí, sí. Aviam, si ens dona més temps, ho veig complicat, però... 608-7171. Va, que nosaltres continuem, això sí, motivats encara més, i si es pot, amb temes com aquest de Harry Styles. El britànic ens porta el seu...

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
2: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
3: Per trobar bona música...
4: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
5: Sí, Locarti.
6: Mi penya del RAC 105.
7: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
8: Família de RAC 105.
9: Som els Catarres.
10: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
11: Som els Tiets.
12: Sóc el Migui Núñez.
13: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
14: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
15: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
16: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
17: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
18: No, no cal creuar mig món.
19: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
20: Un petó i una abraçada, família.
21: Un petonet de part de tots. Sí.
22: Això és RAC 105.
23: Un besinho.
24: A RAC 105.
25: Merci, besito.
26: RAC 105.
27: Sempre apostant per la música en català.
28: Yeah, yeah.
29: La teva música.
30: RAC 105.
31: De 5 a 9.
32: Ja tardes.
33: Ja tardes.
34: A RAC 105.
35: Amb l'Enric Font.
36: Ben.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: Coses que em fan molta ràbia, o una cosa que em fa molta ràbia.
2: Què?
1: Jo el que no suporto i realment m'agradaria que deixés de passar és la gent que, en comptes de mocar-se, fa sorbet de mocs sense parar a la feina o on sigui, i una mica per respecte pels altres, deixa de fer-ho, moquen i adeu. Una abraçada forta, que vagi molt bé. Adeu.
2: Ho sento perquè no puc ajudar aquí, no puc. I et diré per què. Perquè jo sóc un d'ells. Oh! Si ara faltaria una via. Sí, exacte, sí. No puc ajudar. Sí, sí, faig... Llàstima i fàstic. Les dues coses. Horribles.
0: Ja tardes.
3: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: d'aquelles ben tendres que sempre ens agrada repassar.
1: Sort en tinc de tu.
0: Sí, sort de tu. Sort de tots vosaltres que ens escolteu cada tarda aquí. Ei! Va, amb això ja tocarem el do. Sempre és un plaer estar al teu costat aquí. Servidor l'Enric Font. Sí, vale. Va, abans de marxar hem d'anunciar, doncs, sí, el guanyador d'avui és en David, que s'emporta els gots amb aquestes cançons freaks. Friki, friki. Va, demà més, a partir de les 5, aquí estarem al Pou del Canó. Al tanto demà, perquè tenim mega regalàs. Sí, estigueu atents. Sí, que tots aquí, a tope de power. Escolta'm. Apa-li.
2: Arreando, que és tard.
0: Sí, una mica. Anem tard. Va, marxarem amb el so de Corona, que no es fa de nit, però sí que arriba el ritme, The rhythm of the night. Apa-li, ara sí, doncs. Fins demà.
3: Que vagi molt bé. Adéu,
0: adéu. Estem fatal, com ens agrada, tu. Ah, xau, pescau. Ja tardes.

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt. Un besito.

0: teus artistes preferits.
1: La teva música.
0: Aquest és el so
1: RAC 105.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so
1: RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'avui, la combinació guanyadora ha estat
3: 5, 11, 23, 33 i 42, els sols, el 10 i el 12.
2: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-te'n, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.

0: la teva música.
1: Això ja em va agafar.
2: Veig com si fos ara la cara d'orgull del meu pare, dient que no marxaria d'aquest món fins que veiés a la seva filla defensar aquests colors amb el primer equip.
3: Dicen que si vieras pasar a tu lola...
2: Amb 18 anys i només un mes després del meu pitjor moment familiar, la vida em va tornar a posar el Barça al davant per ser jugadora. I aquest cop del primer equip. Quan es va donar l'oportunitat, ell ja no estava, però... No sé, en el meu pitjor moment sempre diré que el Barça em va salvar. Per tot això, sempre estaré en deute amb aquests colors.
3: Tira'm en mà.
4: L'acció tècnica d'Alexia.
3: Tira'm en mà.
4: Màgia pura, talent pur. Quina jugadora.
2: Hem portat l'equip femení més lluny del que mai havíem imaginat. A l'inici, ser jugadora de futbol no estava ni tan sols reconegut com una professió. I ara només sento el privilegi d'haver format part d'aquest canvi. Gràcies a cada culer que ens heu acompanyat i a cada persona del club que des de darrere ens heu impulsat. Ha estat una transformació preciosa i irrepetible.
3: Catorze
2: temporades i més de 500 partits, amb moments que quedaran per sempre en la memòria del Barça i en el meu cor.

0: No tinc paraules per descriure el que ha estat viure això al costat de totes les meves companyes. De les que van obrir camí i de les que hem arribat després per escriure juntes aquest llegat etern. A les que veniu per darrere, ja sabeu el que sempre us dic. La pressió i aquesta samarreta són un privilegi. El futur de l'equip és vostre i us tocarà a vosaltres fer història al millor club del món. Després de tot això, ha arribat el moment de reconèixer que ho he donat tot per aquests colors, amb una exigència i obsessió diària per buscar la millora constant durant 14 anys.
1: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
0: Per això no vull que sigui un moment trist.
1: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
0: Sempre he dit que volia que a l'últim moment fos estant el millor possible, donant-ho tot
2: i al 100% d'energia.

0: estat una història perfecta. Pa volver con ella.
1: Una història perfecta, música de Rosalía amb la que té una gran relació. Aquests són els motius d'Alexia per deixar el club de la seva vida i provar una nova aventura. S'ha buidat, com ella mateixa ha dit. Fa tres setmanes aquí al Tu Diràs, ja us ho vam explicar, podeu recuperar el vídeo al compte d'Instagram d'Esport RAC1. A principis de maig vam intentar requadrar i emmarcar els pensaments d'Alexia, les seves sensacions en aquest punt de la seva vida i de la seva carrera esportiva i el perquè de la seva decisió, que avui ella mateixa ha acabat confirmant. Marxa amb 32 anys, després de 14 temporades com a blaugrana, en què ha guanyat 38 títols, entre els quals les 4 Champions, 10 Lligues i 11 Copes de la Reina. A més, té dues pilotes d'or en tota aquesta trajectòria i és la gran favorita per endur-se la tercera pilota d'or, que també li comptaria com a jugadora del Barça en la pròxima edició del Premi per aquesta bona temporada que ha fet ella i també l'equip. Marxa amb un pòquer sota el braç, fent una temporada perfecta i, a més, sent molt protagonista com ella volia. Poca cosa més es pot afegir. Agrair-li tot el que ha fet pel Barça. És una jugadora llegendària del club, més de 500 partits amb la samarreta blaugrana, 233 gols que la converteixen en la màxima golejadora de la història de la secció. Agrair-li tot el que ha fet pel Barça i agrair-li tot el que ha fet pel futbol femení, perquè Alexia Putellas ha estat una de les primeres referents mundials d'un esport que fins fa 4 dies era amateur i que no seguia pràcticament ningú més enllà dels familiars de les jugadores. Ella ha ajudat a trencar barreres i a rebentar sostres de vidre per moltes dones i per moltes nenes que somiaven en ser futbolistes. Per tot plegat, evidentment, agraïment etern i, per mi, cap però a la seva decisió. Mereix fer el que cregui millor pel seu futur després de tot el que ha donat al Barça i li desitjo el millor, sempre i quan no s'enfronti amb el Barça, això sí. Alexia sempre serà una dinoi. Ara obrim una tertúlia especial per parlar de l'adéu d'Alexia i després, a quarts de 12, ens acompanyaran, com habitualment passa els dimarts, Màrius Carol, Ernest Folch i Lluís Carrasco. Per cert, demà a les 11 del matí, demà a les 11 del matí, hi ha un acte institucional de comiat d'Alexia a l'Spotify Camp Nou. Amb els títols que ha guanyat, seran sobre la gespa, amb la presència del president actual del Barça, Rafa Juste, del president electe, Joan Laporta, dels membres de la junta directiva i de tota la plantilla del Barça femení. Això demà al matí, a les 11, a l'Spotify Camp Nou. I, com ara ella deia al vídeo, demà a les 7 del vespre, el Johan Cruyff jugarà el seu últim partit amb la samarreta del Barça. Serà en la penúltima jornada de la Lliga F, és un partit ja intranscendent perquè el Barça és campió, contra la Reial Societat i, per tant, es podrà acomiadar de l'afició. 11 a 11, 10 i 39 minuts de la nit. Hola, Clara Rodergas.
2: Bona nit.
1: Què tal? Bona nit. Hola, Laia Bonals.
3: Bona nit.
1: Què tal? Bona nit. Hola, Albert Blaya.
4: Què tal? Bona nit, Aleix.
1: Hola, Àngel Pérez, company de Mundo Deportivo.
5: Molt bona nit.
1: Què tal? Bona nit. Bé, Clara, començo per tu. Era un secret de veus. Avui s'ha fet oficial. Com t'has quedat? Què en penses?
2: Bé, és d'aquelles notícies que, per molt que sàpigues que arribaran i que te les esperis, no deixa de ser el moment en què la reps, doncs, dolorós i que t'afecti i que donis moltes voltes a moltes coses, però al cap i a la fi estem parlant d'una futbolista que representa el que és el Barça i el que ha estat, el que ha passat aquests últims anys, la futbolista que ha obert, no?, unes portes, que ha liderat un canvi, que per les nenes que jugàvem a futbol quan eren petites no teníem les oportunitats i els referents que tenen ara gràcies a persones com Alexia Putellas i moltes altres, però Alexia és qui ha liderat aquest canvi, és una llegenda absoluta, líder d'aquest equip, dels títols que s'han guanyat, i evidentment quan marxa una jugadora com ella sents que marxa un tros de l'escut. I fa mal i costa imaginar un Barça sense ella, un Barça que s'hagi de reconstruir, més a més, perquè no només marxa Alexia, sinó que marxaran més jugadores. I en el context actual, ara mateix, tot se't fa una muntanya i penses com serà el Barça a partir d'ara, i costa molt veure un futur a curt termini, perquè ara et sembla una desgràcia el que està passant, perquè és una marxa molt, molt dolorosa i traumàtica per molts, i costa mirar cap al futur, però haurem de fer-ho un moment o altre. El que passa és que ara, evidentment, estem doncs, tocats, no?, amb la marxa d'Alexia, però molt que la sapiguéssim, doncs fa mal.
1: Laia Bonals, com t'has quedat? A veure.
3: Fatal. T'explicaré en interioritat. Hem parlat amb la Clara i jo aquesta tarda. I les dues era com, no puc parar de plorar. O sigui, metafòricament i realment. Ha sigut molt dur perquè és el que deia ella. Al final, tu podies esperar, podies saber que era el probable que passés, però adonar-te que Alexia Putellas deixarà de ser futbolista del Barça, jo encara no ho he paït. perquè Alexia és al Barça, però Alexia és el futbol femení, és aquella referent, aquella dona que ha demostrat a moltes altres que podem anar a llocs i podem estar presents i podem estar alçant la nostra veu, explicant què volem fer, i que marxi em posa molt trista, perquè jo li donaria un contracte vitalici, que estigués el temps que volgués i que quan deixés de ser futbolista fes el que vulgui.
1: Bueno, deixa la porta oberta a tornar, no?
3: Òbviament, això, sí. I segurament pel poc que pugui, tornarà, perquè ella és culer i ho ha dit 300.000 vegades i ho seguirà sent sempre. Però crec que se li ha donat la llibertat de decidir què vol, com vol i quan ho vol fer. I si ella creu que ara és el moment de canviar, de fer un gir a la seva vida, d'anar-se a un altre club, de provar una altra experiència, doncs crec que tots hem de recolzar a Alexia, faci el que faci, perquè ella ha donat molt per aquest club en qualsevol circumstància i, de fet, ho diu en el vídeo, un dels moments més durs de la seva vida és només un mes abans de fitxar pel Barça, i ella ha passat per moments de la seva vida molt dolorosos i ho ha seguit donant tot pel club. Doncs si ara ella necessita i vol fer aquest gir, crec que tots els culers han de recolzar la seva opinió, la seva decisió, i anar amb Alexia Mor, perquè Alexia sempre serà Alexia.
4: Jo tinc la sensació que, com bé comentava ara, se'n va algú més que una futbolista del Barça, no? Perquè al final Alexia, és el que dèieu, ha estat una mica aquest pal de paller i una miqueta la persona sobre la que s'ha sostingut tota una generació de persones que han crescut veient el Barça femení, no? Que ara les nenes que potser el 2019, doncs ara ja són més grans, ja són adolescents, i per tant és una marxa que no només una jugadora, i veient el seu vídeo una mica és com si marxés una part del Barça, no? Perquè ha representat, jo crec que molt bé, i d'una forma molt genuïna, molt natural i molt representativa per tots els culers, el que és jugar al Barça, aquest orgull, i aquesta sensació que, a diferència del futbol masculí, no passa de la impossibilitat de, quan ets petit, d'imaginar-te que jugaràs algun dia al Camp Nou realment, no? Jo crec que això, Alexia, quan ho explicava el vídeo, veies aquella brillantor en les paraules, i realment això colpeix moltíssim. Sí que penso que, evidentment, algun moment havia de passar, i és aquesta primera pedra que en portarà d'altres, que aniran marxant jugadores històriques, futbolistes que, bueno, ja en parlarem, no?, que acaben contracte algunes, i veurem què acaba passant també aquest 2026. I clar, és una miqueta obrir aquesta porta a l'incertesa de, vale, aquí comença aquest nou Barça, és la primera pedra, i a partir d'ara haurem d'afrontar un nou repte. I jo crec que en l'última final de Champions ja hem vist, doncs, jugadores molt joves com Clara Serra Jordi, que han assumit paper important, i per tant això és una mica el que el club, suposo, que intentarà anar fomentant
1: que,
4: a partir d'ara.
1: Que és una mica el que ha passat en els últims anys al Barça masculí, i ara, per què no, pot seguir passant al Barça femení, no? Que pugin noves generacions, que acomiadem mites com Xavi, com Iniesta, però que pugin altres migcampistes, no? Que vagin mantenint el nivell, no? I això pot passar també al Barça femení per la bona feina que s'està fent, tot i que avui sigui un dia dur per moltíssima gent, perquè Alexia ha estat la gran jugadora, no?, d'aquest cicle guanyador. Et llegeixo a Mundo Deportivo, Àngel. Gràcies, Alexia, titules a l'article, eh?
5: Sí. Sí, sí, perquè jo ara, deien la Laia i la Clara com estaven, jo és que no sé, si em preguntes com estic, no ho sé, perquè estic en aquell punt en el punt del cop fort, perquè és veritat que tots ja ho sabíem, ja és una notícia que ja la sabies, però que quan ja es fa oficial, a mi el primer que m'ha passat és que m'han inundat els records més antics, i porto tota la tarda recordant moltes coses, moltes vivències amb l'Alexia, perquè, bueno, inevitablement m'he posat a repassar fotos, i clar, és que des d'aquella Alexia que el 2012 va venir, que era una nena, a la redacció de Mundo Deportivo, al Nadal, i es va posar un barret de Mamà Noel i amb una copa de cava va brindar per fer una foto especial, és que han passat 14 anys i pel camí hem passat moltes coses junts, perquè ara és veritat que Alexia és una icona mundial i és un fenomen planetari, però l'Alexia un dia va ser una noia que formava part d'un grup de noies que somiaven en menjar-se el món, que, com has dit tu, Aleix, les anaven a veure els familiars i poc més, que acabaves els partits al miniestadi i et quedaves xerrant allà amb ella a les escales i, ostres, veure com ha evolucionat aquella nena fins a convertir-se en una icona capaç de liderar moviments socials, moviments futbolístics, moviments de tota mena. Veure tot això, doncs, així a primeres, de ras i curt, el primer que em venen són molts, molts records, moltes fotos, moltes entrevistes, molts reportatges. Jo crec que estem davant d'una de les figures més transcendentals de la història de l'esport i del futbol.
1: Ha estat un impacte mundial, evidentment, perquè ella és una marca global, ja és una icona, no? També gràcies a Nike, però evidentment pel Barça, per tot el que ha guanyat. No, us volia preguntar, en general, per exemple, Clara, entens la decisió que marxi ara amb un pòquer en el seu prime, no? Diguem-ho així, com ara parlen els joves?
2: Els joves,
5: tu també ets jove,
1: Ara que ja veig.
2: Es pot entendre, és a dir, per una part pots pensar, ostres, estàs en un punt en què encara podries competir un altre any més a la Champions, competir per títols, amb aquest Mundial de Clubs també que jugarà el Barça, a punt de guanyar una nova pilota d'or, però també, i no sé qui ho vaig comentar fa temps o no ho vaig comentar, que pot marxar en pau, també, que després dels anys, dos anys complicats que va tenir amb les lesions, en què va perdre protagonisme, que Eindhoven juga tot just els últims minuts només per poder dir que ha guanyat la Champions, i a Bilbao que entra per fer el gol de la sentència, el Jokic, dos anys van ser complicats per ella, i potser marxar en aquell moment seria marxar una mica amb un regust de, val, sí, he guanyat el pòquer, però jo no estic en el meu moment, i ara és cert que pot marxar en pau de... He tornat, he recuperat la meva millor versió, he conduït al Barça un altre pòquer, i si ella més considera, i el vídeo ho diu, que venen les joves i ensenyen les imatges de Vicky, de Pina, de Sara Jordi, etc., doncs ella considera que segurament és un moment en què pot fer-ho, i també entenc aquesta part que digui, doncs me'n vaig tranquil·la, he fet tot el que havia de fer, i ara dono pas a les altres i jo me'n vaig a viure una altra experiència que prefereixo viure o fer una altra cosa que em ve més de gust.
3: Jo ho entenc perfectament. Alexia porta 14 anys al mateix lloc de feina, fent, entre cometes, la mateixa feina. Sí que és cert que han passat moltes jugadores i moltes companyes i ha canviat d'ambients i tal, però Alexia ha crescut en un únic ambient. Puc entendre perfectament que ella vulgui, a les acaballes de la seva carrera, buscar una altra experiència vital i futbolística totalment diferent, en una lliga que no sigui l'espanyola, en

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: fa de que veurem si deixaria que competissin Lyon i London City a la mateixa competició.
1: Com passava amb el Red Bull, a Salzburg, no?
0: El que està clar és que la temporada que ve no competiria contra el Barça si acaba anant aquí, i llavors també potser seria una manera de dir, assegurar-se d'aquesta temporada no almenys no enfrontar-se contra el Barça, i després potser ja se'n va als Estats Units o el que sigui, però seguir una mica al màxim nivell en una lliga top, que al final també és molt atractiva per totes les jugadores, no només per Jana, per Mariona que ha marxat, o per una que marxarà ara, és que és per totes les jugadores que els agrada molt, és una lliga que els atrau molt i és la realitat, i és el que s'ha de canviar aquí, però també és una manera de no enfrontar-se.
1: La Clara crec que volia dir alguna cosa, però hem de fer un petit minut de pausa, un minut i seguim amb aquesta tertúlia tan interessant sobre l'adéu d'Alexia Putellas.
2: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
3: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
4: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: 105, la teva música.
1: On sona el millor dels millors.
0: No podràs canviar d'emissora.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.